Ja diria amor, si tingués els ossos. Ja diria cossos, ja diria moixos, ja diria Klimt, ja diria Pollock.

junts, vàrem començar-ho junts, sempre esperant la gran hòstia, sempre volen estar a punt, farcits de fatigues i d'amor, sempre tan atents a la cosa, sempre vigilant el forn.

0: I són ara les 9 del matí, quan queda una hora pel ple extraordinari. L'equip de govern al Consell de Menorca encara no té garantits els suports necessaris per aprovar els canvis legals que permetran tramitar la llei per limitar l'entrada de vehicles a Menorca. El Partit Popular i el PSOE han reconegut fa uns minuts a l'informatiu matí avanços en les negociacions, però els socialistes no han decidit el seu vot.
1: El conseller socialista Eduardo Ropsi manté que hi ha punts d'acord, però encara són insuficients.

0: aquesta segona fase de tramitació, no? Més que res perquè mantenim aquesta mà estesa amb l'objectiu d'arribar a temps.
1: Demanem al Partit Socialista de Menorca que, després d'haver acceptat tantes esmenes i, per tant, que ells també han aportat en aquesta modificació de la llei Menorca Reserva d'Hidrosfera, que nosaltres estem impulsant i que duim avui en el pla, li demanem sentit institucional i que donin suport i que no demanin qüestions que puguin ja ser d'un àmbit polític i que a lo millor crec que no interessa ara la ciutadania.
2: Més per Menorca, i la consellera no adscrita Maite de Medrano ja han avançat el seu rebuig a la iniciativa en el cas dels ecosobiranistes, perquè entenen que no cal cap modificació de la llei de la biosfera perquè, diuen, ja permet limitar l'entrada de vehicles.
3: I el govern espanyol acaba d'informar de les dades d'atur i d'afiliació a la Seguretat Social corresponents al mes d'agost.
2: I segons aquestes xifres, a les Illes durant el mes d'agost hi havia 25.706 persones a l'atur. És una davallada d'un 1% si ho comparam amb el mes d'agost de l'any 2025. Hem de dir que aquesta baixada interanual d'un 1% és més reduïda de la que se produeix en el conjunt nacional, on l'atur al mes d'agost baixa gairebé un 3%.
3: I diversos ajuntaments de les Balears s'han adherit a la crida de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i faran avui concentracions de suport al poble de Ceuta. Serà a les 8 del vespre, coincidint amb el dia de la ciutat autònoma.
2: Consistoris com el de Palma, Alcúdia, Santanyí, Felanitx, Sant Antoni de Portmany, Alaior o Santa Margalida faran concentracions. D'altres optaran per il·luminar les façanes de blau, un dels colors de l'escut de Ceuta. La FELIP, la Federació Balear d'Entitats Locals, ha donat suport a la iniciativa estatal. Jaume Ferriol és el seu president.
4: El feeling que tenim en els ajuntaments és que la gran majoria, o millor dit, en els que han xerrat, tots o bé fan concentració, o bé, per qualque tema que no puguin fer concentració, il·luminaran de blau algun dels seus edificis en senyal de recolzament.
3: La presidenta del govern, Marga Proens, participarà també en la concentració de Palma. I això després de conèixer aquesta nit una carta del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, dirigida al director general de la Policia Nacional, Francisco Pardo. A la missiva demana explicacions sobre la notícia publicada pel diari El Espanyol, segons la qual un informe policial responsabilitza membres de la gendarmeria marroquina de l'entrada massiva de migrants a Ceuta.
2: I diu textualment, si és cert allò que publica el digital, necessita saber des de quan disposava la policia d'aquesta informació absolutament essencial perquè, amb independència de les diligències judicials, jo, com a ministre de l'Interior, pugui exercir la meva responsabilitat i, en definitiva, el govern pugui adoptar les decisions oportunes.
3: Amb aquesta informació hem arribat a les 9 i 4 minuts. Passam al relleu ara, els companys del programa El Dia.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: Ràdio Pollença. 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet.
1: L'estiu, una mossegada de meló, les nits a plaça, amb potada o màtigues i Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.
2: Una cosa, puc fer un experiment?
3: Sí, sí.
2: Però ara que sou aquí, men, podeu dir, per exemple, Ràdio Pollença, la teva ràdio?
3: Ràdio Pollença, la teva ràdio de tots. Ràdio Pollença, ràdio teva, ràdio de tots.
4: Ràdio Pollença és per tots i per totes, perquè podem escoltar tots i per saber les notícies.
5: Ràdio Pollença, perquè podreu escoltar el que estem fent.
6: Radio de Pollença. Silencio, vibración.
7: Radio Pollença, vine, escolta.
8: Radio Pollença és comunitat.

Arriba al festival Mahler 2026. Vine a descobrir com Gustav Mahler porta el llenguatge romàntic fins als seus límits i obre les portes de la música del segle XX. Dissabte 12, dissabte 19 i diumenge 27 de setembre al claustre de Sant Domingo de Pollença. Entrades a Tiquet Ibèric.

0: Molt bon dia a tothom, 9 i 7 minuts d'aquest dematí, que és avui dimecres 2 de setembre. Estau escoltant Ràdio Pollença, donem-vos un magazín d'aquest dematí. Jaume, bon dia, com va?
1: Bon dia, Maria, com estàs?
0: Molt bé. No te passa que no saps molt bé quin dia és aquesta setmana?
1: Perquè estic un poc...
0: començar en... segons qui comença en dimarts, que dia ho era dimarts, però hauria d'estar
1: dia... No sabem per... si és diumenge.
0: Lògic, que avui és dimecres, però... ja, sí, ja
1: no saps quin dia te trobes.
0: No, jo ho trobo un poc estrany aquesta setmana. Mm. Bé, espero que ho mestres ahir... tingueren un bon inici, tinguessin un bon inici de curs, els infants, fins dia 10, fins dia jous de la setmana que ve.
1: M'ho dius, mira, si hagués servit ses cares d'ahir de l'altaveu, de xocolats, quan els van demanar, bé, que com va tal? Tot van dir, no, jo en barca m'ho he passat molt bé, jo aquest estiu anant
0: carai.
1: En barca, sí.
0: Tot van en barca.
1: Bé.
0: Hi havia
1: Andreu Pons que va dir, jo en barca m'ho he passat molt bé, i clar, n'hi va haver diferent punt de vista, i clar, els xocolats no els hi fa cap il·lusió, ni una. N'hi havia que sí, n'hi havia que sí, un.
0: Sí que enyora els amics i enyora...
1: Sí, i que li agrada. I que ara ja també les rutines també els agraden, també. I aquestes rutines, agafar les rutines amb els amics, anar a les extraescolars, tot
0: exacte.
1: Això.
0: Bé, em vàrem parlar amb aquests joves de Pollença. Avui tenim un dimecres ple, tenim aquests dimecres de marató que feim, perquè hi ha programació de matí, migdia i cap vespre. Ja amb els contes que atendrem.
1: Sí, mira, avui començarem a les 10, els dimecres, i tindrem en Andreu Aguiló, que vendrà en aquest espai que és mal sofrit. No sabem molt bé que mos parlarà, no mos ha volgut avançar res, però bé, a les 10 tindrem el mal sofrit. A les 10 i mitja, a l'àrea d'esports, vendrà el regidor Mateu Tuores amb el tècnic Tomeu Siquier, aquesta vegada per parlar de les curses i activitats per aquest inici de curs.
0: Que venen moltes curses,
1: sí.
0: Venen moltes coses, de natació, de cor... Bé, és que hi ha moltes activitats per aquest inici de curs. I, a més, posen en marxa ja totes les classes de tot, el que fan, de natació, de condicionament, etc.
1: De fet, crec que van insistir, van dir, no, volen venir, volen fer...
0: Cada cosa separada,
1: exacte.
0: Bé, això serà després. Avui venen a fer-nos una fotografia general de tot el que ve aquestes properes setmanes.
1: Així és. A les 11 tindrem un darrer xiringuito amb la Maria Antònia, amb la paperrina. Vendrà a les 11 i m'ho estic preparades un munt de sorpreses. Crec que inclús farem una connexió. Bé, no ho sabem molt bé, està un poc...
0: Amb ella no se sap mai.
1: Sí, exacte, però se t'ha dit que hi vaig xerrar amb ella i per telèfon i em va dir, va avançar un poc el que faríem, però tampoc no vull avançar res perquè després no vull que m'estiris a ses hores.
0: Bé, si és un darrer, pot ser que sigui gros l'assumpte.
1: Serà gros.
0: Escolta-ho, d'11 a 12, la Maria Antònia.
1: Sí. A les 12, just després, farem un repàs per l'actualitat informativa d'aquí del municipi, i a les 12 i mitja, com sabeu, el Club Pollença reanuda el Cinefòrum aquest dijous dia 3, demà. Veus? No cal que no som molt sabent quin dia ens trobem.
0: No és exactament el que... No és un cineclub.
1: No
0: és un cineclub que fan... Que, per cert, han de demanar enviar-lo també quan se torna a posar en marxa. És més puntual, lo de demà. És un cinefòrum. Posen la pel·lícula Forastera i fan xerrada... després fan la xerrada amb la seva directora, na Lucía Leñar, i amb la productora, na Bàrbara Ferrer, això a partir de les 8. Però ara que ho dius, Jaume, igual ja sí que és usos del cineclub. No sé, no han titulat cineclub, ho han titulat cinefòrum.
1: No, si ets cinefòrum, un cinefòrum és que pots participar. Un cineclub, vas a veure la pel·lícula i ja està, un cinefòrum mediàleg.
0: Té un plus, està molt millor, clar, i tant.
1: Sí, està, i gràcies per l'aclariment. Ja ho vaig dir malament.
0: No, jo anava a aclarir i després he pensat, igual tens raó tu, Jaume.
1: No, un cinefòrum està claríssim. Un cinefòrum és que hi ha interactivitat entre el públic.
0: No, això sí, evidentment, i tant.
1: I el cineclub no sempre n'hi ha d'haver cineclub, són les projeccions que fan, crec que cada setmana el Club Pollença, no és així?
0: Sí, que no sabem quan començarem, però no, supos que no falta gaire, també. Després li demanem en Biel per tenir-ho tot aclarit. De fet, aquesta darrera mitja hora del programa d'avui de matí l'hem volgut dedicar a un club, perquè fan això demà, però, per altra banda, aquest dissabte tenen una altra proposta, que és teatre amb la denúncia. I això és d'un taller de teatre d'en Pere Peiró, i és com un final de curs, es dissabte a les 8, i en Pere no pot venir, però mos ha dit que vendran algunes de les actrius que han fet un taller i que aquest dissabte representaran aquesta obra, la denúncia.
1: La denúncia. Bé, i també els dimecres han de dir, i a la 1 vendrà en Toni Campomà amb el Mont Dubi. Això serà totes de matí. I després...
0: Espera, que hem de saber de què va el programa d'avui d'en Toni.
1: Tenim tall de bo.
0: Tenim tall de bo,
1: molt bé.
2: Molt bon dia a tots. Avui en el programa Món del Vi, si seguiu sempre el programa de cada dimecres, sabeu que sempre parlant de l'olio dinàmica. i que moltíssimes vegades ha intervengut en Julio Arroyo, que és un enginyer agrícola dedicat exclusivament a fer cultius a la biodinàmica. És un gran mestre. Però ara, darrerament, ha tret un llibre que ha titulat Así a la Tierra como en el Cielo, que ha dedicat el cosmos entre l'harmonia i l'ordre i la bellesa. És un llibre de contingut, també, parlant de la biodinàmica i que ha aplicat, avui en dia, la força del cosmos, aplicat a l'energia de la Terra. Bé, aprofitant que tenim un nostre escoltador de vacances, presentarem aquest llibre i tindrem per telèfon el nostre estimat col·laborador Julio Arroyo, que ens contarà el que vol dir i el que vol que el consumidor que tingui aquest llibre pugui entendre. Però així tot, també tindrem l'estimat l'ajuda de la Christian Taylor, que és la que presenta un llibre per viure aquí a la Ràdio Pollença, que ella també ens donarà el seu comentari propi. Alidó, ens veiem a la 1:15 i serà interessant, perquè que Julio sempre és molt interessant.
0: El món del vi sempre és molt interessant. I després tenim Jaume, que cap vespre avui serà amb en Bruno, però mos avances que hi haurà.
1: Així és, mira, ara és, crec que tothom, com tots els oients ja deben saber, dijous passat hi va haver ple extraordinari de matí. I clar, després d'un ple, sempre ve la tertúlia política. I avui a les 5:30 dimecres hi haurà la tertúlia política amb tots els representants, els regidors d'aquí del municipi, per parlar dels principals punts que es varen debatre en aquest ple extraordinari que va haver dijous passat. Això serà a les 5:30 i a les 7, també avui és dimecres, i toca Upipero, que per germans de Real Club Mallorca i de tot el seu món.
0: I això és el que tenim preparat aquí a Ràdio Pollença per aquest dimecres. Començam i fem amb les notícies destacades d'aquest dematí. L'Ajuntament de Pollença s'ha reunit amb Endesa, el sector hoteler i el teixit empresarial per analitzar les incidències elèctriques d'aquest estiu i les inversions previstes a la xarxa.
1: En aquesta reunió de treball es varen exposar de les conseqüències per als establiments turístics de Pollença d'aquestes incidències. Així es varen plantejar diferents mesures per abordar-ho: inversió i adequació de la xarxa elèctrica, reforçant-ne la capacitat i fiabilitat, major rapidesa en l'atenció de les incidències, millora de la coordinació durant les incidències i coordinació i planificació entre Endesa, l'Ajuntament i el teixit empresarial. Per la seva banda, Endesa va explicar que les incidències d'aquest estiu han estat provocades per exigències sobre diferents elements de la xarxa per les temperatures elevades dels dos darrers mesos, que han ocasionat avaries puntuals o actuacions d'elements de protecció que han afectat diversos punts del municipi. A més, la companyia va informar que prepara un estudi de reconfiguració de càrregues i un pla d'inversions a executar durant el pròxim hivern a les xarxes de baixa i mitjana tensió per incrementar la capacitat i la resiliència de la xarxa elèctrica de Pollença. L'execució de determinades infraestructures requerirà disposar d'espais adequats per a nous centres de transformació. En aquest sentit, l'Ajuntament va manifestar la seva plena disposició de col·laboració per les millores previstes puguin desenvolupar-se el més aviat possible.
0: I continua la bandera vermella a la zona de la platja del Barcuix, en el port de Pollença.
1: La bandera és vermella, es va hissar per contaminació microbiològica a la zona. Recordàvem, està prohibit el bany des del passat dilluns. L'Ajuntament sospita que es tracta de filtracions, ja que no han detectat vessaments directes, tot i que la causa també podria ser l'altra concentració de embarcacions a la zona. És la delegada del port de Pollença, Junaina, qui mos ho explica.
3: Fa uns dies tenim la primera bandera vermella en el port de Pollença, la zona de Barcuix. Molt raramente, a final d'agost, en aquest punt sol ser freqüent que hi hagi problemes, i estan fent una feina intensa per veure de bon prové aquests problemes, com poden solucionar, no han detectat cap embòs ni cap avaria de la xarxa de clavegram que pugui donar aquests problemes. Per tant, ara fem una recerca a tota la zona de pluvials de la zona a veure de on pot sortir la contaminació i esperant que aviat se resolgui.
0: I la setmana ve ben carregada de propostes culturals aquí al municipi de Pollença. Algunes d'elles arriben, per exemple, des del Club Pollença. Fa una estona les estàvem comentant.
1: Així és, com tu has dit en el principi, demà dijous dintre tenim aquest cinefòrum al Club Pollença, la projecció i xerrada amb Lucía Aleñar, directora de Forastera, i amb la productora Bàrbara Ferrer. Serà a les 8 en el Club Pollença i també dissabte, dia 5, hi haurà la representació, com també dèiem, de la denúncia del taller teatre, per part del taller teatre, a les 8. El preu, hem de recordar que és per aquesta representació, per preu per socis són 3 euros i per no socis són 5 euros, i les entrades les podeu comprar al bar del club.
0: I aquest divendres arriba també a Sant Vicenç la desena edició del Naufragi Grec en una nit d'estiu. La proposta cultural torna a combinar dansa, teatre, xerrades i gastronomia.
1: Això es fa tot a la plaça de Sant Vicenç i s'iniciarà a les 7:30 amb una dansa i teatre, Quios Dionís, aquesta dansa ritual a càrrec de Dalia Tribal. Després hi haurà a Tàlia, l'oracle, una proposta de Tanit Planells interpretada per Joana Benrell. Després Pollença, el mercaders, una proposta d'Eva Enríquez interpretada per Adrián García, Ariadna García, Arnau García i Carles Planells. A les 8:15 hi haurà una conferència i una taula redona que du per títol I què en fem d'un pessi com aquest? A càrrec de Lluís García Coll, amb Pere Rullant, Sebastià Montaner i Arrels Marines, i després un vi i tasta a la fresca a càrrec d'Helena Anglada. La prèvia, heu de fer prèvia inscripció, el preu són 10 euros i les reserves ja són disponibles a tiquettip.com.
0: I més propostes per la setmana que Anna Sierrinxó acull aquest dissabte, la festa de fi d'estiu, una nit de música i festa amb entrada gratuïta que organitza l'Associació de Músics de Pollença després d'haver posat i de també música tots els dimarts a la zona de Anna Sierrinxó.
1: La programació començarà a les 8 i s'allargarà fins a les 2:30 de la matinada amb les actuacions de Diablo con Manteca, Òrbita 90, Jaume Mas and the Gardeners i DJ Fuaca. La proposta combina diferents estils musicals i una programació pensada per gaudir de la nit d'estiu amb música en directe i sessió de DJs. L'entrada és gratuïta i, a més, hi haurà servei de barra i menjar a càrrec de Prades.
0: També als Jardins del Convent de Sant Domingo aquest dissabte s'hi celebrarà la Fira Connexió Coop. És una trobada dedicada a les cooperatives i un producte de Mallorca que té com a objectiu donar visibilitat en un moviment cooperatiu de l'illa i impulsar una economia més social i sostenible. Ho organitza l'entitat Corda i Poal en col·laboració amb l'Ajuntament.
1: Es tracta d'un cap vespre ple d'activitats per a tots els públics. S'iniciarà a les 5 i es farà un torneig d'escacs. A les 6:30 serà el torn del Conte Contes Infantil, les nits de ratolí, d'Aina Estrades Bausà i Aura Mollà Aguiló. A les 7 hi haurà una actuació de música infantil amb músic MEC. Finalment, a les 8:30, la jornada acabarà amb una ballada popular amb Ballugall i Magranes. Durant tota la jornada també hi haurà paradetes de producte local i cooperatives, així com una exposició sobre cultura i gastronomia amb il·lustracions d'Amèrica Zó. Són el regidor Toni Cànevas i Clàudia Trullols, de Cordi Poal, coordinadora, quins on expliquen.
4: Enguany tenim una participació molt alta de les cooperatives, de fet, confirmades, i se'n poden sumar més aquesta setmana. Tenim Ecotxa, tenim Altra Llum, que antes era Som Energia, tenim Arts Cooperativa, Espirafocs, Subtaip, vendrà COP57 segurament també, i Suscultura. O sigui, i a part d'això tindrem també fulletons de Terra Nostra, de Mujeres Valientes, que no podrà venir en persona, però sí que mos duran material des de Treball Solidari, i moltes més que podran trobar allà mateix.
5: En aquestes paradetes, que ja he dit, amb molta participació d'aquest diferent model de cooperativa, que tindran un poc explicaran els seus projectes, per tant també és un bon moment de passar-ho d'una manera amb entreteniment, amb degustació, amb menjar i beure, però també per interessar molts de... Bueno, de fet, és una opció, és un moment per acostar molts i per a conèixer les opcions que hi ha.
0: Canviant de qüestió, recordant que estan obertes les inscripcions per la segona edició de la Brutal Autos, la cursa que està emmarcada dins les activitats de la Cala Brutal Local, serà el dissabte de 9 de setembre.
1: I per escriure-vos ho podeu fer, o bé, de manera presencial a l'Oficina d'Atenció del Ciutadà de dilluns a divendres de 8 a 2 o en línia a través del formulari específic que apareix a les xarxes socials. Ho podeu fer fins dia 11 de setembre i trobareu les normes i el funcionament de la cursa a les xarxes de l'Ajuntament. La jornada s'iniciarà, com dèiem, dissabte dia de 9 a les 9 en la verificació de vehicles i després continuarà a les 11 amb l'inici en la cursa pròpiament dita.
0: Recordant que aquesta setmana estan obertes les inscripcions per als nous alumnes a l'Escola de Música.
1: L'Escola de Música de Pollença té obert ja el període de matrícula per a nous alumnes fins al dia 8 de setembre d'aquest mes. Per a nous alumnes, ja sigui en línia, ho podeu fer, ja sigui en línia o presencialment, a la secretaria de l'escola de les 4 a les 7 oferten classes d'instrument individual, en grup, dansa i sensibilització i llenguatge musical. El curs s'iniciarà el 22 de setembre.
0: I un altre recordatori també, perquè fa uns dies vos us anàvem comentant, la Reserva Natural de l'Albufera entre Pollença i Alcudí organitza un taller per celebrar el Dia Mundial de les Aus Limícoles, una activitat idò que proposa que els participants creïn el seu propi joc de taula per conèixer millor les aus que viuen a la reserva en el seu entorn natural.
1: Es tracta d'un taller gratuït i adreçat a infants i joves a partir de 6 anys. Es farà en dues sessions. Dissabte 12 de setembre serà el torn de la Fundació Biblioteca del Cudi Can Torró i dilluns 14 de setembre a la Biblioteca del Port de Pollença. Les places són limitades i per això cal inscripció prèvia. Els participants només hauran de dur roba que es puguin brotar, moltes ganes de jugar i aprendre sobretot de la natura.
0: I anem als esports, us dèiem que aquestes properes setmanes hi ha moltes activitats, en matèria esportiva hi ha moltes curses, en destacàvem avui una d'elles, i és que AFAMA torna a organitzar la cursa per l'Alzheimer, serà ja la 15a edició i serà el diumenge 20 d'aquest mes de setembre, la sortida serà des del claustre de Sant Domingo.
1: La cursa de 7 quilòmetres començarà a les 9:30 i té un preu de 10 euros si l'inscripció es fa en línia. L'inscripció presencial té un cost de 15 i també hi ha l'opció de llogar el xip per 2 euros i per al participant no federat s'hi afegeix 1 euro. La jornada inclou també una caminada no competitiva de 3.300 metres amb sortida a les 9:30 i un preu de 5 euros. A més, hi haurà curses escolars en distància adaptada amb sortida a les 9 hores i participació gratuïta, així com un trofeu especial cronoscalat entre el carrer Ferrà i el cim del Calvari. Les inscripcions es poden fer a eliteship.net i la jornada comptarà amb ambientació musical a càrrec de Toni Coll i a partir de les 11 hi haurà vermutada i música als jardins del claustre.
0: Ja ho sabeu, apuntau, eh? Recordem, és el diumenge 20 de setembre, la cursa per l'Alzheimer. Anem amb informació de diferents clubs. El club de bàdminton de Pollença ha obert ja també les inscripcions per la nova temporada i tenen grups tant per adults com per infants.
1: Pel que fa al grup d'adults, entrenaran el dimarts i el dijous entre les 8:30 i les 10:30 i pel que fa al grup infantil, els entrenaments seran els dilluns de les 6:30 a les 8 del capvespre i els divendres de 3:30 a 5:30. Les activitats es fan totes al pavelló del poliesportiu de Pollença i per a més informació i inscripcions ho podeu fer contactant al club al 610-24-15-90 o al mail cb.pollença@gmail.com.
0: També recordant que el Club d'Atletisme de Pollença cerca d'entrenador o entrenadora.
1: Amb ganes de fer feina, sobretot, i dinamitzar grups. Les feines seran dilluns, dimecres i divendres de les 5:30 a les 7:30 i podeu contactar amb ells a través de les xarxes socials.
0: Són, idò, notícies destacades d'aquest dematí. Avui no hem trobat res sobre Pollença a la premsa escrita. 9:26, idò, per tant, anem ja a fer una ullada a les portades digitals dels diaris d'avui.
6: Ho escoltes, ho sents, és Ràdio Pollença, la teva ràdio.
0: Demà amb el diari de Mallorca, encetat en digital amb el següent, diu el govern que envia les regles del Centre de Tecnificació de Balears després de la forta crisi interna i reforça el control sobre la seva gestió. El nou decret crea un consell assessor amb presència d'inspecció i de les famílies i obliga a coordinar educació i esports en qüestions de convivència i benestar. La norma redefineix les competències de les dues conselleries, modifica l'elecció de la direcció i estableix noves mesures per comptabilitzar els estudis i l'esport. El col·lapse a Sant Llàtzer obliga a derivar pacients a Son Espases. L'hospital deixà de rebre ambulàncies durant unes dues hores el dilluns al capvespre, quan va arribar a acumular 34 pacients urgències pendents d'un llit. Fonts coneixedores de la situació asseguren que aquestes mesures s'han repetit aquest estiu davant la saturació hospitalària. L'Ipsalut admet que aquest tipus de derivacions són habituals des de fa anys. I també en sanitat, l'ex responsable de comunicació de Son Espases diu: «Soc una supervivent de la gerència». La periodista Sabrina Vidal relata un article «Humiliacions públiques, desprecis i un deteriorament personal que va acabar amb atacs d'ansietat i una baixa laboral». No menciona directament a la gerent, però el seu lloc depenia directament d'ella. El govern torna a advertir a Llucmajor per la crisi del FEMS i exigeix mesures urgents. La Direcció General de Salut Pública envia de nou un requeriment instant a l'Ajuntament a normalitzar el servei de recollida de residus i implantar mesures de control de plagues. A Palma pagaran fins a 15.000 euros per la incorporació d'un altre cavall per la seva policia muntada. En futbol, així queda la plantilla d'un Mallorca 26-27. Després del mercat de fitxatges, Luis García tindrà a la seva disposició un grup de 29 futbolistes per enfrontar el repte de l'ascens a primera divisió després d'un estiu marcat per una profunda renovació. I en planes culturals, música, Relsby farà un concert gratuït davant la catedral de Mallorca. El popular cantant illenc de música urbana agraeix d'aquesta manera el seu nomenament com a fill predilecte per part del Consell. Aquests són els destacats, n'hi ha més però en portada digital del Diari de Mallorca. Per exemple, el PSIP de Rosario Sánchez es recicla per la recta final de legislatura, recupera la pujada de l'ecotaxa i les zones tensionades. I un titular que fa uns dies també que poden llegir en aquesta diari, Abtur, que rega contra els hotelers, diu: seria més útil que cada qual ordenés casa seva. La patronal censura que pretenguin decidir una vegada més com se regula un sector que no és el seu. Critica les associacions hoteleres que defensen utilitzar el registre de la propietat per controlar els habitatges turístics. I en successos, detingut el conductor de l'accident mortal de Porto Cristo després d'haver donat positiu al control d'alcoholèmia. I avui un reportatge en el Diari de Mallorca, Nedar Nus a Mallorca, que ha sigut de la cultura nudista a l'illa. Una visita a les platges nudistes de l'illa mostra com els turistes, les càmeres dels mòbils i les noves normes estan posant, difícil aquesta cultura. Més fixa les seves prioritats per l'últim curs abans de les eleccions: habitatge, massificació i cost de la vida. Josep Esteguia reclama un salari mínim propi i un IVA diferenciat. Miquel Oliver aposta per reduir places turístiques i David Pujol insisteix en vetar la compra d'habitatges a no residents. I a Eivissa, un aplaudit missatge d'un pilot en ple vol. Eivissa Palma, després d'unes turbulències, diu: si jo no estic preocupat, vosaltres tampoc no cal que hi estigueu. Cultura Mallorca es prepara per una nit multitudinària, més de 5.000 persones que caminaran fins a Lluc.
1: Passam ara a repassar el digital de l'Ara Balears, que enceta amb aquest titular: la delegació del govern espanyol sense notícies de l'informe sobre les càrregues del 26J. Més d'un mes després, Alfonso Rodríguez no s'ha interessat més per l'estat dels ferits ni ha contactat amb els organitzadors de la protesta antisaturació. La sanitat pública ten turistes gratis. Berenaven a la piscina del xalet i la visita ni es va cobrar ni registrar. IBSalut reconeix que entre gener i juliol d'enguany hi ha 2,6 milions d'euros pendents de cobrar, per a professionals alerten que una part important de les assistències ni tan sols s'han arribat a facturar. PP i PSOE s'enfronten pels comptes de Pollença amb dues lectures oposades de la liquidació. Els populars denuncien un incompliment de 1,5 milions i falta de transparència, mentre l'equip de govern defensa que la xifra final és de 884.617 euros i rebutja qualsevol situació de crisi financera. Denuncien 4 pisos turístics il·legals i interposen 27.400 euros en multes de transport a Eivissa. Aquestes actuacions se sumen a les 11 denúncies pel lloguer de turístic il·legal tramitades enguany a la illa. I també destaquen aquest concert que oferirà Rels Vi, un concert gratuït a Palma durant la Diada de Mallorca. Comença la rehabilitació de la murada del Puig de Sant Pere amb tècniques tradicionals a Palma. Agredeixen una treballadora de l'aeroport de Palma per demanar el descompte de resident. També destacat, denuncien 4 pisos il·legals turístics i interposen una multa de 27.400 euros. El PSI torna a dur l'ecotaxa al Parlament. Diuen i asseguren que s'acaba el temps per revisar-la. I un altre article, compraríeu uns talaiots? A Montuïri es venen el dels horts de sabó. I els hotelers proposen més control sobre el lloguer turístic i aquests hi responen que cadascú ordeni casa seva i s'ocupi dels seus assumptes. En planes esportives, com és Eric Mas, líder de la Vuelta, quan anam a sopar a un restaurant, du la seva pròpia pasta segura. I Jon Pas, Rodoreda i Estarés i Oliver comparteixen banc a la Setmana del Llibre en català a Palma. I mor Celestí Gomà, primer conseller de Turisme del Pacte i impulsor de l'ecotaxa. L'Obra Cultural Balear reclama la nova cònsol alemanya que fomenti el català entre els residents a Mallorca. I les escoles pressionen Educació perquè aturi l'avançament de l'inici de curs en alguns centres. I detingut el conductor de l'accident mortal de Porto Cristo en què morí una jove de 23 anys. En planes internacionals, Alemanya acusa a Rússia de l'intent d'atac amb drons a l'aeroport de Leipzig. I els Estats Units llancen un nou atac contra els objectius de l'Iran. I l'aparició, per sorpresa, del ministre de Finances rus al G20 alimenta els dubtes sobre les intencions de Trump.
0: I agafem una darrera ullada també a la portada digital de l'última hora. Un seu tí afincat a Mallorca diu: m'he hagut de dur amb uns pares per la situació que està vivint a Ceuta. Jesús Alguacil du anys vivint a l'illa, però ara està sofrint per la ciutat que el va veure néixer i fa una crida a la ciutadania perquè acudeixi a les concentracions que hi ha convocades per avui dimecres a Cort a les 8 de l'hora baixa. De fet, sobre aquesta qüestió, Proens participarà a la concentració en recolzament a Ceuta avui dimecres per reivindicar la integritat territorial i també Vives crida als espanyols a secundar les concentracions. Diu: està en joc la causa de tota Espanya. El govern aprova 309 milions en ajudes per servei, seguretat i teixit econòmic i Brussel·les no veu proves de que la crisi de Ceuta fos provocada per desinformació d'actors estatals estrangers. Successos troben un home de 55 anys que duia diversos dies mort al seu habitatge a Palma. L'Audiència de Palma manté a presó a tots els cas de la banda de Milojevic. Un turista alemany perd el cap i cau un 4%... El turista alemany, perdoneu, perd força i cau un 4% en plena temporada turística. El nombre de visitants frena, a pesar que les illes acumulen 11,2 milions de passatgers fins al juliol, un 1,77% més que el 2025. Més de la meitat de l'aigua que l'empresa pública Abaqua subministra a Mallorca és ja dessalada. L'any passat va vendre als municipis 29 hectòmetres dels que de 8 procedien de plantes dessaladores. Rels Vi farà un concert gratuït a Palma abans de ser nomenat fill predilecte a Mallorca. I en primera persona, Balla, ajuda'm, la carta d'una dona a la que li reclamen 71.000 euros per al seu exmarit. En l'educació, dos models d'èxit perquè les famílies paguin menys per al retorn a l'escola. El Col·legi de Son Sardina i l'IES Sant Marçal aconsegueixen oferir preus molt baixos per llibres i material. I en política, Podem es veu referent de l'esquerra i tria els seus caps de llista per al 2027. La secretària de Feminismes, Anna Rosa Abejón, liderarà la llista autonòmica i Lucía Muñoz decidirà el dissabte si repeteix per Palma. Més qüestions. En successos, la Guàrdia Civil deté el conductor ebri que va provocar l'accident mortal a la carretera de Manacor a Porto Cristo. I una història, la Mallorca d'Alicia Estevejet, la gran impostora de l'11S. El documental La Superviviente, dirigit per Quique Maillo, reconstrueix l'engany de la dona que estiuejava a Formentor. En esports, també un grapat de titulars. Pablo Ortells diu el mercat de Mallorca està tancat. En també una altra qüestió en ciclisme. Tronxón s'apunta a la festa de l'Spring. Mas somriu de vermell. I un grapat de titulars amb internacional. Almenys 11 morts i 58 ferits en els atacs estatunidens contra l'Iran. L'exèrcit israelí ataca objectius d'Hezbollah al sud del Líban. I a la República Democràtica del Congo superen la barrera dels 3.000 morts per al brot de l'èbola. Són 9:38 minuts, fem una pausa i parlarem ara també del temps.
7: Jo, quan vaig en cotxe, escolto Ràdio Pollença. I tu, on l'escoltes? El 107.9 de la FM, la teva ràdio.
8: El viajar es un placer que no suele suceder.
9: Arriba al festival Mahler 2026. Vine a descobrir com Gustav Mahler porta el llenguatge romàntic fins als seus límits i obre les portes de la música del segle XX. Dissabte 12, dissabte 19 i diumenge 27 de setembre al claustre de Sant Domingo de Pollença. Entrades a Tiquet Ibero.

anem a fer una ja li do la previsió meteorològica. Avui el cel han d'estar apollant-se més destapat que ahir, i per cert, a l'hora baixa, al cap vespre, se va tapar una miqueta més d'allò esperat, d'allò que us havíem anunciat, i de fet van enviar-ho quatre gotes, o tres, diríem, quasi, aquí a Pollença. Avui em sembla que això no ha de passar, perquè el cel han d'estar destapats del tot, ben clars, hi ha un 0% de probabilitats de precipitació. Idò, això és el que tenim avui, sol i temperatures que es mantindran semblants, amb màximes de 33 graus i mínimes de 21 graus centígrads. El vent ha d'anar bufant cada vegada més fluix aquí a Pollença. Al matí s'espera uns 15 km per hora entrant de l'est de llevant. Al migdia de nord-est, uns 10 km, i cap vespre ha d'estar ben calmat, calmat del tot. No tenim alertes activades per avui, aquí en un nostre rodol, i en principi sembla ser que tampoc per cap indret de l'illa de Mallorca ni Menorca. Per a la resta de les setmanes confirmen pujades de temperatura, demà màximes de 34 graus, divendres i dissabte 35, i acabaran la setmana diumenge amb màximes de 37 graus. Això és, de moment, la previsió. Veurem si es compleix i si continua així aquesta previsió. Això sí, ha d'entrar vent de nord de tramuntana a partir d'aquest divendres, aquest cap de setmana, però serà molt fluixet. Les temperatures mínimes també pujaran un grau més, si la d'avui és de 21, demà i la resta de setmana són 22 graus de mínima. Anem a veure l'estació del Calvari, ara mateix rosso 27 graus, un poc més ja que ahir en aquesta mateixa hora. 26,9 graus, vent ja de nord-est. Ho fa fluix, 8 km per hora, avui tenim un 57% d'humitat i una lluna il·luminada un 72%. Està en fase menguant, molt agrada dir també de tant en tant això de la lluna. La temperatura mínima aquesta passada nit o matinada ha estat a les 5:30 aquí a l'estació del Calvari i el termòmetre ha marcat 22,8 graus.

0: Bé, això és el que vos volíem explicar pel que fa al temps avui, però també vos volem fer una recomanació. Feu una ullada en l'article del Punt Informatiu que va publicar ahir i que diu així: Pollença acaba de viure l'agost més calorós des que es tenen registres. Bon article, idò, del diari local. Diu que les estacions meteorològiques del municipi han romput rècords de temperatures altes durant el mes d'agost i que hi ha hagut 14 nits tòrrides, un nombre mai vist en un municipi. I d'aquí va la nostra recomanació d'avui, el Punt Informatiu, aquest article també, aquelles sensacions que teníeu de que aquest estiu ha estat pitjor del que recordeu, de ben segur, i ha estat efectivament així. Això diuen les dades, aquesta bona feina idò, que fan des del Punt Informatiu per recollir-les i explicar-vos-la. Llegiu-ho. 9:42 minuts, deixam aquesta informació i Jaume, anem al misteri. T'apareix bé? Misteris que no sabem mai de què xerrarà.
1: Sí, no és que sigui cases embruixades ni res de tot això. Ara que xerraves de la calor, per mentida, la calorada que hem passat, que tenia 27 grams, però és una cosa normal. És a dir, quan estem a 27 graus...
0: Tenir 27 graus.
1: Jo ahir quan vaig sortir d'aquí de la ràdio, devien saber les 9, al veure que fa un poc de xafogó, perquè estava, el que tu dius, estava nivellat.
0: Sí, ahir era un poc
1: estava
0: pesat.
1: Com un poc espès, estava fa basca, però vaig dir... quan vaig arribar a casa, va baixar 24 graus i fa com una regió. I vaig dir, 24, i 24 graus al vespre, a les 10 de la nit, és càlid. Però que ho agraeixes, perquè van tenir nit tòrrides que no baixaven del 28 o del 29.
0: És que és això, ja no, el problema no són només les temperatures altes del dia, sinó aquestes nits que no han refrescat en tot l'estiu. Recomano també l'article per si voleu posar dades a les vostres sensacions. Bé, però no va del temps, un misteri.
1: Col·lació de lo que deia, sí, que aquestes nitòrides han estat tòrides.
0: I tothom xerra de lo mateix.
1: Sí,
0: fa setmanes que tothom xerra de lo mateix.
1: De la calor. El misteri d'avui, aquest concepte que s'ha posat tan de moda ara darrerament i ens sentim pelatant, aquestes batalles d'aura, Aura Farming Battles, és un fenomen cultural, és un joc urbà. Ho deim perquè supos que tots vareu veure fa poc a xarxes i a notícies que davant s'intermodal s'havia fet una trobada a s'intermodal de Palma, s'havia fet una trobada de joves i tothom veia comentaris per tots els guts i per totes les opinions possibles. Pollença ens arriba avui aquesta...
0: Avui hi ha batalla d'aura.
1: Batalla d'aura.
0: Sí, en castellà no, però tu
1: ho poste. Sí, posa batalla d'aura. I a més posa el aura no se explica, se siente, solo los de aura infinita entenderán. I clar, bé, això és a la plaça de Cales Monares, avui.
0: A les 6.
1: Has pogut trobar allà, i qui voleu que tingueu curiositat, de totes maneres ara explicarem...
0: És que anava a dir, amb això de les batalles d'aura i l'aura i farmear aura, hi ha tres tipus de persones. Les que estan molt a favor perquè els joves facin el que vulguin, que a més això et sai no fa mal a ningú.
1: A mi no miren un mòbil, no estan...
0: s'afirmen molt.
1: Jo vaig veure comentaris d'aquest tipus, van dir, mira, mentrestant no estan
0: no vagin mal, ni fumen, ni beuen, que faci el que vulguin. L'altre, us altres, que s'ha de fer el colló, i us altres, que no sé de què m'estàu xerrant, que són les batalles d'aura.
1: Are you talking to me?
0: Eso bueno, que lo que.
1: Exacte, va, te l'explico. Mira, és un fenomen cultural, és un joc urbà i un repte viral nascut, com no, a les xarxes socials i principalment, com no, a TikTok. I va lligat un poc a l'argot dels videojocs, també, i que s'ha estès massivament, ara, sobretot en aquests darrers mesos, en aquest darrer any, sobre els espais públics. I dic que en aquests darrers mesos, perquè aquestes coses que sorgeixen aquestes xarxes com TikTok solen ser bastant... passen molt desapercebudes. I tot, com que el món en general va molt ràpid, aquestes modes també passen, esperen que no, i esperen que duri. Aquestes trobades de joves i adolescents que es reuneixen a places per competir cara a cara i demostrar qui té més aura, entre cometes. Un concepte que no és el que nosaltres coneixem fins ara d'aura, sinó
0: no,
1: que per l'internet s'utilitza per definir el carisma, la presència, l'estil i la seguretat o l'actitud imperturbable de cada persona.
0: Jo m'entendo, perquè quan parlaven de... Els joves xerraven de 6-7, no acabaven de saber explicar què volia dir 6-7. Ho entenien ells, però els grans no acabaven d'entendre què vol dir 6-7. I ara és el mateix. No que van d'entendre exactament el que és, tenia hora o no, però ells sí, ho tenen molt clar.
1: És que clar, tot que nosaltres no tenim paraula no té res a veure amb això. És a dir, recordes quan te deien, fa anys, tu t'has de fer una neteja d'aura, perquè la teva vibra t'està... Aquestes coses, aquesta... Que és...
0: No el mateix, però sí, no? Té sí, un aire, eh? També.
1: Sí?
0: Bé, sí, va, però no.
1: Va lligadet, però no és el concepte d'aura que nosaltres teníem. És a dir, sí, i potser sí, eh? Sí, ara que ho dius, sí.
0: Sí, però no, no sé. No, Six Seven. Six Seven,
1: eh?
0: Sonant molt boomers intentant sonar jo.
1: Jo més boomer que tu, eh? Si tu sones boomer, ja sona dino-boomer.
0: Dino-boomer, això és un nou concepte.
1: Això és un concepte que m'he inventat jo. Però, si te sembla, de la dinàmica... Digues.
0: No, ara pensava, perdona, que quan teníem en Aina i en Sofia per aquí, que mos donaven classes d'argot juvenil, ja mos deien lo de més 1.000 d'aura, menys 2.000 d'aura. Ja mos havien explicat fa dos... que era fa dos anys que les van tenir, que entre joves, no, quan arribaves a un lloc i feies un ridícul, per exemple, te deien menys 1.000 d'aura o una cosa així.
1: Ostres, o sigui, ho mesuraven per aura.
0: Ja fa temps que xerren de l'aura, els joves. Ai, però ara, les batalles ara és la novetat.
1: Molt bé, i de mira, han extrapolat aquesta tècnica de l'aura cap a les batalles. Si t'assembla, deixarà'm un poc perquè la gent ho sapi, d'acabar la dinàmica d'aquesta competició. Es tracta, se posen dos participants, es posen al centre d'un cercle format per al públic, en aquest cas serà la plaça de Carles Monares, i s'enfronten utilitzant poses, gestos, mirades i moviments de ball concrets. Una cosa molt clara, no hi ha mai contacte físic. És a dir, no
0: de la batalla no passeu per.
1: És a dir, no passeu per, no agressivitat, ni a cots, ni a sang, ni a res d'això. L'objectiu és fermejar aura, o fermejar aura, fermejar aura, acumular punts d'estil i respecte invisible davant la resta, cosa que això és totalment... Suposo que us ha quedat claríssim, no? Perquè jo ho estic llegint...
0: No hi ha normes, exacte. No hi ha tampoc manera de puntuar objectivament...
1: Exacte, no hi ha jutges oficials, no hi ha un sistema ell de puntuació formal o regles tancades, el guanyador es decideix de manera espontània segons la reacció, crits i entusiasme del públic que els envolta.
0: Tu de quin tipus de gent ets, d'opinió? Jo m'encanta que facin
1: jo
0: coses així.
1: Jo m'encanta que facin coses mentre...
0: A plaça.
1: Sí, fantàstic. I mentre... No, jo sempre som des que no facis mal, ni facis mal bé els altres, ni facis mal bé les instal·lacions, ni
0: tu mateix.
1: Ni a tu mateix, ni hi hagi violència en general. Tot que sigui llibertat, expressió de llibertat, expressió de maneres de ser, que faci el que vulgui. Nosaltres jugàvem a pedretes perquè no hi havia res més, i jugàvem a piso... Sí.
0: Tu d'adolescent només jugaves a pedretes, ja. Cosa pitjor.
1: Jo jugava elàstic en ses nines, a la corda, mentre nosaltres jugàvem a futbol, jugava elàstic, i després jugava a piso, jugava a cocau, jugava a mil
0: coses. Però això és més petit. Aquests ja són un poc més grans. Més adolescent, jo crec.
1: Adolescents, no sé què fèiem, no sé si fèiem aures o no fèiem aures.
0: Home, en els anys, no sé tu, però en els anys 90 d'adolescents feien coses molt pitjors que anar a fermear aura a mig de plaça.
1: Jo en els 90 ja no era adolescent. Eh? Ja
0: no,
1: era,
0: ja, tu i jo hi ha un poquet de diferència.
1: Un poquet de diferència. Jo el que feia era extraescolar, anava a pintura, anava a teatre, anava, això, fèiem, no fèiem... És que tampoc no hi havia xarxes, i que això han dit que s'origen és... I per això s'ha com se diu això, s'ha promocionat tan aviat perquè s'ha fet per una de les xarxes principals, que és TikTok, avui en dia. Qui és que no té TikTok? Jo no en tinc.
0: Vinga, la batalla d'aura avui al plaça Carles Monares a les 6 de cap vespre, si voleu saber què aneu a veure l'os, menys que fan aquests joves.
1: Exacte, així és, avui dimecres, dia 2 de setembre, a les 6 a la plaça de Carles Monares.
0: I abans d'anar a l'agenda, vos posarem una cançó perquè sí, un poquet, perquè sí, perquè és el mes de setembre. Ahir en Bruno, amb l'excusa que encetava en setembre, vos va posar Green Day, Wake Me Up Before September Ends, no, crec que és una cosa així, del títol, un clàssic, també de setembre. Ai, doncs jo avui no poso un altre que se diu September Fields, és d'una Frazee Ford, una veu fantàstica,
1: molt bona,
0: molt guapa, sí. I també cada setembre, cada any aprofit per colar-la un poquet per aquí per la playlist de la ràdio.
1: Molt bé, Maria, bon dia, sí, m'agrada.

Ràdio Pollença. 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet

0: Avui, doncs, 9 i 55 minuts. En 5 minutets vos farem un repàs de lo que du l'agenda d'aquesta setmana, que fa una estona vos ho deuen bé ben carregada de moltes activitats. La primera d'elles és que continua la música al carrer i avui hi ha concert a la plaça major a càrrec de Jive Jam. Aquest divendres n'hi haurà davant l'Ajuntament a càrrec d'Aura. El concert són a les 8 i mitja.
1: I com ja vos hem anunciat, l'Escola de Música de Pollença obri el període de matrícula per l'alumnat nou de l'Escola de Música de Pollença. És de dia 1, des d'ahir, fins dia 8 de setembre, i la matrícula es pot fer de manera presencial a la secretaria de l'escola de 4 a 7 o en línia a la web municipal. Presencialment a la secretaria de l'escola de les 4 a les 7 i oferten classes d'instrument individual en grup, dansa, sensibilització i llenguatge musical i el curs iniciarà el 22 de setembre.
0: L'Associació de Veïns del Port de Pollença cerca monitors per a l'esplai d'aquest curs proper. Contactàvem amb Moisès o adreçàveu-vos directament en el seu local.
1: I l'Associació de Veïns i Veïnes de Pollença faran un sopar amb espectacle a Rancho Grande el proper dissabte 12 de setembre. El preu són 55 euros per persona i hi ha el bus inclòs. Podeu passar a apuntar-vos els dimecres de les 7 a les 8 en persona a la caseta del parc.
0: Avui és un dia perfecte per apuntar-se en aquest sopar en el Rancho Grande. La tercera edat de Colònia fan un cap de setmana a Caladó, o mes d'octubre, del 16 al 18 d'octubre, i també un viatge a Galícia. Si voleu més informació, demanau a la tercera edat mateix a la seva oficina i, per cert, ja a partir de la setmana que ve o l'altra vos xerrem de l'activitat de les panades, però encara falta un poquet per anar a recollir tiquets.
1: I ja tenim data per a la propera campanya de donació de sang, que serà dia 11 de setembre al Centre de Salut de Pollença i, en el cas del Port de Pollença, serà el 28 de setembre al local de l'Associació de Veïns d'allà del Port de Pollença. Sempre horaris de 4 i mitja i 9 i recordeu que és convenient reservar cita abans a donasang.org.
0: Us han xerrat d'un concert d'avui de la plaça, més coses per la setmana, demà dijous hi ha Cinefòrum en el Club Pollença. Primer podreu veure la pel·lícula Forastera i després hi haurà xerrada amb la seva directora, Lucía Aleñar, i la productora Bàrbara Ferrer. Això serà a les 8 demà.
1: I passam a divendres, dia 4, amb aquesta interessant conferència i la festa del 12 de setembre, la invenció d'un fet, a càrrec de Gabriel Ensenyat Pujol. Serà a les 6 a Can Llobera.
0: Divendres hi ha totes les activitats del naufragi grec en una nit d'estiu. Se fan a la plaça de Sant Vicenç a partir de les 7 i mitja d'un cap vespre a dansa i diferents propostes de teatre. Una primera Kios Dionisios, dansa ritual amb Dàlia Tribal, després Atàlia l'Oracle, teatre de Tenit Planells interpretat per Joana Benrell i Pollença els Mercaders d'Ivan Riquet interpretat per Adrián García, Ariadna García, Arnau García i Carles Planells. A les 8 i quart, taula redona i conferenci a càrrec de Lluís García Coll i que en fem d'un pessi com aquest i participen també Pere Rullant, Sebastià Montaner i Arrels Marines. I per acabar, vi i tasta la fresca a càrrec d'Helena Inglada, és l'única activitat que necessita inscripció prèvia, té un preu de 10 euros i se poden comprar tiquets a tiqueti.com.
1: I ja dins el cap de setmana, dissabte dia 5, tenim aquesta fira Connexió COP de les 5 a les 11 al Jardí del Convent de Sant Domingo. L'entrada és oberta i gratuïta per a tothom i s'inicia a les 5 del cap vespre amb un torneig d'escacs. A les 6 i mitja tindrem aquest compte-compte amb Aina Estrades Bausà i Aurora Molla Aguiló llegiran les nits de ratolí. A les 7 hi haurà aquest concert de músic MEC. En MEC arriba amb el seu estrafalari faristol, on guarda el més gran de tots els repertoris. Ho fa acompanyat sempre de la seva guitarra Nacusti i el seu bombo Bam Bam. És un acte per ballar, cantar i jugar plegats. A les 8 i mitja hi haurà ballada popular a càrrec de Bellugall i Magranes. També recordar-vos que durant tot l'hora baixa a la Taverna dels Jardins hi haurà una exposició Cultura i Gastronomia de Mallorca amb il·lustracions d'Amèlic Otó.
0: Dissabte també festa fi d'estiu a Can Esquerrinxo. A partir de les 8 actuen Diable com Manteca, Òrbita 90, Jaume Mas, Enda Gardeners i DJ Fuac. Entrada gratuïta i menjar i beure càrrec de Prodis.
1: I també dissabte dia 5 el Club Pollença, representació de la denúncia a càrrec del taller de teatre. Serà a les 8, el preu per socis és de 3 euros i per a no socis 5 euros. Les entrades les podeu recollir o les podeu comprar al bar del club. I ja ràpidament un recorregut per les exposicions que podeu recórrer. La Iglesia del Convent, recordant, d'aquí de Sant Domingo teniu A Naturezza, del Bano Alfonso, està disponible fins 25 d'octubre. Al Museu de Pollença, aquesta, la recerca de Bocoris, 4.000 anys d'arqueologia a Pollença. El Club Pollença, exposició Xesc ensenyat un món, que la podeu gaudir fins dia 31 d'octubre. A Can Llobera, memòria gràfica de l'escartí de les eleccions de simulacre. I a Hotel Molins, Cavall Bernat, material sensible, disponible fins al 13 de setembre.
2: ID3 Ràdio. Les notícies de les 10.
3: Aquesta hora a les 10 està previst que comenci el ple al Consell de Menorca que ha de debatre la limitació de vehicles a l'illa. Anem a conèixer quina és la darrera hora. Axel Camarasa, bon dia, conta'ns.
4: Bon dia, avui a les 10 està convocat aquest plenari que s'havia de celebrar inicialment dilluns però que es va posposar 48 hores per donar marge tant a PP com a PSOE per mirar d'arribar a un acord que sembla, hores d'ara, no s'hauria assolit. Els socialistes demanen garanties que els canvis legals a la llei reserva de biosfera que han de permetre aplicar les restriccions de vehicles siguin àgils. També que la tramitació parlamentària permeti l'aplicació d'aquestes limitacions la propera temporada i no es demori més en el temps. Algunes de les 18 esmenes dels socialistes s'han acceptat, però encara no han decidit el seu vot, tal com explicava fa tot just una estona el conseller Edu Ropsi.
5: No hem tancat un acord complet. Hi ha hagut avanços pensant que el text s'ha millorat, però no hem arribat encara a un punt que ens permeti garantir un vot de suport.
4: Entre aquests acords ja assolits hi ha el de la reciprocitat, és a dir, els vehicles dels residents...

0: ja ha avançat el seu rebuig, el seu vot contrari a la iniciativa.
1: Gràcies, Axel. Camarasido, aquesta és la darrera hora que ens arriba en aquest cas de Menorca. De moment, a aquesta hora, a les 10 del matí, no hi ha acord. Estarem pendents de com trascorre aquesta sessió i, evidentment, vos anirem ampliant i actualitzant la informació en els propers butlletins horaris. També, però, avui és notícia a aquesta hora les dades de l'atur, perquè les Balears ha baixat a l'agost un 1% respecte l'any passat, mentre que l'afiliació, en canvi, ha pujat i ho ha fet un 4%. En dades totals, les Illes han tancat el mes d'agost amb 25.700 persones sense feina i amb prop de 700.000 treballadors, freguem ja aquest llindar, donats d'alta a la Seguretat Social.
2: Són dades que han publicat avui el Ministeri de Treball i el d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, respectivament. Pel que fa a la desocupació, en fi, finalitzar el mes passat hi havia 824 persones més cercant feina respecte a l'anterior, però 262 a manco que un any enrere. En canvi, hi havia més de 693.000 cotitzants, que són 27.000 més que el 2025. Per règims, en general, continua sent el majoritari, amb prou de 580.000 persones d'alta, mentre que altres 110.000 han fet feina com a autònoms.
1: I l'actualitat també passa avui per Ceuta, després de conèixer aquesta nit una carta del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, dirigida al director general de la Policia Nacional, a la qual demana explicacions sobre una notícia que va publicar ahir vespre al diari L'Espanyol, un informe policial que responsabilitza els membres de la gendarmeria marroquina de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha confirmat la sorpresa i el malestar per aquest informe.
3: Que no conocemos el informe. Es que no sabemos qué dice. Sin cuestionar la información periodística, lo que tenemos son pues, frases supuestas que están en ese documento oficial que debe estar firmado. Ha sido así, por tanto, el ministro Marlaska automáticamente pues, hace una reclamación, en este caso, una petición expresa para poder ejercer su trabajo al responsable de la policía.
1: Les 10 i 4 minuts, més notícies a les 11.
4: Més informació.
5: Ràdio Pollença, la teva ràdio.

0: sempre i allà on sigui, amb tu, a radiopollença.net i al 107.9 de la FM.
1: Fins octubre, si cal.

0: Crec que ve un poquet més content que el darrer pic, un ostre mal sofrit. Això sí, s'ha fet un infusionat així que en plan bon mes de setembre. A dir, mes d'agost, però ja no ho és. Però amb una mala calorada, un infusionat per la veu, això.
1: Bé. Està molt bé. Les com infusions, realment les infusions és un...
0: És un món.
1: És un món que jo l'estic practicant bastant des de fa una bona temporada i m'hi trob molt bé. A més, ja ho he dit, que n'hi ha unes que són... N'hi ha de tot, fins i tot per mantenir la línia, que hi magrasses, que diuen els portuguesos, allò, cúrcuma, el món dels tés, evidentment, però que jo només prenc el roibos, perquè l'altre me posa un bon nerviós, però que també m'agrada.
0: Però no és
1: tè. Però el roibos no és tè, és una mariconada amb gust de com se diu això?
0: De fruites vermelles.
1: De canyella i fruites vermelles i tal.
0: Sí,
1: però,
0: bueno, depèn
1: de,
0: sí.
1: És un poc més car que els altres, no te pensis, perquè està més currat. Però gengibre, que sempre pica, cúrcuma...
0: No te pot passar, eh? O de gengibre, si el deixes una estoneta de més, ja pot tirar.
1: És fonoi, el de fonoi també està molt bé. Eh? De fonoi,
0: me l'has demanat, no en tenim de fonoi.
1: El de fonoi està molt bé, i a més, si llegiu per internet les propietats, vos quedareu al·lucinats de la gran quantitat de propietats que té, bones, sanes, el fonoi, i la infusió de fonoi també, vull dir... Però clar, no ens posarem a menjar allò, brots de fonoi com un desesperats, però hi ha aquestes cabesses de fonoi que venen ara actualment, que per posar dins l'ensalada són ben bones. Saps quina has de dir?
0: Sí, m'encanta, però són males de trobar perquè volen aviat i són ben cares ja. Cada vegada
1: sí, pugen de preu. Que, a la que tu, a mi m'agrada una cosa, pujo de preu, sí. Jo no ho entenc.
0: I això mira, va passar a les pipes de carabassa.
1: Sí.
0: Ara, una bossa... 6 euros.
1: Ves-te'n a la merda, hombre. 6 euros. No, però és que és veritat. Vull dir, és que jo sóc l'anti-influencer. Vull dir, jo començo a menjar una cosa i puja de preu. I estic fins als nassos. Bé, de què
0: em deixarà? De què em avui? No em deixarà de menjar.
1: Quin dia estem avui?
0: Avui és 2 de setembre.
1: Molt bé. A la fi hem acabat la merda de mes d'agost.
0: I és guapo, i tens les festes...
1: El mes d'agost.
0: Les festes de Sant Vicenç.
1: Res, zero patates.
0: Ho diu, menges tu que vas a veure Cayetanos a l'Iglesia d'un Mont. Tens cosetes?
1: M'ho de reconèixer que amb el temps... O sigui, avui parlarem dels mesos. I veurem com els tenim mentalment situats, perquè moltes coses d'aquestes és la idea que teníem quan érem petits, a vegades, que l'anada mantinguem, però clar... Amb el canvi climàtic, des de fa uns anys, totes aquestes consideracions mos aniran canviant. I ja veureu com d'aquí 10 anys pensarem... Perquè això de pensar com és un mes és un tema com de memòria col·lectiva, no? Vull dir, ningú diu el què, però a tots, abril, parell que mos cau bé. M'enteneu el que vull dir? I cada mes jo el tenia com situat i això també me passa, que en parlarem un altre dia, en els dies de la setmana. Vull dir, jo cada dia de la setmana té una consideració, fins i tot té un color.
0: Me dius, i avui de quin color és?
1: Avui quin dia és?
0: Avui és dimecres.
1: El dimecres és un dia molt lluminós. Sí, però en parlarem un altre dia. No m'atreguis.
0: No m'avancis. Que t'estic llevant programa.
1: Exacte, després m'atreus els temes i després no me falten temes.
0: Bé, a veure quin color és avui. És lluminós.
1: Avui...
0: Menys coincidim. Jo el veig com el lila blavós. No. Gran noi.
1: Per mi no, per mi és verdós.
0: Verdós.
1: Per mi és verdós de color pistatxo, quasi bé.
0: Bé,
1: el dimecres.
0: Guardat per un altre
1: dia. I és un dia que m'acaba molt bé, dimecres. I n'hi ha d'altres que no m'acaben gent bé, com els dijous.
0: Ah, anava a dir, perquè dilluns és un poc un cliché.
1: Dilluns és un cliché, efectivament, és un cliché. Però...
0: Dijous no t'agrada.
1: Però segueix el... Bé, no havíem de parlar dels mesos.
0: Jo de l'imesos.
1: És que m'estàs... Bé, hem acabat el mes d'agost. El mes d'agost, per molt que digueu, i perquè realment és vera que en el principi, just en el principi, hi ha la patrona, i aquí és molt important, i després, per la meitat, hi ha les festes de Sant Vicenç, m'heu de reconèixer que el mes d'agost s'està convertint en un mes de merda, a nivell general. Primer, perquè... per la calorada que fa i que farà, vull dir que se deixin els terraplanistes de pensar que això és un cicle, no, serà un cicle però llargat, i és un mes que perd la identitat, perquè realment és un mes que nosaltres és com una locura col·lectiva. Vull dir, nosaltres, clar, vivim del turisme, el mes d'agost és un mes probablement el més fort a nivell de turisme, que deixarà de ser-ho, com diuen, tothom ara s'ha apuntat en l'argument de que no, ja veureu com agost serà temporada baixa. Quedarà molt, queda molt perquè això passi, però sí que és vera que entre, a més amb els cicles de calor que tenim tan bèsties, s'ha fet aquest mes d'agost, s'ha fet un mes molt feixuc, a mi m'ha costat molt que acabàs. O sigui, la darrera setmana s'ha fet llarguíssima. I de més,
0: no tenies vacances?
1: Jo vaig fer una mica de vacances en el juliol. I a més, fixeu-vos que per mi hi ha una cosa que no funciona, vull dir, hi ha moltes coses en el món que no funcionen, no? Però d'aquestes que per mi no sé per què o no sé com se podrien solucionar, però acaba el mes d'agost i ja comença el setembre, que va molt en sèrio. I al mig no mos donen, no hi ha una setmana d'adaptació.
0: Com un nins a escola, que sí, la primera de setembre no hi van, sí, se van acostumant, sí, i després... Sí.
1: No, però no tenim una càmera hiperbàrica que mos adapti al nou... Perquè, clar, en realitat l'any comença en el setembre, no? Vull dir, això de que l'any comença en el mes de gener, ja en parlarem quan hi arribem en el mes de gener, però no, l'any comença en el setembre. I no mos donen un espai per respirar, no? Sobretot en els mallorquins o en els illencs mos haurien de dir, bé, ara tranquils, ara tindrà una setmana d'adaptació i després començarem a anar en sèrio, no? O sigui, realment el mes de setembre hauria de començar el 10, com a les escoles.
0: Mira, sí, ara te donaré molta la raó, perquè vaig per un segon tenir la sensació de lo que dius l'altre dia, no sé si ho he dit, quan vaig començar a veure ciclistes. Dic, un moment, encara no se n'han anat us altres i ja n'hi ha, sí, dos següents.
1: Sí, sí,
0: una,
1: sí,
0: setmana,
1: sí,
0: d'adaptació, per favor,
1: no,
0: tranquil·litat.
1: No hi és, i això és un problema que jo crec que ha existit quasi sempre, però ara és molt més extrem. És molt més extrem perquè el mes d'agost és més feixuc a tots nivells. Pensam que quan entram a setembre les temperatures baixaran, no han baixat tant com pensàvem, però efectivament ja han baixat un poc i ja mos donarà tal, però va molt en sèrio el mes de febrer. O sigui, has de fer moltes coses.
0: De febrer.
1: Vull dir, perdó, de setembre. Has de fer moltes coses. Vull dir, sobretot la gent que a més teniu el lots amb temps d'escolaritat, t'estressa molt arrencar a setembre, no? Començar a setembre. I estressa molt, fins i tot a moltes altres feines que no són dependents del turisme, perquè és allò de dir, escolta, que han acabat les vacacions, eh? Mos hi posam. I comences a tenir telefonades, e-mails, de, com d'una activitat que dius, hòstia, però si fa 4 dies que no la teníeu, vull dir, què passa aquí, no? I això, i jo reivindic que realment en el calendari futur, perquè ara estem en el calendari gregorià, en el calendari futur hauríem de posar una càmera d'adaptació entre el mes d'agost i el mes de setembre. Els mesos, realment, perquè jo dic que el mes d'agost és un mes de merda. Això hauríem de pensar amb la gent que mos escolta, de dir a veure quin sentiment ells tenen respecte del mes d'agost. Però, o sigui, jo quan era petit, el mes d'agost no era una merda. Vull dir, jo el tenia com molt... com un mes divertit i tal. A més, hi havia una festa al mig que ha desaparegut... que no ha desaparegut, però és com si hagués desaparegut, precisament per les influències del turisme, que és el dia 15, el dia de la Mare de Déu d'agost. Era, la part forana era un dia important, era un dia que anàvem a la mà i fèiem fins i tot menjars...
0: Carro, amb bici, a peu...
1: Sí, i fèiem menjars familiars fins i tot de Vall d'Espinar, que ara ja no existeixen perquè hi ha hotels, però allà nosaltres, per exemple, anàvem de front, a lo que ara seria el Playa Esperanza, i fèiem dinar, i jo me'n recordo que hi anava tota la família, i per mi era un dels dies més feliços de l'any. No? Tot això ha desaparegut, perquè ara, la darrera vegada que va ser el 15 d'agost, hòstia, jo vaig de concentrar-me molt per pensar que era festa, perquè és que és una festa que...
0: No se va notar.
1: De fet, nosaltres, en principi, que en el museu se suposa que tancam els dies de festa, jo deia, hòstia, ara va de tancar el dia de festa, que ningú pensa que sigui festa, perquè, clar, aquí, a nosaltres, aquí a Pollença, també se'ns mescla amb moltes activitats i amb moltes coses, vull dir que no és un dia que tingui res d'especial. Jo crec que ara comencen realment un trimestre que és, a mi personalment m'agrada molt, setembre, octubre, novembre.
0: Fins al Black Friday t'agrada.
1: Exacte. Bueno, això és evident, perquè el mes de novembre l'estan començant a intentar fotre. El món que mos envolta i que m'envolta a mi i que envolta qualsevol mal sofrit intenta fotre coses.
0: Pot donar la culpa a en Trump, queda bé.
1: No, però que intenta putejar.
0: Sí.
1: O sigui, el món, quan dic el món, què vol dir? Pues això, aquesta cosa, aquest entorn que no és definible, a mi sempre me persegueix i intenta putejar-me. Vull dir, perquè clar, jo sóc un tio tranquil, un tio tal, i de cop, un mes que era preciós, novembre, era preciosa, a més és un mes que, fixeu-vos, vos ho dic, és un mes que a nivell de nuvolades és el mes més guapo de l'any. Vull dir, és el mes que fa unes llums més especials. Jo m'agrada molt el llenguatge dels núvols, la classificació, millor dit, més que el llenguatge, la classificació...
0: Sí, et saps molt de tipologia de núvols?
1: Sí, quasi.
0: M'ho fas un programa un dia?
1: Quasi tota. Sí, però això hauríem d'anar en sèrio.
0: Va, li pots trobar...
1: Sí, hauríeu de...
0: Li pots trobar una altra volta, no? L'assumpte.
1: Sí, sí. Bé, idò, això m'agrada molt identificar i classificar els nivells. Realment és el mes més ric, en general, és el mes més ric de tot l'any. El setembre, ja ho hem dit, és un mes d'arrencada de moltes coses, és un mes una mica estressant, però així tot és el que ja mos dona entrada a una desitjada tardor, perquè venim molt atopats d'un estiu que, a més, cada vegada és més conyàs i més llarg i més calorós. I jo crec que tots estem, per una banda, aquestes primeres setmanes amb queixes de que no mos han pogut adaptar, però, per altra banda, amb el d'això d'anar trobant una normalitat. Vull dir, començar l'escola dels infants emprenya per el que has de comprar, pels llibres, per no sé què, però, per altra banda, tu dius, home, a la fi... aniran a escola. Vull dir que és una cosa que també els pares desitgen, que s'ha acabat a cuento i s'ha acabat de tenir l'os a nostra, de tot l'os a casa per dins, perquè no saben què han de fer amb ells, etcètera, etcètera, i començaran a escola. Uf, no? Uf. Sabeu que el mes de setembre, octubre, novembre són el setè, el vuitè i el novè. En el calendari antic, que era el julià.
0: Perquè no tenia quin no tenia?
1: Espera't un segon. No comences a fer preguntes difícils perquè això és complicat. Però bé, o sigui, de fet, a la pràctica, setè, vuitè i novè no ho són.
0: No.
1: Perquè, en realitat, varen afegir, quan va començar el gregorià, varen afegir el gener i el febrer. I per això tot ha corregut. Li seguim dient al setembre setè, però en realitat és el novè. I a l'octubre li diem octubre, que seria el vuitè, però en realitat és el novè. I el novembre, que és el nou, és el deu, actualment.
0: No, és l'onze.
1: L'onze, perdó. Exacte, són dos mesos. Sí, això així és. Fixeu-vos que el calendari julià, que és anterior en el que tenim actualment, que és el gregorià, que va començar el 1582 per el papa Gregori, el julià, que era en honor, el va crear en Juli César, va durar 1.600 anys. Vull dir que no va de bromes, per tenir un mal calendari va durar molt. Que se suposa que era malament perquè no encaixaven bé els dies, el còmput, i s'havien de fer ajustos i tal. Totes aquestes coses que ara actualment preocupen molt més, fins i tot, perquè fins i tot hi ha ajustos de segons.
0: Ha de ser exacte.
1: Ha de ser molt exacte i fins i tot de tant en tant s'ha de fer un reajust en el rellotge atòmic d'uns segons, no? Perquè cada 400 anys se retrassa, però que això són... No, això me sua la polla.
0: Què era, el rellotge atòmic?
1: No? El rellotge oficial.
0: Quin
1: és? El rellotge oficial, collons, deu estar als Estats Units. segur que deu estar als Estats Units. Bé, ja hem dit, a mi realment aquests mesos m'agrada molt. Penseu que la tardor comporta tot un canvi en l'alimentació, que a mi m'agraden aquests canvis en l'alimentació, començam a incorporar els esclatassans, els bolets en general.
0: Si plou, si no plou. Sé si menjaràs enguany.
1: Bé, però això era la idea que teníem tots. Ja veurem com aquesta idea se va pertorbant a mesura que passin els anys de canvi climàtic. S'anirà transformant. Però així i tot, tots tenim en la ment que en mes d'agost hauria de fer les plegutes que no ha fet i tothom ja tindria en escapat, en aquest imaginari col·lectiu, ja tenim espicornells i tot el món aquest de la cuina de tardor. No? I, per exemple, el mes d'octubre, que era un mes sense identitat, sense gaire identitat, perquè estava al mig de setembre i de novembre, s'està convertint realment en un mes fantàstic, en un mes espectacular, i jo crec que cada vegada hi ha més gent fan del mes d'octubre. A tots nivells, perquè a nivell de temperatura és molt templat, és molt...
0: Com t'hi dient que ara pots anar a la platja? Com
1: pots encara anar a la platja, perquè ha agafat tanta temperatura l'aigua que en el mes d'octubre encara se pot nedar sense quedar-te gelat, i és un mes, jo crec que és el mes que en els últims anys, quan dic els últims anys, me refereix que en els 10, 15 últims anys, s'està convertint en un mes que a nivell d'això, d'imaginari col·lectiu, més collonut, un dels mesos més collonuts que no era, perquè abans el mes d'octubre no tenia, jo insistes, quan jo era més petit, el mes d'octubre no tenia identitat.
0: No té res, no, però per això també mos agrada ara, perquè necessitem que hi hagi un mes que no hi hagi res,
1: sí,
0: no?
1: Sí, però no tenia identitat amb el sentit aquest
0: era,
1: que t'he dit profund,
0: negatiu,
1: del tema menjar, el tema no sé què, era una mica com un mes bon nyer. I no, ara cada vegada, jo insistes, cada vegada, de fet, jo crec que és el mes millor per venir de vacacions a Mallorca.
0: Sí.
1: Si qualcú de fora té ganes de conèixer Mallorca, jo crec que és el mes ideal, el mes d'octubre. No ho saben.
0: Encara trobarà hotels.
1: Sí, encara no trobarà hotels, precisament, encara trobarà hotels molt més tranquils, no tan plens, podrà fer moltes més coses, a més de que podrà seguir anant a la platja, perquè realment és el que tu comentaves, són dies molt dolços, molt agradables, el sol no és un dimoni, sinó que és una cosa que ja comença a ser un còmplice de nosaltres, i està molt bé. En novembre, era en castellà deien el mes de novembre empieza por todos los santos y termina por San Andrés. No? Era un mes que sí, que a la gent també li agradava molt, i jo pues, ho he dit, és un mes que a nivell de Nivols, per exemple, per mi és el gran mes.
0: Jo no sé, a mi no... me recorda a fires passades per aigua, banyar, fred,
1: sí,
0: vent...
1: Sí. Sí, però jo he dit a nivell de núvols. I de,
0: sí.
1: Menjar, i de menjar.
0: Jo he dit...
1: I de menjar. O sigui, venen les castanyes, venen les magranes, venen tots els bolets, començam a fer guiats escaldums i coses d'aquestes. Vull dir, jo que soc molt del paladar, jo visc, i sobretot ara que m'he fet gran i que el tema 16 perd un poc de pes en aquesta balança.
0: En guanya més a menjar.
1: El menjar comença a guanyar bastanta més força, i realment el mes de novembre és un mes que en aquest sentit, per molt que el vulguin potejar a nivell de que volen que cada vegada el mes de novembre tingui més cara de desembre, encara segueix sent un mes que bé, està bé. Pensa que lo de les fires a nosaltres, a tu i a mi, no mos agraden, però en realitat a molta de gent sí que li agraden les fires.
0: No me desagraden tampoc, és un poc avorrida de lo mateix, però
1: home,
0: no
1: sempre
0: m'agraden.
1: Són una merda les fires, que collons.
0: I en xits és un dineral.
1: Exacte, és un dineral, és una merda, perquè a més tothom ven la mateix.
0: Això ja ho diu tu.
1: Tothom ven la mateix, i home, sí que és vera que intenten especialitzar-se, vull dir que se pobla arròs, llobí i mel, a caimar i oli, aquí artesania, però no fotem, vull dir que són dos dies i dels dos dies un plou i ja està, hi ha tot un esforç per part dels municipis brutal, i que se cremen dos dies, vull dir, no pots però imaginar el que costen les fires, vull dir...
0: Bé, quan no han cremat cocots, ni numol, ni pollant, ni Vicent. Escolta, mem,
1: són
0: dedicar... les 10 i 28, duim 20 minuts xerrant, i només duim 3 mesos, agost, setembre...
1: Tranquil·la, anirem aviat.
0: No, bé,
1: gener,
0: no arribarem a final d'any.
1: Desembre.
0: Desembre.
1: Desembre és un mes que ha deixat d'existir. Ja no té identitat. El desembre, per mi, ja ha perdut la seva identitat. Ja s'ha quedat sense ànima, el mes de desembre, amb els anys. Quan jo era petit, tenia ànima, aquest mes, d'allò que podria ser, era l'ànima d'allò que ja me creava, que era cap a les vacacions de Nadal, cap al Nadal. Ara no. Ara, precisament, ja s'ha convertit en un mostrador, o s'ha convertit en una gran superfície. Vull dir, és un centre comercial. El mes de desembre ha deixat de ser un mes. No és un mes. De fet, és un doi. Un període de temps en el qual han d'anar a la desesperada a comprar coses. I comença en el novembre, precisament amb el Black Friday, que ja enganxa, i fixo-vos que enganxa amb un pont, que és un conyàs, el 5 i el 6 i el 8, el desembre. Aquest pont també el converteix en un centre comercial, però en aquest cas en una agència de viatges, i després ja no param fins a cap d'any. O sigui, és un període de temps, però que volen viure, jo no sé com ho he d'explicar, però que en tot cas és una merda, això està clar.
0: No, està clar, ja ho sabem, jo no t'agrada el mes de desembre.
1: No.
0: Ja m'ho havies dit, desembre, normal s'ha fet, no li agrada.
1: Imagina, però m'agradava, ja quan era petit m'agradava, no te pensis.
0: I gener per tu no és començament d'any?
1: Gener no és començament d'any.
0: No,
1: o sigui, el gener, si no fos perquè té Sant Antoni, si el gener no fos perquè té Sant Antoni, els Reis és com si no els tingués, perquè és com si formessin part de desembre, els Reis. Vull dir, que estiguin a dins el gener és una circumstància estranya. Vull dir, podria ser dins el desembre, que ho col·locàssim tot. De fet, jo crec que seria una bona idea adelantar-ho tot. O sigui, la merda que comença després del pont, que ja facin en Nadal i que ja enganxin a Reis i que ho facem tot en el mes de desembre i que deixin net el mes de gener per Sant Antoni. Si no fos perquè té Sant Antoni, el mes de gener torna a ser una altra merda. Perquè és un mes on... És un mes de ressaca. És una ressaca total. Vull dir, o sigui, tot el puto mes fa mal de cap. Saps? Tot el mes tu tens ressaca. Tens mal de cap i has de prendre el Caselces vitals per sobreviure en aquest mes que vols que passi. Que se'n vagi ja. Perquè una vegada que has fet Sant Antoni, dius, hòstia, han de començar a fer feina, conyo, d'una puta vegada, no? Vull dir, perquè el rotllo aquest de que, escolta, quan farem la cuina nova, quan me compre tal, no sé què, no, passar festes, aquestes passar festes no acaben mai, són dia 20, estem a dia 20 de gener i encara no ha començat l'any, en sèrio. Vull dir, és de vagos, és un mes de vagos, vull dir, on sabem mai que un mes comenci el dia 20 i que m'ho sembli bé? No m'ho sembla bé. Vull dir, el mes de gener...
0: Sobretot si necessites un lampista...
1: Sí, tenia una cosa molt bona, que eren les calmes de gener. Això era una cosa fantàstica que tenia el mes de gener. Però és que ja les trepitjam, perquè ja no estem pendent d'aquest ciberitisme per la llum, per la temperatura i per el color. Ja anem massa de pressa, ja no mos fixam amb aquests dos. I el que volem és que arribi Sant Antoni, el que volem és allà poder pujar a Ternelles amb el pi. I tot és... I, a més, ja ho dic, o sigui, amb moltes ànsies de coses i amb ressaca del puto mes de desembre. Vull dir, amb una ressaca t'arriba. Febrer.
0: Febrer
1: significa purificació i neteja. O sigui, que de quina purificació estem parlant? No, si al final jo miro les coses i me donen la raó, perquè jo dic, i que putes d'ho vol dir febrer? I diu, purificació i neteja, conyo, la neteja aquesta que jo estic dient del desembre i del principis de gener, perquè t'has de purificar, necessites fer net, no? I el mes de febrer s'ha convertit en això, en un mes que, de fet, és vera. És un mes lleig, no tenim un bon pensament respecte del mes de febrer, és un mes lletjot, o sigui, no venen ni els corredors, o sigui, és un mes lletjot. Els corredors no arriben, els biciclistes no arriben fins a març. Ara ja comencen, amb el canvi climàtic, que alguns ja s'atreveixen a finals del mes de febrer. Però quin és el final del mes de febrer? Una altra merda que té aquest mes. Que dius, hòstia, si acaba el 28, si és curt, i col que a vegada el 29, o sigui, és curt i mos vol despistar. O sigui, dues coses que jo crec que...
0: Bé, però cobres abans.
1: En el rànquing...
0: Esperes un parell
1: bueno,
0: de dies.
1: Això, sí, no sé, això, serà, això seràs tu, que tens un dia de pagar fixa, jo no. Amb la qual a mi m'és igual. Deixa'm pegar un glopet.
0: Fer un glopet, hem anat de l'agost fins al febrer, ara,
1: bueno,
0: març.
1: Ara per ara ho duim bastant malament. El març, què vols que te digui? Jo no sé si és perquè jo vaig néixer el mes de març, però a mi és un mes que m'acau bé. I m'ha caigut bé quasi sempre. Vull dir, perquè realment és això. O sigui, la neteja que ha suposat el febrer mos deixa ja nets, realment, ja començam a vislumbrar, ja han començat a pagar les factures de la festa del mes de desembre i de principis de gener, vull dir, perquè en aquesta festa que assistim, aquest centre comercial que és el mes de desembre, qualcú l'ha de pagar en el final, no? I, bé, a finals de febrer ja començam a veure la llum i realment març s'està convertint i, pensant en el canvi climàtic, cada vegada és una mica més lluminós, cada vegada és més primaverenc, que no ho era, però cada vegada és més primaverenc. I arribam en abril. Abril és un mes que sempre mos ha caigut bé a quasi tots. Jo diria que no hi ha gent que estigui enfadada amb el mes d'abril. Abril ve del llatí aperire, que és obrir. Obrir en el sentit de que és un mes que obri. Que obri les flors, obri el nou temps de primavera.
0: No? Que guapo, no sabia el significat.
1: Ah, mira.
0: L'etimologia.
1: Sí, sempre passen coses.
0: De bon bé la paraula.
1: Bé, no t'havia dit que el mes de gener l'homenatge al Janus, que és el déu romà, de les dues cares, de les portes.
0: De les portes?
1: Sí. Sí, sí, sí. I dels començaments. O sigui, realment és un déu que parla dels començaments, clar, perquè com que estan a l'inici de l'any, se suposa que sí que és el mes dels començaments, malgrat jo dic que és en el final del mes que comença. El mes d'abril, herbera, i a més té la Setmana Santa, normalment, que per jo és una mica conyàs, però bé, tampoc ara no ens posarem anticlericals, però que és un poc feixuc, i després té Mont d'Anar.
0: Si tu feia senyes, que no anem molt bé de temps.
1: Bé, idò, Mont d'Anar, és igual.
0: Que té, ho podem queden acabar, 3 mesos.
1: Ho podem acabar aviat. Abril.
0: Te sento no sabent convidar.
1: Lo de aguas mil, mentida.
0: Fora.
1: Plou per Setmana Santa. Això sí, jo sempre he dit, per Setmana Santa plou, però és un tema de llunes. És que realment l'Església és tan llesta i tria tan bé per quan ha de ser el divendres sant que sempre agafa una mala lluna i per això plou. En el merda, perquè la gent se pregunta, per què putes plou? No és que el mes d'abril vagi en contra de la religió, és que realment és la mateixa religió que tria unes dates que són equivocades.
0: El maig.
1: Maig. Per jo, maig realment és un mes arro. A mi...
0: Un mes arro.
1: Per jo és un mes fantàstic.
0: Un mes arro.
1: És un mes arro perquè Maia, la deessa de la fertilitat i el creixement. Que és això, hòstia, dius, fantàstic, no? A mi, hi ha una cosa, quan era petit, jo no sóc creient, no sóc religiós, però a mi hi havia una cosa que m'encantava quan era petit, que era el mes de Maria. El mes de Maria a l'escola m'ho feien cantar i omplien de flors com un petit altar amb una verge Maria, no? I cantant com flores a Maria, com flores a Porfía, que madre nuestra és... És fabulós, és fabulós. El mes de maig és fabulós. I a mi m'agrada molt. Mos queden juny i juliol. Juny és un mes més tonto que l'hòstia. O sigui, el juny és un mes sense autoestima. És un mes que no té autoestima. S'ha quedat al mig de dos grans mesos, que és el maig i el juliol. S'ha quedat al mig, en plan tontet. És com el començament de l'estiu, és quan acaben les escoles.
0: Però, i que passa molta vida, no saps què ha passat.
1: Però és que no té ni figa ni flor. Saps què t'ho vull dir? És que encara no han començat les fruites, encara les domàtiques encara no han arribat. O sigui, és un mes que està allà per omplir. Però que no té cap feina. Vull dir, clar, me fa passar 30 dies perquè les coses bones comencin a venir. Però ell no en dona cap de bona. Saps? Vull dir, és, bé, a qualque lloc. A vegades plou, però això ja s'ha acabat, es cuento. Ara cada vegada fa més calor, vull dir, una cosa bona que tenia del juny era que no feia molta calor, però ara ja té molta calor, amb la qual cada vegada sembla més en el juliol, en el seu germà gran, fins i tot juny, juliol, juliol és el germà gran de juny, no? Vull dir, però clar, juny no ha volgut estudiar, i s'ha quedat allà aturat, no?, una mica. I després ve el juliol. El juliol, si no fos per el 18 de juliol, que va començar la Guerra Civil, però això també m'ho recorden nosaltres, amb la qual cosa, en els nostres oients, si són més joves, ja ni se'n recorden, no? La meva filla va néixer el 19 de juliol, més normal, la meva primera filla, més normal, perquè jo estava assustat, perquè dic, hòstia, arriba a néixer el 18 de juliol, i sí que després és un mes horrorós. Però no, el juliol realment és un bon mes. No vos penseu, el juliol està creat en honor de Juli César, i Juli César era un dictador fill de puta. O sigui, però, bé, està creat per ell. Igualment que l'agost, que no ho he dit, està creat, en honor, el nom és en honor d'August. No? El juliol, què mos passa ara en el juliol? Que realment ja va molt en sèrio a nivell de turisme, és molt fort, és molt tal, i és molt calorós. Vull dir que aquesta característica de que és un bon mes m'on anirà baixant a poc a poc.
0: Ja,
1: no?
0: Ja és pitjor.
1: I ja m'estreus de fora perquè ja em poses mala cara. Ja pràcticament he acabat. Fixo vos que...
0: És molt intens, juliol, perquè en totes les festes...
1: Sí, és molt intens.
0: Molt intens.
1: És molt intens i castiga molt.
0: Ara que molt sento regidor de festa.
1: I en realitat, fixa que la patrona pràcticament és com una continuació del mes de juliol, vull dir, perquè les festes comencen a dins el juliol i acaben dins l'agost, no? Vull dir, però que si no fos per això, vull dir, la patrona podria ser del juliol, vull dir, no passaria res.
0: Mira que sutil que t'ho faig.
1: Sí, i crec que a la llarga la patrona i els moros els haurem de passar en el maig.
0: Vols xixer?
1: Ahí lo dejo, no, m'és igual.
0: I ho fem dia 31 de maig.
1: Però és que no ho podrem comprovar. No ho podrem comprovar perquè jo segurament ja no pinturitzo la palmada. Però jo crec que en 10-15 anys li canviaran la data a la patrona.
0: Ara li direm.
1: Molt bé.
0: Gràcies. Conclusió, som en un setembre, que havíem dit...
1: Que ara comença un trimestre que està molt bé.
0: I t'agrada.
1: Bona
0: nama.
1: I feia bonda, sobretot.
0: Adéu, gràcies.

Ràdio Pollença. 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet

0: Molt bé, nosaltres seguim aquí en directe. Són ara mateix les 11:15 i tenim l'estorn de l'esport. Tenim un setembre ben carregat de moltes activitats, sobretot de curses, i tenim en el regidor d'esports, en Mateu Tugores, i en el tècnic d'esports, en Tomeu Siquier. Com està? Bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Benvinguts. Costo-vos un poc en el micro. Home, si vos el pujaré jo un poc d'aquí, des d'aquí. Si vos senten un poc millor, ma mare.
1: Bon dia a tothom.
2: Bon dia.
0: Molt bé, idò, i benvinguts. Començant, si vos pareix, anirem ja ho xerram ara amb en Tomeu, anirem per ordre cronològic. La primera que tenim és aquesta cursa, la Swing Run. Aquesta serà dia 12 de setembre. Tomeu, crec que hi ha... Tot això, en totes aquestes curses vos pareu inscriure a Elite Chip, però en cas d'aquesta crec que hi ha hagut problema, no és així?
2: Bueno, aquesta cursa ja és la maleïda Swing Run. Se pot inscriure la gent per lamaleïda.com o per rocksport/la maleïda.
0: Molt bé, bé, això és dia 12 de setembre.
2: Sí.
0: Qualque cosa més que vulgueu aclarir, Mateu?
1: Bueno, aquesta carrera ja l'hem pensat, crec que no se va fer, però els anys anteriors sí que s'havia fet. És una cursa, diguéssim, que dins d'aquest entorn de Cala Sant Vicenç és molt especial. És una cursa que combina natació i corre per... i se fan dues modalitats, crec que una més curta i una més...
0: Claro, vaig full
1: molt
0: i esprint, exacte.
1: Molt més exigent, la segona. N'hi ha una molt més exigent. I bé, crec que és una cursa que l'has d'haver entrenat, has d'estar preparant, no és d'aquestes que qualsevol
0: és més de professionals, no és per amateurs.
1: No professional, però l'has d'haver preparat. Aquests atletes que fan triatlon, que fan bicicleta, natació i córrer, doncs aquí combinen dues disciplines i també hi ha gent que fa aquest tipus d'esports.
0: Has d'estar més preparat físicament.
1: Jo
0: aquesta.
1: Crec que sí, per fer aquesta, sí. No, Tomeu?
2: Bueno, has de tenir unes nocions bàsiques de nedar, sobretot per la carrera curta,
0: no t'ofegar,
2: que és més assumible. La llarga sí que has d'estar un poc més preparat. Enguany, la maleïda Swing Run fa dues distàncies, una distància de 20,5 km, que aquest 20,5 km n'hi haurà aproximadament de 8 de córrer i 2,5 de nedar, i és un esport de transició que fa trans el temps de córrer i de nedar. No és que siguin de 8,5 de córrer i dos de nedar, sinó que vas alternant a lo millor 1 km de córrer, 500 metres de nedar, i així fins que recorres la distància total, i tot se farà per la que a la Sant Vicenç. I després hi ha la distància curta, que és la de 8,5 km, que són 6,5 de córrer i 1,5 de nedar. I aquesta, jo crec que si entrenes un pot de nedar i tens quatre nocions bàsiques de no... Pues no, sobretot fallar, però la pot fer tothom.
0: Ho pot fer tranquil·lament. Bé, he d'estar bé. Sempre és aquesta part un poc més professional, que sigui aquesta part full, i aquest sprint que seria un poc més per més aficionats.
1: Crec que pugen fins a Coves Blanques,
2: sí,
1: no?
2: Correcte. Sí.
0: Bé, així mateix hi ha un bon...
2: Hi ha una bona estirada.
0: Hi ha una bona estirada, sí. Això és el que dèiem de la maleïda. Recordem que no podeu fer la inscripció per Elite Chip, que heu de fer a lamaleïda.com i on més?
2: I a rocksport/lamaleïda.
0: Molt bé. Idò, i si vos pareix, anant per ordre cronològic, com dèiem, anant en aquesta segona, que és aquesta cursa que ja se fa, que és la 14a edició d'AFAMA, aquesta cursa per commemorar el Dia Internacional de l'Alzheimer. Això serà dia 20 de setembre. I crec, bé, veig que és una cursa de 7 quilòmetres que surt a les 9:30, i també aquesta sí que se poden inscriure a eliteship.com, eh?
1: Sí, l'inscripció aquesta és a eliteship, i aquesta té una cursa que és de 7 quilòmetres que pugen a Nucalvari. També hi ha, crec que des de allà on comencen a Nucalvari fins a dalt de tot hi ha un cronometratge, perquè també donen un premi de que ho pugi més ràpid, que pugi més ràpid Nucalvari. I després hi ha una caminata popular de 3 quilòmetres.
2: 3,3
1: quilòmetres, per d'impollença, que bueno, que és aquesta part popular on convidam a tothom que s'hi apunti, i després per fer l'altre són 7 quilòmetres. Bueno, és una que és una cursa amb aquesta distància, com que mínimament entrenes un poquet, són curses que se poden fer,
0: no?
1: Són curses populars.
2: la cursa de per l'Alzheimer surt aquí del claustre de Santo Domingo el dia 20 a les 9 del matí. Te pots apuntar per Elite Chip i si no el mateix dia de la cursa allà. Lo guai d'aquesta cursa, si ja fa 14 anys que se fa,
0: 14.
2: Sempre ha combinat aquesta modalitat popular d'una cursa de 7 quilòmetres amb la caminada, i aquesta cursa se fa per donar part en els actes de celebració del Dia Mundial de l'Alzheimer, i així podem conscienciar la gent i donar visibilitat de tota la feina que fa mana, que ha de fa mà i per tota la gent que té aquesta malaltia.
0: Hem de dir també que hi haurà ambientació a càrrec d'en Toni Coll i que hi haurà una benmutada i música després aquí als jardins d'en Joan Marc, no? No és així?
1: Sí, sí, aquesta... Ja fa un parell d'anys jo que veig que fan aquesta... Bueno, tot aquest any que ha dit, segurament ha anat evolucionant un poc la festa, perquè jo crec que és això, és una cursa i també és una festa per conscienciar, perquè aquí tenim la sort de tenir un centre com AFAMA que digués som un exemple d'inclús jo sé que van a congressos i són un exemple de com actuar davant d'aquesta malaltia tan terrible que tenim d'aquest segle XXI, que és aquest malalt d'Alzheimer. I jo crec que és molt bo, és una molt bona oportunitat per donar-se a conèixer i que tots col·laborem amb ells amb aquesta cursa, encara que sigui la caminata popular, que aquesta sí que està oberta, que tothom pot fer.
0: Sí, que és aquesta cursa no competitiva que se fa de 3,3 i que és dins el poble i que és més que res per reivindicar i per donar visibilitat. Molt bé, i d'ahir continuem cronològicament i ja passam en el Pollan Salani fet que el dia 26 de setembre.
1: Sí.
0: Que em poden xerrar de sa...
1: Tenim aquest de setmana.
0: No, teniu, jo ho he dit al principi, ja un mes de setembre ben atapit.
1: Sí. Una continuació de l'altra.
0: Sí.
1: La Pollan Salani fet ja van venir xerrant a l'altra sí. La setmana passada. I bé, l'idea és un subtítol que du Pollança de Rècords. El que hem preparat és unes curses populars de 5 i 10 quilòmetres i després una d'èlit de 5 quilòmetres amb l'intenció de que se batin, hagi la possibilitat de batre alguns rècords en cursa urbana de 5 quilòmetres, rècords que poden ser mundials perquè hi ha l'oportunitat de que sigui, perquè vendran dos corredors que tenen aquesta possibilitat, i després altres rècords que poden ser més a nivell més nacional, depenent de la categoria que corrin. Hi haurà també un campionat de Balears de 5 quilòmetres, i per tant, és una combinarà aquestes dues modalitats de cursa popular i després una cursa d'èlit i campionat de Balears a un mateix moment. Se farà en un circuit que ja vàrem estrenar l'any passat per un campionat d'Espanya de mitja marató, 5 quilòmetres i milla urbana, que és a la primera línia de moll, que és un lloc espectacular perquè és un circuit molt pla que dona joc i que se puguin batre aquests rècords que estem aquí intentant. A més, se retransmetrà per Teledeporte, ja tenim un acord en Teledeporte perquè se pugui retransmetre, i bé, el que esperam és que també se converteixi la part aquesta més d'èlit, ja la tenim més confirmada, i ara el que falta és que la gent s'hi vagi apuntant. Tenim les inscripcions són a Elite Chip i bueno, animar tothom que s'apunti tant a la de 5 com a la de 10 quilòmetres.
0: A més, veig que per a Bobeix a xarxes que comptau en sa presència de Xema Martínez per sa part nacional i per Jacob Rob,
1: sí,
0: Crop,
1: jo no...
0: Crop tenen, i després veig que també a Nadissu Yuhune. Teniu un bon cartell per la part
1: elitista. Sí, ara el que necessitem són les inscripcions. Jo crec que les inscripcions s'estan frenant una mica perquè teníem una data primera prevista, que era un mes de maig, que ja teníem gent apuntada.
0: I ho vàrem reprogramar.
1: I vàrem haver de reprogramar per una qüestió de... Ja vàrem explicar perquè hi havia lesions i no vàrem poder venir que els atletes que teníem previst. I se va haver de reprogramar en aquesta fetge de setembre, esperant que amb aquest temps que mos queden, encara que eren 3 setmanes, pues que se vagin apuntant.
0: Han de recordar,
1: jo
0: també.
1: Crec que sí que s'apuntaran, perquè jo crec que poden ser... Hi ha molta gent que practica un running, que corre, tant per muntanya com per carretera, perquè hi ha gent que practica tant, hi ha gent que fa les mitges maratons o les maratons que són de la Federació d'Atletisme, i després tots un que entrenen curses de muntanya, que seria aquesta de la Federació de Muntanyisme, i tots ells després, si aquesta gent que se prepara ve a córrer, seran molts, segur.
0: A més, hem de recordar que aquesta de 5 quilòmetres és una cursa benèfica, que se diu Corren per l'Igualtat, que també ho hem de recordar en això, i sempre juntar esport i beneficència o anar en cursa benèfica sempre és un gust.
1: Sí, no sé quantes edicions d'un que la de 5 quilòmetres se diu Corren per l'Igualtat, i ja aquests darrers anys hem dedicat un euro de cada inscripció en aquesta cursa a la Llar Sebastiana Lladó, que és de les monges del Sagrat Cor, que tenen uns espais, unes viviendes per dones en situació de vulnerabilitat que, desgraciadament, a Pollença també en tenim.
0: Molt bé, idò, i Tomeu, si vols afegir qualque cosa més d'Espollença a l'Ànim Fest.
2: Res, intentant, nosaltres volem que la gent popular s'apunti. Jo personalment crec que, ja ho vaig dir, és una oportunitat única poder compartir circuit, recorregut i temps amb atletes de primer nivell, i jo crec que Espollença respondrà. Crec que pot ser un capvespre diferent, fer un pot d'esport, davant la primera línia de la mà, veure gent d'èlit i esperant que la gent s'apunti, convida-la i que, no sé, que anirà bé tot.
0: Exacte, i animam a la gent que vol recordar que les inscripcions se poden fer a elitechip.com i que aquesta cursa se va reprogramar i que ara serà dia 26 de setembre. I anam, digues.
1: I afegir una coseta, que encara falten alguns detalls per confirmar, i per tant m'estim més no avançar coses que no estiguin tancades de tot, però sí que hi haurà després una festa final després de l'entrega de la cursa. Se fa a primera línia, l'entrega de prèmits se fa a la plaça Miquel Calló, i en què va l'entrega de prèmits, pues tindrem fins a una certa hora de la matinada, pues tindrem festa, hi haurà grups, hi haurà DJs, hi haurà
0: festa,
1: ambientació, i per a fer com aquesta part final de final de festa de la Pollença Running Fest, que ja un home indicava que en un final i volien que hi hagués també una mica de festa.
0: Que és poble, running, que es corre, i la festa, que és el final. Mira, tot inclòs en el nom de la cursa. I d'això, si vos pareix, ja per acabar cronològicament amb aquesta quarta, perquè tenim aquest mes... Aquesta ja entra dins el mes d'octubre, ja seria primer d'octubre, això és dia 3 d'octubre del 2026, aquesta cursa Mallorca 5000 Skyrunning, la dècima edició, la desena edició. Tomeu, tu que te veig més... Només en Mateu, a xerrar, farem una compensació. Farem...
2: Bueno, aquesta cursa de la Mallorca 5000 surt de diferents pobles i arriba aquí a Pollença. Ho organitza un club que se diu Matinant per Somiar, justament en secció de muntanya. I bueno, aquesta cursa és Campionat de Balear de Curses per Muntanya d'Ultradistància, la distància llarga, i té un parell de diferents distàncies, ja no les sé, però totes arriben aquí a Pollença, i bueno, nosaltres convidam a la gent també que vulgui venir a veure arribar en aquest corredor d'ultradistància, que ja haurem fet moltes hores i molt d'esforç.
0: Mateu, si vols afegir qualque cosa, sí que és veritat que aquesta no només és una cursa únicament, com diu en Tomeu, sinó que és una cursa de tota Mallorca, d'arreu de Mallorca, i que s'ajunta i que passa per aquí, per Pollença.
1: Clar, nosaltres som entrada o sortida de la Serra de Tramuntana, per tant tenim aquesta possibilitat de que curses que s'organitzen des de fora amb la col·laboració de clubs d'aquí, aquí la secció de muntanya col·labora expressament en la, diguéssim, en el que és l'arribada, tota l'infraestructura de l'arribada de la secció de muntanya, pues, col·laboren amb aquesta cursa Mallorca 5000 que s'organitza des de la sortida d'un altre poble, fa distintes sortides i bueno, però aquest és l'avantatge que tenim, tant poden ser entrada com sortida de la serra, no? I aquí tenim pues, aquestes arribades que, de cursa que en aquest cas és una que no mos creu, però diguéssim molta organització a nosaltres des de l'Ajuntament, sí que cedim tota la nostra infraestructura de meta, de valles i la policia que tanca els carrers necessaris per poder arribar, arriben aquí davant el claustre. I bé, jo crec que és una carrera que l'arribada, hi ha corredors que arriben, no sé, suposo de vés migdia d'on arribar, però
2: sí, surten a les 6,
1: però n'hi ha que arriben a les 10 del vespre, va ben que dia és una arribada que...
0: Home, 5.000, sempre que dir, no, 65 quilòmetres no són bones.
1: Crec que 5.000 és un desnivell positiu que hi ha, ben que dir que pugen, fan...

0: va fer de manera individual o per relleus que...
1: Ara ho veig, m'ho he per relleu també les 65 km, sí, que són aquesta cursa campionat de Balears ultra de distància. I d'ahí, si vols, per ahí feim abans d'acabar un repàs a totes aquestes curses, farem un repàs ràpid, eh? I recordarem als nostres oients de com poden, de com se poden inscriure. Començàvem mencionant aquesta cursa de aquesta cursa de la Maleïda, aquesta swim run que se fa en cada Sant Vicenç, serà dia 12 de setembre. Ja m'ha explicat que no ho podeu fer a través, les inscripcions no se poden fer a través de l'Itexipo, de fet a través de la Maleïda.com i de Rock, m'has dit tu, perdona,
0: Rock Esport barra la Maleïda.
1: Perfecte, això és la primera que podreu gaudir aquest mes de setembre. Després passarem a la 14a cursa per l'Alzheimer, que és diumenge, dia 20 de setembre. Aquesta sí que vos podeu inscriure a elitechip.com. Recordeu que hi ha aquesta caminada popular i tot això, i és per visualitzar la Fundació AFAMA, d'aquí a l'institució AFAMA.
2: Sí.
1: Perdona?
2: No, una fundació no, és AFAMA.
1: És AFAMA.
2: L'associació de familiars i amics de malalt d'Alzheimer.
1: Gràcies, Mateu. És una passada. Jo, com que som d'aquí, a vegades faig aquestes fallides, a vegades. Després començam, anem a espollant la Running Fest, que serà dia 26 de setembre, que ja n'hem parlat, aquesta sí que vos heu d'escriure. A més, aquesta sí que té una part benèfica, han dit que aquesta de 5 quilòmetres, si no vaig equivocat, era per l'igualtat, per tant...
2: Sí, solidari. Sí.
1: Exacte, solidari, per tant, vos heu d'apuntar, aquesta sí que ho podeu fer a elitechip.com i acabar amb dia 3 d'octubre a la desena edició d'aquesta Mallorca 5000. Si teniu qualque cosa més a afegir, ara teniu el micròfon obert.
2: Jo ja m'hi he apuntat, eh?
1: Sí.
2: Vaig dir l'altre dia que va venir que m'hi apuntaria Anna Joana. Anna Joana no sé si s'hi ha apuntat, però no és ara. Però...
1: Això és la pollença rànica.
2: Sí, jo ja m'he apuntat.
1: No, Joana, ara si mos vols enviar un WhatsApp, Joana, que ara que tenim el Mateu aquí, i mos confirma si t'has apuntada o no t'has apuntada. Qualque cosa més que vulgueu afegir?
0: No, a nivell de cursa no.
2: No, ja tenim.
1: I d'ahir tenim un bon...
2: Tenim
1: cada cap de setmana. Tenim un bon farcit aquest mes de setembre. I d'aleshores, Mateu, Tomeu, gràcies per ser aquí, explica'm-nos...
2: Comentarem un poc les activitats que comencen ara.
1: Ah, perdona, Urbere, que ho han dit a veure fora micro, les activitats guiades, sí, si vols xerrar un poc de
2: sens.
0: Bueno, el que tenim, com cada any oferim les activitats municipals de posar en forma i condició física, les inscripcions ja estan obertes, pràcticament estan...
1: Obertes, tancades, vol dir.
0: Sí, obertes, tancades, la que anava ja ara.
1: Perquè acabaran ser durant el mes d'agost, de 8 i 24, se podrien depèn de l'horari, no?
0: Queden algunes places a... dilluns i dimecres a les 6 i mitja, si no vaig malament, i dimarts i dijous a les 6 i mitja. I de Pilates també m'han dit que, bueno, queden algunes places a les dilluns i dimecres a les 5 i mitja.
1: I on han de contactar per poder cobrir aquestes inscripcions?
0: A través de l'àrea d'esports. Sí, poden venir al pavelló o a la piscina municipal de Port de Pollença i nosaltres allà les atendrem i ajudarem a la gent a lo que faci falta. També tenim qualque plaça de natació, d'escola de natació, d'hivern, en el Port de Pollença, que és a partir d'un nins o nines que hagi nascut l'any 2015. Sí. Queden algunes places, tot l'altre ja està ple. Però bueno, si qualcú se vol apuntar a partir del 2015 que tingui ganes d'aprendre a nedar o això, està convidat a venir a l'àrea d'esports, a demanar informació i nosaltres l'ajudarem.
1: Molt bé, i de... Ara
2: ha arribat setembre, començam a, com quan se comença un curs escolar, jo crec que moltes vegades l'altre ho vaig sentir per la ràdio també, l'any jo crec que comença per setembre, més que començar per gener. Quan comença setembre començam tot amb unes altres rutines, totes aquestes rutines d'hivern que mos feren. I jo crec que ara ja han començat les activitats ja esportives, ja fan aquesta rutina per utilitzar les instal·lacions i també tots els clubs ja se posen en marxa. Tenim 16 clubs que utilitzen instal·lacions de l'Ajuntament, d'aquí les instal·lacions esportives, i bé, esperem que sigui un curs esportiu en aquest cas, que sigui bo i que tothom pugui anar a fer esport, que és la motivació que m'ho du des de la regidoria d'esports, a fer esport per tenir una salut millor, bàsicament, a totes les edats.
1: Ahir van tenir l'altaveu infantil, que són membres del

0: infantil i vàrem parlar de la importància de l'esport i dels beneficis que ens dona a nivell vital.
1: I un altre que tenim, que és les del Consell de Mallorca, que són...
2: El programa Mouta.
1: El programa Mouta, que tenim, enguany tenim 4 grups, i crec que mirarem de tenir llista d'espera, mirarem d'afegir-ne algun a càrrec de l'Ajuntament també, perquè creiem que aquesta població major de 60 anys, que és la que participa en aquest programa Mouta, pues també és important que facin aquesta activitat física, perquè en un final redunda en un benefici de la comunitat tota aquesta activitat.
0: Aquesta promoció Mouta, supos que és per majors de 65 anys, has dit?
1: No sé, crec que és a partir de 60, 60... crec que no són 65, no tenen per què,
0: és a partir d'una moviment...
1: certa edat adulta, però tenim 4 grups, 2 a Pollença i 2 en un moll, i tenim llista d'espera. Els horaris són un dimarts i un dijous a Pollença a les 9:30 i a les 10:30, i en un moll són dilluns i dimecres a les 11 i dimarts i dijous a les 10:30.
0: I quines activitats consisten, que consisteix?
2: Bueno, tot ja se tracta de realitzar diferent tipus d'activitat física. És a dir, tenen un monitor i tant poden anar a caminar, com fer força, com fer diferent tipus d'activitats. Se tracta un poc de lo que diu en Mateu, que la gent se mantingui en forma, que faci esport i, al final, que sigui un benefici per la salut de cada un.
0: Molt bé, si no teniu res més que dir, ho deixem aquí. Mateu, Tomeu, moltes gràcies per ser aquí, expliquem-nos el que per àrea d'esport se refereix, i que res, que tinguem un bon mes de setembre, que no mos faci mal temps, que les curses se puguin fer, que no mos plogui molt, que no mos plogui, perquè ara falta que mos vengui una bona ploguda i no mos interessa. Que vagin molt bé les curses, gràcies per ser aquí, i si després vol venir qualsevol dia per explicar qualque cursa en concret, perquè ara hem fet un genèric, ja ho sabeu.
1: Segurament hi haurà més coses d'aquí a final d'any per fer.
0: D'aquí a final d'any segur, però dit de setembre, si vols venir a parlar d'aquestes en concret, o de com ha anat, o de que...
1: Sí, segurament tornarem principalment per la de Pollença
0: Running Fest. Molt bé, idò, i res, gràcies a tots dos i que tingueu molt bon dia. Nosaltres oients continuarem ara d'aquí una estoneta amb so darrer un xiringuito amb Ana Maria Antònia Paparrina. Fins ara, gràcies.
3: Ràdio Pollença, 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet.
4: Arriba al festival Mahler 2026. Vine a descobrir com Gustav Mahler porta el llenguatge romàntic fins als seus límits i obre les portes de la música del segle XX. Dissabte 12, dissabte 19 i diumenge 27 de setembre al claustre de Sant Domingo de Pollença. Entrades a Tiquet i Bé.

0: i tant. I d'ahir, nosaltres continuem. Quan són ara mateix les 11 i les 11, quasi 20 i pico. Com vos hem anunciat, mos hem desplaçat. Hosti, si sentiu el so un poc distorsionat, mos hem hagut de desplaçar dels nostres estudis habituals, perquè, clar, és el darrer xiringuito i la Maria Antònia m'ho va demanar que féssim un especial des d'un xiringuito. Què passa? No m'ho podíem anar perquè els mitjans no mos ho deixaven, no mos podíem treure fins un xiringuito. I què hem fet? Hem dut el xiringuito a Ràdio Pallensa. Maria Antònia, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia, com estem?
0: Així m'agrada. A més d'una convidada. Qui és aquesta convidada?
1: Quina convidada, que és la Xesca, la meva companyera. Ara...
0: Au, vinga, Xesca, digue-mos, mem, de bon... Qui ets tu?
2: Jo som la filla d'una amiga de la Maria Antònia, que he vengut aquí per xerrar un poc de lo que he fet aquest estiu, de coses que he fet.
0: Avui, vinga, no li posem més de mora, que mos expliqui què ha fet aquest estiu.
1: Espera. El que dèiem és que si un xiringuito no podem anar al xiringuito, perquè el xiringuito vengui aquí i ja ho tenim.
0: Ja ho tenim, el xiringuito.
1: Si voleu passar per Ràdio Pallensa a de fora, perquè no té res a veure de dins, nosaltres tenim un xiringuito aquí muntat, riureu, el veureu, esteu convidats. Jo vos vaig dir que estaríeu convidats en tot moment. I aquí no fa faltar ningú
0: que
1: venguin,
0: sí.
1: Que venguin.
0: Ja ho sabeu, costeu-vos els estudis d'aquí, de Ràdio Pallensa, just enfront, perdoneu, hem posat un xiringuito, ja que el xiringuito no me'n podríem anar, perquè per temes tècnics era un poc complicat, no era Maria Antònia.
1: Exactament.
0: Hem dut el xiringuito cap aquí i tenim el xiringuito muntat just a les portes dels estudis. O sigui que passeu, i de totes maneres, si voleu xerrar, si voleu contar la vostra, si voleu contar qualsevol cosa que heu fet aquest estiu, que heu anat de vacances, passeu per aquí.
1: Passeu per aquí o cridau en un 972-53-54-55, molestau un poc la DJ.
0: Exacte.
1: I després, si no, tenim el telèfon mòbil per enviar àudios i res més. Què era? Quin era?
0: El telèfon mòbil, ara mos has posat de prova, eh? No?
3: 687-72-11-93.
0: Visca la memòria de la Maria.
1: Visca la memòria de la Maria.
0: Molt bé.
1: Anem, abans de començar amb totes aquestes coses que mos han d'explicar avui, he de fer la meva part d'economia de dies i... com se diu això?
0: Com se diu això?
1: Me va dir...
0: Finances.
1: Sí, tipus estadística.
0: Estadística, finances, sí, la teva part econòmica.
1: Exacte. Bé, avui és dia d'or de setembre. És el dia 245 de l'any i mon queden 120 dies per acabar. Això vol dir que han recorregut aproximadament un 67,1%. I ens queda aproximadament un 32,9%. D'una altra manera, diríem que ja han passat dos terços del 2026.
0: I dos terços ja han passat, eh?
1: Toma, ja!
0: Ves que s'acaba l'any, eh? Pensa que ja ha passat el mes d'agost i no me n'han compte.
1: I ja està, i ja ha passat.
0: Queden quatre mesos i bona nit. Ja hem ventilat una altra vegada el 2026.
1: Bé, bona nit jo d'aquí una estona, eh?
0: Jo també, bona nit.
1: Ah, vale.
0: Però bona nit vol dir s'ha acabat.
1: I diu, i de l'estiu, aquí ja depèn de quin consideram. L'estiu meteorològic ja ha acabat. Ja ha acabat. I l'estiu astronòmic, pues no, seguimos. Però bé, sabeu el que va passar l'any 1752 al Regne Unit, tal dia com avui, d'or de setembre? Pues me varen fer un homenatge. Resulta que el Regne Unit adoptà el calendari gregorià. Però el més curiós és que varen passar de 2 de setembre directament a 14 de setembre. Se varen menjar 11 dies.
0: Saps que se t'han adelantat avui amb això?
1: Ja m'ho han dit.
0: Sí, ho ha dit en Andreu Aguiló avui en el mal sofrit. Crec que ha comentat qualque cosa del calendari gregorià i del calendari julià. O sigui, que descanvi de julià en el gregorià.
1: Vale, però és que sap el més fort. És que dia 14 de setembre és un meu cumple, per tant...
0: I això ja?
1: Claro, dia 2 de setembre va ser avui i demà ja és el meu cumple, dia 14.
0: Què t'apareix?
1: Què t'apareix aquest calendari?
0: M'apareix molt bé.
1: I després t'ho aniré a celebrar dia 14, otra vez el meu cumple, per tant vull regalos demà i dia 14.
0: Tu, per regals que no quedi.
1: Jo, per regals que no quedi, per favor.
0: I ja ho sabeu, veient, passau per aquí a dur-li a regals a la Joana Paparrina. Que
1: no, a la Joana no, a la Maria Antònia.
0: Ai, perdona, Joana, Maria Antònia, perdona. Estava amb la Joana perquè no sé què... Ara me n'he recordat, la Joana és la nostra directora.
1: Perquè l'enyores.
0: L'enyor. Bé, ja. Sí, l'enyoram tots.
1: Ja ho sé, jo també l'enyor. Però bé, ara na Xesca vos contarà que, clar, com que s'acaba un poc l'estiu, I la gent vol tenir recuerdos del verano, na Xesca mos du aquí. Què mos du, na Xesca, mem?
2: Vale, jo de principi d'agost està fent un quadros, com un mini quadros, que me posa la paretata del Calvari a vendre-los.
1: Vale, de vora l'Ajuntament, això ho heu de saber. Aquí nosaltres sempre negocis.
2: I després també vaig fer punt de llibres, ara també faig fustes amb imants. I si voleu passar, pues vos puc vendre qualque cosa.
1: Vale. Tots posen Mallorca, perquè, claro, com que ja m'on anam vivent, pues si teniu un vostre salón, en un vostre quart, un quadrat d'aquests, i ara ja m'ho du tequila, i un mojito, i tot. Si voleu, i et posaré per recuerdo de Mallorca, pues és que aquí tenim recuerdo de Mallorca.
2: Sí, aquí en té molt, de recuerdos de Mallorca. Ah,
1: perfecte. I el més xulo d'avui és que és el Dia Internacional del Coco. Coco.
0: Del Coco.
1: Del Coco. I, claro, amb els cocos se poden fer...
0: Se poden fer maraques.
1: Maraques, però se poden fer també molt de cotels per dur xiringuito.
0: Jo he dit maraques i no són maraques el que se poden fer. Se poden fer, saps què fem? Sapaves el coco i en les closques o el que fan, tu no saps que quan fan doblatge fan el dels cavalls.
1: Ah, era amb això! És que venir aquí a la ràdio és aprendre cada dia coses noves. Vamos, això és fantàstic. Però és que el Dia Internacional del Coco, doncs jo he duit aquí dos cocos, he duit aquí un cotel coco.
0: Ah, mira, molt guapo aquest cotel coco.
1: Hombre!
0: És autèntic, eh?
1: Posa't aquesta flor. Porta aquesta flor, Jaume.
0: Escolta, és autèntic, aquest coco que has posat.
1: Claro, aquest coco el vaig dur de...
0: Aquests aquí sí que són autèntics.
1: Coco està rica, coco està rica.
0: I què, com els has trets?
1: Aquests els vaig comprar, super.
0: Que te pareix.
1: Claro, i vaig mirar, veurem, com ho havia de fer perquè fossin bons. I havien de fer renou d'aigua de dins, així que...
0: Sí, això és aigua de coco famosa.
1: Exacte, se sent.
0: Sí.
1: Aquest renou d'aigua de coco.
0: Jo la sento un poc, sí. Qualque cosa.
1: Epa! I que tinguessin los tres agujeros de detrás, és a dir que els atenen. Per tant, bé, vaig triar els millors cocos per vosaltres, així que en voler podeu passar i vos tocarà un coco. O si voleu cridar, pues aquí està.
0: Sí, i... però ja que són aquí i fa aquest dia tan guapo,
1: sí?
0: Si per poc que pugueu, sortiu de ca vostra i acosteu-vos aquí.
1: Sortiu i veniu.
0: Som just davant la ràdio, ja ho hem explicat abans, hem sortit de fora avui, hem sí com obert portes, aprofitam els darrers dies, les darreres col·legiades d'estiu que fa. De tota manera, dono un setembre bastant càlid. O sigui
1: ja xerrarem del setembre. Però tenim ventalls per si teniu calor, quadros i imants per si voleu tenir un recuerdo de Mallorca. Tenim una pilota per si voleu passar la pilota a qualcú. Tenim cocos per fer aigua de coco. Tenim una senyora que arriba amb moto.
0: Ara sí, ja ho dic, perquè ara
1: ara
0: m'he llevat perquè dir no fos cosa. Si sentiu el renau de font, com vos dèiem, som en el carrer.
1: Claro, és que som en el carrer, és que som a peu de carrer. Tenim aquí una tabaiola i un banyador penjat. I si voleu pescar coco, també tenim un gambaner. Això és el més important. Un gambaner per si voleu pescar coco. Ara, però... com que la gent no crida i la gent no ve mentre esperam, hi ha una cançó d'Antònia Font que xerra de platges en cocos i ara jo vos la volia dedicar.
0: Quina és aquesta cançó?
1: Se diu Camp de Maduixes.
0: Camp de Maduixes d'Antònia Font. És que Antònia Font sempre queda tan bé.
1: Sempre queda tan bé, queda bé per tot.
0: Ai, sí. Vas anar molt a fest.
1: No.
0: Va ser molt emotiu.
1: Oh, ja, perquè era un dia...
0: Va ser molt emotiu, molt guapo.
1: Sí.
0: I de res, Antònia Font, les escoltam.
1: Les escoltam.

0: Hola, bon dia, com esteu? Un segon, per favor, com esteu? Mireu, som Ràdio Pollença. Sou d'aquí de Pollença, vosaltres. Com esteu? S'estiu? Enteneu el mallorquí? Ai, Cuba, però ho entens? Si no, hablamos en castellano. Sí, perfecto. Sí, sí, un momentito, que no te escuchábamos, porque claro, te decía
1: ven, no te escuchaba, ven, que te regalaré un coco.
0: Ven, ven, para acá, que mira qué hemos hecho. No, te complicamos la vida, tenéis prisa.
1: Sí, estoy apurada. Bueno.
2: Vengo para ir para la consulta.
0: Esto es Radio Pollença, supongo que la escucháis. ¿Vivís aquí en Pollença?
1: Sí, hace 15 años. Perfecto. ¡Uy, da!
0: Mira, hacemos un programa, ella hace un programa, el último que hace, lo ha hecho durante todo 15 días, durante todo el mes de verano, y ahora hemos puesto aquí y regala cocos. Si queréis un coco...
1: Sí. Vale.
2: ¿Sí? ¿En Cuba se comen cocos o no?
1: Mucho. Sí. Mucho. Sí, sí, sí. Y entonces, ¿cómo este te parece que es bueno o no?
3: Mira, a ver tú.
2: No, sí es bueno.
1: Es que sí. Sí, ya solo de verlo ya lo sabes.
2: Sí, ya es bueno.
0: Pero no escucháis el agua, el líquido de dentro, porque dicen que tienes que escuchar el agua de dentro del coco.
1: ¿Cómo se hace para saber si es bueno?
3: Aquí así. Sí, es bueno.
1: Es buenísimo. Pues nada, un regalo para ti.
0: Pues confirmado. Muchas gracias por atendernos.
1: Día Internacional del Coco.
0: Y un momento, vamos a preguntarle qué tal las vacaciones.
1: Bien, bien. Yo la trabajo el año entero.
0: Ah, ¿has trabajado unas tenido vacaciones? Vale.
1: Pero una residencia.
0: Vale, ¿cuál es tu nombre?
1: Marisela.
0: Marisela, pues Marisela ahí.
3: Antonio David Ramos.
0: Pues Antonio David y Marisela, muchísimas gracias. Si os lleváis un coco, gracias.
1: Venga,
0: por pasar por aquí.
1: ¡Visca el chiringuito!
0: Hasta luego. Buen día. Ya vois. Si pasáis por debajo en Radio Pollença, bueno, pero un coco. A ver cuál mone queden.
1: No, ni a cocos. Hi ha modo xiringuito on de gorra.
0: Tenim un modo en xiringuito amb ventall, també.
1: Tenim de tot, aquí no hi ha problema. Però, ara, clar, arriba setembre. I setembre és com un mes de... com, diríem, com a 3 d'agost, que comença l'any, però setembre també comença l'any, perquè és com, bé, començaré el gimnàs, diu, el setembre, bé, començaré...
0: Això passa també després de festa de Nadal, que sí, bé, després de Nadal, punta el gimnàs.
1: Exacte, però aquí comença l'any. Però ara, si volia dir, quines coses hi ha d'anar a l'estiu, i què passa? Quin canvi pas?
4: Jo per setembre, ara dia 10, començo escola i canvio moltes coses, perquè jo he de començar primer d'ESO...
1: Aix, toma, ja! Tenim aquí una xica que se'n va a l'institut.
4: I jo anava a escola Inca fins ara, i ara començaré a primer d'ESO a Pollença.
1: I doña nueva, vida nueva! Si qualcú vol venir a conèixer a Xesca, que serà la seva nova companyera d'institut de Pollença, aquí, està segur d'aquí, modo xiringuito, i és ella l'artista.
4: Sí, també podeu venir i me podeu comprar quadres.
1: Uep, uep! Crec que hi ha un telèfon i ja sabeu que jo me poso emocionada. Bon dia, com va? Sí, vale. Sí, espera. La connexió.
0: Recordem, oients, que estem enmig del carrer i que hi hem hagut de fer un poc d'infraestructura tècnica.
1: Això són Benito i Manolo, Benito i companyia.
0: Això, espera un segon, ara te connectaré i sentiràs a la fa. Espera un segon, si no te deixaré el meu, eh?
1: Hola!
5: Ma!
1: No s'escucha.
0: Ja ho sent, escolta'm. Espera un segonet, eh? Hola, com va? Bon dia.
5: Hola. Fort. Hola, bon dia.
0: Hola, bon dia, com esteu?
5: Sí.
0: Qui... Sento una veu molt, molt, molt petita. Man, qui és aquesta veu que mos xerra?
5: Sí. Sant Arnau.
0: Sant Arnau.
1: Hola, guapo. Com estàs?
5: Hola, mamà.
1: Hola, amor, què vols dir?
6: Que vagi molt bé el programa.
5: Que vagi molt bé el programa.
1: Moltes gràcies. Vol dir alguna cosa, la gent de Pollença?
5: Una cosa, una cosa, una cosa.
6: Xerra fort.
5: Una cosa. Sí. Fa dimarts.
6: No, ara no xerran d'això. Et dono un molt d'anys al padrino i jo a la Xesca.
5: Molt d'anys, padrino.
1: Perquè avui és el cumple del padrino de l'Arnau. Hombre, dia 2 de setembre, molt d'anys, padrino.
0: Molt d'anys, padrino de l'Arnau.
1: Ale.
5: El dia 2.
1: El dia 2. Jo vull dir moltes coses el dia 2 i envio un beso a la Xesca.
4: Un beso nou.
1: Molt bé, moltes gràcies per la cridada.
6: A tu.
1: Adéu.
0: Que vagi bé, bon dia.
1: Bon dia.
0: Dios en nau.
1: Dios. Ara...
0: Ha anat una cridada, jo quan t'he sentit el telèfon, perquè clar, estima de
1: ja
0: fora...
1: Ja t'emociones igual que jo.
0: Jo recordo, tot recordar, som a de fora de les instal·lacions, i clar, he sentit el telèfon, perquè estem, diguéssim, perquè vos faceu una idea, estem davant la porxada d'aquesta vegetal que hi ha just a l'entrada de la residència.
1: Però no vos ho han d'explicar,
0: sí,
1: heu de venir.
0: Heu de venir, clar.
1: Heu de venir.
0: I clar, estàvem un poquet en fora, i he sentit el telèfon, i duc uns auriculars, i he sentit el telèfon de la ràdio, i dic, per mi mos criden.
1: Per mi mos criden.
0: Sí, sí.
1: En senyora, li poden demanar si vol un coco?
0: Ah, li demanarem. Com va? Bon dia. No.
1: No.
0: Ja me fa que no.
1: De no, fora. Coco, no, loco. No, no.
0: Com esteu? Bon dia.
7: Molt bé, bon dia.
0: Que no veu? Sou d'aquí de Pollença.
7: Sí, sí. Catalina Cerdà.
0: Catalina Cerdà. Catalina, mira. Anau a veure que fan el cotxe enrere i crec que no vull dir-me'ls
1: de l'opera.
0: En veniu cap aquí.
1: Està en pie de calle.
0: Aquí, mireu. Nosaltres avui feim el darrer programa del Xiringuito amb la paparrina, amb la Maria Antònia.
1: Vols dir quin Xiringuito que tenim aquí muntat?
0: Sí, ja ho veig. I arreglant cocos.
7: Cocos de veres o de plàstic?
1: No, bé, pot triar si vols de veres o de plàstic.
0: Tens una
1: d'estral,
0: tu, que teva.
1: No. Tens, i tens ChatGPT. I tu li demanes com cortar el coco a internet i ja està. Així que res, Cati. Tu em dus així? No, si vols un quadre, si vols un quadre de Viva Mallorca...
7: D'acord, bueno.
8: Me sap que diu, vol dir vos que un micro s'arriba una estona. S'estona no et senten i estona no et senten.
0: Hola, si ara me sent. Ah, vinga, li tornes...
1: Igual encara sí, haurem d'entrar de dins.
0: Encara sí. haurem de fer...
1: Mira, aquí tenim el coco, que és... Ah, vida, avui lo, ja mos contaràs què tal és.
9: Està molt feixut, eh? Però deu ser bastant pla, eh?
1: És bo, és d'aquests bons.
7: Encanta, tant l'aigua com el coco.
1: I de, avui la Catalina disfrutarà d'un nostre regalo.
7: Estupendo.
1: Pensaràs en Ràdio Pollença.
7: Moltíssimes gràcies. I gràcies, Ràdio Pollença.
1: Molt bé, a vosaltres. Ale, igualment.
0: Igualment, gràcies per tot. Que vagi bé, bon dia.
1: Adéu, bon dia. I d'ací, mem, seguíem amb... Una estoneta.
0: Sí, mem, espera.
1: Que te guardem el coco.
7: No, si te dic que una estona vols deixar això, que ara vaig a fer uns recados.
1: Claro.
0: Te guardem el coco, no te preocupis. Fes recados i després passes per aquí.
7: Fantàstic, fantàstic.
1: Moltes gràcies. Adéu. Quina passada, li guardem el coco.
0: Ah, nosaltres fem aquí, tenim un guardador de cocos.
1: Un guardador de cocos. Mem, això és que m'ho estava contant. Què passarà a primer d'ESO? Aquests són els seus canvis de setembre. Quina altra cosa més, mem?
10: Que puc contar, què he fet aquest estiu?
0: Vinga, conta, conta.
10: Vale, aquest estiu he fet moltes coses. He anat a dos parts d'aigua. He anat a un punt jove. Al mes de juliol.
11: Has anat a això d'aprendre a cuinar.
10: Ah, sí, a veure, també els primers 15 dies, bé, els 15 dies de mig de juliol vaig anar també... durant dues setmanes, dos pit per setmana, un taller de cuina, que t'ensenyava a fer cuina de supervivència.
0: Què te pareix? I, mami, que vas cuinar? Què és aquesta cuina de supervivència?
10: Per nens era a partir de 12 anys, això. A partir de la meva edat hi podies anar, i com ara a l'institut se suposa que qualque dia a lo millor de quedar tot sol a casa teva,
0: sí.
10: T'ensenya a fer coses bàsiques, però no quedar-te fora a dinar.
0: Mira, i com, per exemple, quines coses bàsiques? Què és el que vas fer? Què vas cuinar?
10: Per exemple, un dia vam fer hamburgueses, que vam fer també per a nosaltres.
0: Les hamburgueses les feu vosaltres o eren d'aquestes comprades?
10: No, sí, vam fer les hamburgueses nostres.
0: Els hi vau comprar la can picada i vau fer les hamburgueses vosaltres.
10: Eren hamburgueses com de pollo rebosat, d'aquestes crunchy.
0: Crunchy, eh?
10: Crunchy.
0: Now...
1: Crunchy, crunchy.
0: Crunchy.
10: Després... Que més vàrem fer? Un dia vàrem fer montaditos, el darrer dia vàrem fer un quix i després un altre dia vàrem fer com a fideus d'aquests xinos.
0: Ah, mira, està molt bé. Sí, sí.
1: Noodles, noodles.
0: Crunch, noodles.
1: Crunchy, noodles.
0: Crunchy, noodles.
1: Així que ja sabeu que si vos quedau sense idees de dinar, tenim aquí una xesca cuina de supervivència que vos pot ajudar. Després, resulta que, clar, que setembre, setembre, i jo sempre tenc una cançó que me la pos, que és el meu cantant preferit de tota la vida.
0: Qui deu ser?
1: Qui deu ser? Qui deu ser aquest afortunat? És guapo.
0: És guapo.
1: Sí. Bé, ara ja s'ha perdut un poc, però...
0: Curro.
1: Curro.
0: Eixerit.
1: No, ell era com un poc xulo, també, xulo.
0: No és un cucurella de lloseta, no.
1: No, aquest és forever. Aquest no passa mai. Vale. És en Dani Martín i té una cançó que se diu Caminar, però és que en aquesta cançó diu... bueno, ara comentam. Soni, que soni. Quasi fins a una final.
0: En Dani Martín.
1: Dani Martín, Caminar.
0: A veure.

0: I sí, no sé si heu sentit aquesta frase que diu que setembre no nos quite la il·lusió jamás. I d'aquesta frase cada setembre m'acompanya, perquè per jo comença un nou curs, s'acaba el xiringuito, comença la feina de veres, que aquesta és de bromes, perquè en el xiringuito és com sabeu, tot és de bromes, tot passa i no passa, és per tothom, i bueno, pues ja toca ara pues, posar-nos un poc seriós i això, canviar de xip, i bueno, pues començar l'escola, començar les obligacions,
1: sí, sí.
0: I començar un poc tot aquest trull.
1: Clar, és que això, ara tornen les rutines, Maria Antònia, ara tornen una altra vegada, ara, perquè després, ara han gaudit de vacances, han gaudit, som aquí, ara no me veus, eh?
0: No, no te veig.
1: Som de ball estil low.
0: És que, claro, ell està aquí jugant a escondit en jo, i
1: no,
0: jo...
1: No, jugant a escondit, el que passa que ja m'he anat un poc a l'ombra, perquè et sol, malgrat
0: sigui
1: en setembre, pica un poquet i el mal de compte.
0: Ben, tu?
1: I llavors que han tornat a les rutines, els jugadors tornen a les extraescolars, ahir varen tenir aquí també els jugadors del Consell, i varen dir, i els van demanar, què passa d'aquí 8 dies? I tot van dir, no tenim ganes, i com és que l'estiu no dura més, 9 mesos d'estiu i 9 mesos d'escola.
0: Ah, bueno, seria bé, jo també...
1: Sí, sí, sí.
0: Jo també tindria 6 mesos de vacances, que també...
1: A les vacances, ja que tothom s'hi aficionen. Tu què trobes? Ah, que sí, que s'hi aficionen. T'hi pots acostumar a tenir vacances. Tu ara si tanqueixes vacances sempre, què faries?
0: Tu viuries també a tenir vacances?
2: A mem, ara que ja m'he acostumat un poc més a tenir vacances, però me costa més començar. Però això de tenir 6 mesos i 6 mesos, realment tenim més vacances que escola, aunque no ho paresqui.
0: Tu creus que... No, fa, tu creus que tenim més vacances que escola? Tu què fas? Sumes? Juliol, agost, Nadal, Pasqua, Pons... Tenim més dies d'escola que de... Tenim més dies de vacances que d'escola?
2: Si sumes cap de setmanes i Pons i tot això, sí.
0: Ostres.
2: No sé per què, però ho he sentit.
3: Ho has calculat tu, per això?
2: No, no sé ara per què ho sé, però he sentit que tenim més dies de vacances que...
0: Pues si és així, a tots els teus pròxims col·laboradors petits els diu no, és que l'altre dia m'han comptat que tenim més dies de vacances que d'escola. Això... Molt bé, m'ha encantat aquest dato, eh?
2: Sí, en total...
0: Avui, és un reto per avui, vull calcularé. Si qualcú vol calcular i vol telefonar, també mos pot explicar tot això, i ara si veiem...
1: Ah, és una llàstima, ara, Maria Antònia, és una llàstima que el micro no mos arribi fins a cap de cantó, perquè m'aniria vos aquell dos d'allà.
0: Sí,
1: et ficaria el micro. Que a vegades has d'anar alerta, perquè això és gent que no...
0: Que
1: t'ho he dit a vegades, quan t'han agafat aquesta gent que han agafat pel carrer, sí que a vegades mires a cara, si te fan que no han de respetar. S'espai, no podem anar a posar el micro en pla, en pla Telecinco allà, paf!
0: Tenim aquí en Jaume experto en cares.
1: No.
0: Ell ja sap quina cara és bona i quina cara no, eh?
1: A més que res per això, no. Si ja te diuen que no d'en fora, ja has de dir que no. Ja no has d'anar...
0: Ja no has d'anar...
1: Que per norma general tothom està animat. I a més, fa un bon dia.
0: Exacte. I com dèiem, a l'estiu...
1: En un xiringuito.
0: Exacte, i a l'estiu, com dèiem, tot el cul que viu, ara ja no sé si ja som estiu, si no, si...
1: Ara estem a la mitjania, estem a la mitjancera, diguéssim. Ara no sabem si estem estiu, però no hi estem, perquè dona, ja ho he dit abans, dona un setembre bastant càlid, manco fes la primera quinzena.
0: Això que ho han dit, l'home del temps.
1: És Meteo Illes.
0: Meteo Illes, però aquí vos criden per fer col·laboració, no?
1: No, Meteo Illes jo els segueix per xar.
0: Ah, jo també.
1: I som bastant
0: encertats. Arranquen
1: ser motor, això vol dir que estem en el carrer, com sabeu, i se senten els sons naturals d'estar en el carrer.
0: Exacte. Mem, ara, ahir, és que vaig anar a menjar un gelat i era, visca la moto, era un... Aquest gelat tenia Oreo, ja sé que no se poden dir marques, però tenia Oreo i sirope de xocolata, eh? Ep, i aquest també? Ah! Micro?
1: Hola, ara he tornat. Això és un... Oients, és un anar i venir, perquè clar, com vos han dit, han hagut de sortir de fora.
0: Jo vull donar gràcies a tothom que ha fet aquest esforç per sortir de fora de la ràdio. Mare meva, és que això és un xou.
1: Sí, sí.
0: Llavors, tot el que passa en el xiringuito és a xou.
1: La teva vida és un xou, Maria Antònia.
0: La meva vida és un xou. Però escolta'm, anem a la pregunta d'ahir.
1: Sí.
0: Vaig demanar un gelat, vale? Un mafurri, concretament.
1: Un mafurri?
0: Un mafurri.
1: Menjar, m'ha de dir unes terminologies, crunchy...
0: Crunchy i noodles.
1: Noodles, i he quedat un poc aquí, estorat.
0: Un mafurri és com un d'aquest de comida ràpida. era tot de nata i a damunt tenia Oreo i sirope de xocolata. I jo me vaig menjar primer lo de damunt, sirope de xocolata i Oreo. I una amiga me va dir, tu sempre deixes lo més bo per al final o t'ho menges sempre en el principi?
1: Això és una gran pregunta, eh?
0: Vinga, jo també, jo vull saber la teva opinió.
1: No ho sé, no ho sé, no sé què t'he de dir. Per mirar, li dono a Maria, que darrerament, és clar, me demana molt de dolç. No sé, no em menys mai, eh? Ha de dir dolç, m'ha referit dolç, deixar dolços. No, perquè per fruita, la fruita té dolç. Però
0: sí,
1: dir,
0: sí.
1: O té sucres, però et sucre, ara coques de dolços i coques postres.
0: Coques i cocos?
1: I cocos, que mos queda un coco. On tenia més?
0: També, ah, no te preocupis. De coca,
1: i deia, mam, a mig, jo ara ja tornaré a aturar cocu, eh?
0: Ara ja això sí que sí,
1: perquè aquest coco et seran d'anar, no? Ens com les figues que varen quedar per aquí i després jo me'n vaig dur que nostre i les meves nebodes varen fer net.
0: Ah!
1: Varen fer net, ho vaig deixar esclar.
0: Un beso per les nebodes d'en Jaume.
1: Així és, així és.
0: Per favor,
1: en Cèlia i en Aida, un beso bones. Fort. Però me'n vaig anar a nedar, vaig deixar el plat allà de bon, varen venir elles i quan vaig tornar no n'hi havia una.
0: Ho veus? És que això, és que vamos, són boníssimes. Oh, eren boníssimes, encara bona puc que facin bola web, ara ve coco.
1: Web, i da, vinga, i da. Ja els plats cinc, repartirem els plats cinc coco.
0: Jaume, mira-li la cara.
1: Sí, aquesta és col·laboradora.
0: Aquesta és
1: col·laboradora. Sí. El que passa és que he d'esperar que arribi perquè no me'n puc anar a cercar-la d'ella.
0: I da, mira, li passarà la pilota que tenim de voleibol Mallorca.
1: Exacte, però crec que sí, crec que no sé que tinguis cotxe abans, és a dir, si t'aturi abans,
0: uepa, no, això no és el podré que passa intervenir.
1: Exacte, això és el que passa.
0: Tenim la pregunta.
1: Sí, quina pregunta?
0: Si deixa per al final o se menja en un principi.
1: Ah, d'acord, el de les galletes ara ja ho has dit, eh?
0: Sí, sí, perfecte. Sí.
1: Perdona un segon. No, segur. No, segur, ho vols.
0: Ai, s'ha perdut el coco.
1: S'ha perdut un coco, t'has perdut un coco gratis. Regalant cocos avui, si t'haguessis aturat. Però bé, és igual, no hi ha cap problema ni una quan comenci...
0: Perdona'm, aquí ningú està obligat a res.
1: No, per suposadíssim.
0: Però, Jaume, tu ho deixes pel final o pel principi?
1: Mira, jo no som massa menjador de dolç, som més de salat que de dolç.
0: És igual, però jo t'ho dic, les coses que més t'agraden.
1: Les coses que més m'agraden, si els deixes per final, depèn. És que depèn molt. Jo, per exemple... ja intento evitar les coses que m'agraden si són molt calòriques, perquè tinc tendència a augmentar el volum d'una manera molt ràpida. I com que darrerament sí que era veritat que he deixat una cosa que tenia molt per dia, que era anar a caminar i fer bastant d'esport i pujar i baixar, i això...
0: Bueno, ara aquí fas terrenos, eh?
1: Sí, però m'he relaxat un poc. Això ho fa diari i ara m'he de tornar. He tornat pap en xerreta.
0: Però això vol dir que per setembre tornaràs a començar.
1: Ara tornarem a començar el que dèiem, les rutines i això. Jo, de totes maneres, te dic, si entenc del que m'agrada, començ ho deixo pel darrer.
0: Vale. Bona, m'agrada. Menys, és que tu, si ara te donen un gelat i te demunté el que més t'agrada, què fas? Tu menges en un principi o ho deixes pel final?
2: A veure, jo hagués fet el mateix que tu. Crec que m'ho hagués intentat menjar un poc més mesclat, però també m'hagués quedat molt de... molta nata i poc...
0: I tu t'haguessis menjat primer tot el de damunt, que era el bo, no?
2: Jo crec que sí, però jo això és el bo.
0: Claro, això és viure el presente, el dia, el presente. I el dia del coco, que mos queden cocos, mos queden quadritos, no ho vol dir indestruït.
1: Podria ser que com que han dit que entré a la taula aquí, ara en aquest carrer Jaume Antonell no passa ningú. Que
0: claro,
1: és molt raro.
0: Tenen por.
1: Jo crec que estan amagats darrere el cap de cantó, mira què t'he dit, perquè dic és que no venen, no passen per...
0: No passen per no va deixar anar.
1: No, abogueta, que si passau per allà, per la ràdio, vos tornaran i vos regalaran un coco, que no menjar més tu un coco. Qui és que t'ha regalat un coco?
0: Ningú. Aquí, en un xiringuito.
1: Regalant
0: nosaltres. Ara la DJ, que és que ja li hem fet fer una feinada, entrar a sortir, li farem posar una cançó de, sí, que se diu Los Años 80.
1: Ué, perquè això m'agrada.
0: Veus, aquesta també és per despedir.
1: Clar.
0: I per enyorar, i per plorar.
1: Sí, eh?
0: Però això no ho volem. Però que soni, que també és part.
1: Ah, oi. Los años 80. De qui és? La dècada.
0: Ai, no ho sé. No.
1: Los años 80. No és aquesta.
0: Vinga, la canta en Jaume.
1: No és aquesta. Sí. Los años 80. Que... No sé què em dóna més.
0: No.
1: Si diu que canta en Jaume com si jo la sapigués aquí.
0: No, tu la saps, Jaume.
1: No
0: la saps. Tu la saps tot.
1: No.
0: Los años 80.
1: Ara en Maria la saps, que no te preocupis.
0: Iván Ferreiro, pot ser. Iván Ferreiro, no sé si fa una versió o...
1: Ara ho mira'm.
0: Bueno, no ho sé.
1: És aquesta que sona. Va, tu no ho sents.
0: No t'echaré de menos en setembre.
1: Ah, sí, és aquesta. És aquesta, Maria. Ah, oi, ja sona.

0: I era aquesta.
1: Claro, ara sí que l'ha acertada, DJ. Mil gràcies, guapa. I mil gràcies per tot aquest trull d'entrar, sortir.
0: Te tira bé, Citos. Clar, jo és que he de regatar el que està passant.
1: Claro, és que...
0: Perquè tenim aquí un caire...
1: Que però no me digueu que no ha estat divertit.
0: Ha estat divertidíssim. A més, jo, perquè digui després que aquesta feina... A veure, que tenim moments que no són tan divertits...
1: Aquesta
0: però,
1: feina
0: que
1: sí que és fantàstica. Divertits, sí, aquesta sí, feina
0: sí,
1: és fantàstica.
0: De veritat que sí.
1: Quan torni a néixer vull fer feina a Ràdio Pollença.
0: Sí, eh?
1: Sí, perquè
0: ja,
1: ara...
0: Saps, com... Però ja hi fas feina, eh?
1: Ja quasi faig feina.
0: Faig de col·laboradora, però bé.
1: Exacte, però ara ja vols dir que demà ja comen la meva feina de veres.
0: Sí, eh?
1: Sí, tot això ja està a punt.
0: Te fa ganes.
1: Sí, claro. Moltes, moltes, moltíssimes.
0: De què fas, tu?
1: Som teacher.
0: Tu ets teacher?
1: Yes.
0: I d'ahir vaig dir, però tu ja vas començar ahir?
1: No, perquè estic fent una substitució.
0: Perquè jo venc de família de teachers, ah. Germanes teacher, i clar, van començar ahir, ja estaven divendres passat, vam anar a pegar el darrer cap fico, i van dir, ai, dimarts començam!
1: Ai, quin desastre!
0: Una catàstrofe, una catàstrofe d'aquestes, molt bona.
1: Bueno,
0: tenim més... espera, encara jo crec que s'han durat ben tall una altra persona que tenim per aquí de vora. Com estàs? Bon dia.
2: Bon dia.
0: Mam, qui ets tu?
2: Jo soc Isabel.
0: Isabel, i fas feina bo.
2: Aquí, a
0: sa residència. Doncs mira, t'arreglarem. Avui és, mira, el programa que fan na paperrina.
1: Mam, sí, pot triar, si vols.
0: Acosta't. Vine.
1: Que te passi la pilota i te queda la pilota de Mallorca o aquest ventall que és lo más que triomfaràs per tot on vagis, eh?
0: Un penjador, ventall, ho vols?
1: Mira, du penjador.
2: Que el que fa jo crec que serà millor un ventall.
1: Mira això, modo xiringuito.
2: Ole.
1: Te faràs una foto i etiquetaràs a la Ràdio Pollença, per favor.
2: Pues sí, claro que sí.
1: Pues Isabel, mira, així que va amb un super estiu de xiringuito.
2: Moltíssimes gràcies.
1: A tu, Isabel, un plaer.
0: I gràcies per la feina que feis, eh?
1: Enhorabona.
0: És molt lloable i molt d'impo i molt de posar en relleu.
1: Totalment.
0: Que passis bon dia, Isabel. Gràcies.
1: Bon dia, reina.

0: Una cosa, és podeu fer un experiment?
1: Sí,
2: sí.
0: Però ara que sou aquí, men, podeu dir, per exemple, Ràdio Pollença, la teva ràdio.
1: Ràdio Pollença, la teva ràdio. Ràdio Pollença, ràdio teva, ràdio de tot.
3: Ràdio Pollença és per tots i per totes, perquè podem escoltar tots. I per saber les notícies.
4: Ràdio Pollença, perquè podeu escoltar el que estem fent.
5: Ràdio Pollença. Silencio, viu.
6: Ràdio Pollença, vine, escolta.

0: Són les 12 i 11 minuts. És el moment de fer un repàs a les notícies més destacades d'aquest dematí aquí a Ràdio Pollença. L'Ajuntament s'ha reunit amb Endesa, amb el sector hoteler i amb el teixit empresarial del municipi per analitzar les incidències elèctriques de l'estiu i també per explicar les inversions que hi ha previstes a la xarxa.
1: En aquesta reunió de treball es varen exposar les conseqüències per als establiments turístics de Pollença d'aquestes incidències. Per la seva banda, Endesa va explicar que les incidències d'aquest estiu han estat provocades per exigències sobre diferents elements a la xarxa per les temperatures elevades dels darrers dos mesos, que han ocasionat averies puntuals o actuacions d'element de protecció que han afectat diversos punts del municipi. A més, la companyia va informar que prepara un estudi de reconfiguració de càrregues i un pla d'inversions a executar durant el pròxim hivern a les xarxes de baixa i mitjana tensió per incrementar la capacitat i la resiliència de la xarxa elèctrica de Pollença. L'execució de determinades infraestructures requerirà disposar d'espais adequats per a nous centres de transformació. En aquest sentit, l'Ajuntament va manifestar la seva plena col·laboració perquè les millores previstes puguin desenvolupar-se el més aviat possible.
0: I continua la bandera vermella a la zona de la platja del Barcuix, en el port de Pollença.
1: La bandera vermella es va hissar per contaminació microbiològica. A la zona, recordem, està prohibit el bany des del passat dilluns. L'Ajuntament sospita que es tracta de filtracions, ja que no han detectat vessaments directes, tot i que la causa també podria ser l'alta concentració d'embarcacions a la zona. És la delegada del port de Pollença, qui ens ho conta.
2: Uns dies tenim la primera bandera vermella en el port de Pollença, a la zona del Barcuix. Molt raramament, a final d'agost, en aquest punt sol ser freqüent que hi hagi problemes i estan fent una feina intensa per veure de bon prové aquests problemes, com poden solventar. No han detectat cap embòs ni cap avaria de la xarxa de clavegram que pugui donar aquests problemes. Per tant, ara fem una recerca tota la zona de pluvials de la zona a veure de on pot sortir la contaminació i esperant que pret se resolgui.
0: Canviant de tema, el Club Pollença té dues propostes per aquesta setmana.
1: Sí, comença demà dijous, dia 3, amb aquest cinefòrum amb la projecció i xerrada amb Lucía Aleñar, directora de La Forastera, el film que s'emetrà, i amb la productora Bàrbara Ferrer. Serà a les 8 i també dissabte al Club Pollença hi haurà aquesta representació de la denúncia de càrrec del taller de teatre. Serà a les 8, però recordem que el premi per als socis són 3 euros i els no socis són 5 euros. Les entrades ja en són disponibles al bar del Club Pollença.
0: Més qüestió per aquesta setmana. Aquest divendres arriba a Sant Vicenç la desena edició del Naufragi Grec en una nit d'estiu. Una proposta cultural que combina dansa, teatre, xerrades i gastronomia.
1: Si vols recordar que totes aquestes activitats es duran a terme a la plaça de Sant Vicenç i començarà a les 7 i mitja amb dansa i teatre, amb Quios Dionisios, d'aquesta dansa ritual a càrrec de Dalia Tribal. Després, Atàlia, l'oracle, una proposta de Tanit Planells interpretada per Joana Benrell. I Pollença, els mercaders, una proposta d'Eva Enríquez interpretada per Adrián García, Ariadna García, Arnau García i Carles Planells. A les 8 i quart, aquesta conferència i taula redona que du per títol I que en fem d'un pessi com aquest, a càrrec de Lluís García Coll, amb Pere Rullant, Sebastià Montaner i Arrels Marines. Acabaran amb un vi i tast a la fresca a càrrec d'Helena Englada. Això sí que necessita inscripció i el preu són 10 euros i ho podeu reservar a tiquettip.com.
0: I més coses per aquesta setmana, també per aquest dissabte a Can Escarrinxo. Hi ha festa fi d'estiu, una nit de música amb entrada gratuïta gràcies a l'Associació de Músics de Pollença i l'Ajuntament.
1: La programació començarà a les 8 i s'allargarà fins a les 2 i mitja de la matinada amb les actuacions de Diablo com Manteca, Òrbita 90, Jaume Mas and the Gardeners i DJ Fuaca. La proposta combina diferents estils musicals i una programació pensada per gaudir de la nit d'estiu amb música en directe i sessió de DJ. L'entrada és gratuïta, a més hi haurà servei de barra i menjar a càrrec de Prodis.
0: I aquest dissabte també, en els Jardins du Convent de Sant Domingo, es fa la Fira Connexió Coop. És una trobada dedicada a les cooperatives i a un producte de Mallorca que organitzen des de Corda i Poal.
1: comptarà amb un capvespre ple d'activitats per a tots els públics. Començarà a les 5 i amb aquest torneig que farà, aquest torneig d'escacs, seguidament hi haurà a les 6 i mitja el ton del contacontes infantil amb les nits de ratolí d'Aina Estrada Bausà i Aura Mollà Aguiló, i a les 7 hi haurà una actuació de música infantil amb Músic Mec. Finalment, a les 8 i mitja la jornada acabarà amb una batalla, amb una ballada popular amb Bellugall i Magranes. Durant tota la jornada també hi haurà paradetes de producte local i cooperatives, així com una exposició sobre cultura i gastronomia de Mallorca amb il·lustracions de Mericoto. Són el regidor Toni Cànevas i Clàudia Trullal de Corda i Poal, coordinadora de la fira, qui ens ho conta.
3: Enguany tenim una participació molt alta de les cooperatives, de fet, confirmades, i se'n poden sumar més d'aquesta setmana. Tenim Ecotxa, tenim Altra Llum, que antes era Som Energia, tenim Arts Cooperativa, Espirafocs, Subtaip, vendrà COP57 segurament també, i Sus Cultura. O sigui, i a part d'això tindrem també fulletons de Terra Nostra, de Mujeres Valientes, que no podrà venir en persona, però sí que mos duran material des de Treball Solidari, i moltes més que podran trobar allà mateix.
4: Aquestes paradetes, que ja he dit, amb molta participació d'aquest diferent model de cooperativa, que tindran un poc explicant els seus projectes, per tant, també és un bon moment de passar-ho d'una manera amb entreteniment, amb degustació, menjar i beure, però també per interessar molts. De fet, és una opció, és un moment per acostar-nos i per conèixer les opcions que hi ha.

0: I després aquest dissabte, que a mi mare de qüestió, deixem la gent d'aquesta setmana de banda, però us recordem que estan obertes les inscripcions per la segona edició de la Brutal Autos, la cursa marcada dins la cara brutal local, és el dissabte de 9 de setembre.
1: Aquestes inscripcions les podeu fer bé de manera presencial a l'oficina d'atenció al ciutadà, ho podeu fer de dilluns a divendres de 8 a 2, o en línia a través del formulari específic que apareix a les xarxes. Ho podeu fer fins dia 11 de setembre i trobareu les normes i el funcionament de la cursa a les xarxes de l'Ajuntament.
0: També recordant que estan obertes aquesta setmana les inscripcions per un nou curs per als nous alumnes de l'Escola de Música.
1: Està oberta el període de matrícula per a nous alumnes fins dia 8 de setembre per a nous alumnes i ja sigui en línia ho podeu fer també o presencialment a la secretaria de l'escola entre les 4 i les 7. Oferten classes d'instrument individual, en grup, dansa i sensibilització i llenguatge musical. El curs iniciarà el 22 de setembre.
0: També estan obertes les inscripcions per la propera activitat de la Reserva Natural de l'Albufaret. Serà un taller especial amb motiu del Dia Mundial de les Aus Limícoles on els participants, el més petit de la casa, podran crear el seu propi joc de taula.
1: Un taller gratuït i adreçat a infants i joves a partir de 6 anys que es farà en dues sessions. Mireu, dissabte 12 de setembre a la Fundació serà el torn de la Fundació Biblioteca del Cudi, Can Torró, i dilluns 14 de setembre a la Biblioteca d'Aumoll. Les places són limitades i cal fer inscripció prèvia. Els participants només han de dur un parell de coses: roba que es pugui embrutar, moltes ganes de jugar i aprendre sobre la natura.
0: I en esports, un destacat a Fama organitzarà el proper 20 de setembre la 15a cursa per l'Alzheimer. Se farà des del claustre de Sant Domingo.
1: Aquesta cursa de 7 quilòmetres començarà a les 9:30 i té un preu de 10 euros si l'inscripció es fa en línia. L'inscripció presencial el dia de la cursa té un cost de 15 euros i també hi ha l'opció de llogar el xip per 2 euros i per als participants no federats s'hi afegirà 1 euro. La jornada inclou també una caminada no competitiva de 3 quilòmetres 300 metres amb sortida a les 9:30 i un bon preu de 5 euros. A més, hi haurà curses escolars en distància i adaptada, en sortida a les 9 hores i participació gratuïta, així com un trofeu especial cronoescalada entre el carrer Ferrà i el cim del Calvari. Les inscripcions es poden fer a etxip.net. La jornada comptarà amb ambientació musical a càrrec de Toni Coll i a partir de les 11 hores hi haurà vermutada i música al jardí del claustre.
0: I també recordant que el Club de Badminton de Pollença també té obertes les inscripcions per aquesta nova temporada i fan classes de badminton per grups tant d'adults com d'infants.
1: I pel que fa als adults, aquest grup s'entrenaran els dimarts i dijous de 8:30 a 10:30 i pel que fa al grup infantil, els entrenaments seran els dilluns de 6:30 a 8 i els divendres de 3:30 a 5:30. Totes aquestes activitats es fan al pavelló del poliesportiu d'aquí de Pollença. Per a més informació i inscripcions, podeu contactar en el club al telèfon font mòbil 610 24 15 90 o a l'adreça de correu electrònica cb.pollença@gmail.com.
0: I acabam amb una darrera curiositat perquè arriba a Pollença el fenomen de les batalles d'aura, un fenomen cultural, de joc urbà i un repte viral nascut a les xarxes socials, especialment a TikTok, que s'ha estès a diferents espais públics. Ha concentrat avui una concentració, avui de batalles d'aura a la plaça de Cales Montnares a les 6 de l'hora baixa.

0: 12 i 37 minuts, mos queda res, manco de mitja horeta, 20 minuts de programa fins a arribar a la una, i vos hem explicat que parlaríem avui de les dues activitats d'aquesta setmana del Club Pollença, que són molt variades, no tenen res a veure amb l'altra, però mira, primer parlarem de la denúncia, és aquesta proposta teatral que teniu per aquest dissabte a les 8, allà en el club, a més amb preus molt simbòlics, per socis 3 euros, no socis 5 euros, i la denúncia és un producte d'un taller de teatre d'en Pere Peiró. Idò, les entrades estan a la banda no bar del club, i nosaltres en volem més detalls, perquè l'únic que sabem de moment és un títol, que se diu La denúncia, però menys si els hi podem estirar un poc la llengua, a tres de les actrius que hi participen, que són n'Antònia Maria Guerau, na Francisca Palau i na Marilén Callón. Bon dia a totes tres, com anem?
1: Bon dia.
0: És molt secret o no és molt secret el que fareu dissabte?
1: No sé si poden fer spoilers, no sé.
0: Ja hi som, bon. Ja començam.
1: Però bueno, la foto que ha sortit de la propaganda, ja, la publicitat, ja queda bastant clar més o manco de què va.
2: No, i el títol. El títol també te diu tot.
1: Sí, hem de dir que...
0: Jo no aclarim massa cosa. La foto sou tot dones per començar?
1: No, falta un home.
0: Falta un home a la foto.
2: Però no hi era aquest dia.
1: Però hi serà.
2: Serà un
1: supervivent.
0: Vos veig en camisa blanca i guardapits i corbata i un nas de pallasso.
1: Ha anat molt arreglada.
2: Però veus que no és de la mateixa talla que duim. S'aprecia, això.
0: Sí, és com molt gros, tot, no?
1: Nans sobrades.
0: I m'heu posat una xifra davant, a mi, vull dir, perdó, i anar a fer com una piràmide.
2: I jo estic geperuda i estic horrorosa.
1: És igual.
2: Estem de peasses, aquí,
0: eh? Estan parlant, i la denúncia és una comèdia. És un poc còmica.
1: Sí. Les dues coses.
2: Les dues coses.
1: Per una banda, és una cosa... Hi ha elements que són compromesos i per l'altre hi ha elements molt divertits, que nosaltres, a més, també ens hem passat superbé.
2: Sí, la veritat és que sí. És que fer un taller amb en Pere Peiró és com un repte.
1: I un luxe.
2: Perquè sempre mos fa superar-mos en diferents elements i els hem de superar. I vas creixent com actrius.
1: Bueno, ell intenta treure'm molts de la nostra zona de confort i nosaltres fem el que podem. Però sí que ho intenta.
0: Mem, aquest taller, perquè la gent ho sàpiga, el taller d'en Pere Peiró, era un taller d'estiu o el de tot l'any que ha fet?
3: No, aquest era només el d'estiu. Varen començar a juliol, cada dilluns, juliol i agost. I dia 6, que era el final, dissabte, era la posada amb escena d'un poc del treball que han fet aquests dos mesos.
0: I què ha fet? Vos ha donat ell l'obra, la denúncia, l'heu anat tant, ha sortit de vosaltres?
1: Ha estat molt xulo perquè han pogut, cadascun dels membres que componen l'elenc, han pogut fer una petita feina de dramatúrgia, evidentment en la seva orientats per en Pere, però han tingut mos ha donat la llibertat de que cadascun de nosaltres elaborés un text i l'escenificàs, seguint les seves indicacions, clar, i sempre, clar, el que guanya ho test. Així que això ha estat una feina molt xula, però jo crec que han quedat unes denúncies molt xules. Cadascú ha fet una proposta lliurement, va ser improvisada, tothom diu, jo no vaig tenir aquesta idea i vaig posar això, però el resultat, clar, és a dir, són una sèrie de denúncies i després les transicions i els acompanyaments, que cada denúncia té un acompanyament.
3: Tot això ho ha lligat ell.
1: Ho ha fet ell.
3: Té a partir de les seves idees, m'ho ha fet propostes, i nosaltres hem anat adaptant aquests textos en moviments i el que ell mos ha proposat.
2: És que ell mos va proposar una obra, un espectacle, diguem, no? I tot ha estat un procés, i en aquest procés nosaltres hi hem participat amb el test, i ell mos ha donat color a tot.
1: És a dir, que és una obra totalment original i sí, realment sota la seva direcció i més que direcció, ja diria, perquè realment ell guia tot el procés, ha sortit un producte nou, No hem utilitzat textos com altres tallers que hem fet amb ells, que a vegades han fet textos d'altres autors. Aquesta és una obra de creació pròpia, diguem, de creació col·lectiva per una banda i per l'altra banda també en la inspiració d'en Pere i de tot el seu... Hem fet moltíssimes provatures, han jugat molt...
2: Han canviat coses...
1: Sí, sé el que sempre passa en el teatre, que ho diré tot és una idea i després el que surt no té res a veure en el que tu havies pensat. Això ja ho dic per experiència.
3: Hem hagut d'adaptar.
1: Però...
3: Al llarg del procés hem anat adaptant.
1: Sí, però ha estat molt xulo, realment ha estat molt...
2: I el que és important és que aprens, perquè... Els actors i les actrius sempre han d'aprendre coses noves i reptes nous perquè ens treguin més coses de lo que tenim dins. I això ens ha ajudat, jo crec.
1: Jo sempre procuro apuntar-me, ara li deia a Antònia Maria, li comentava, apuntar-me a tallers de diferents tipus i de diferents disciplines, perquè tot això trob que...
2: t'enriqueix.
1: A part de que t'enriqueix, la teva feina també te desequilibra. O sigui, te desequilibra i des del desequilibri i des del conflicte i des del cansament, des d'aquí poden sortir coses noves, però si no, crec que no funciona. Crec que l'art ha de ser això. Qualsevol. Si tu pretens fer un objecte artístic, sigui de la casta que sigui,
2: has de sortir un pat de l'àmbit que està, tu estàs... Exacte.
1: Sí. I a mi me serveix molt assistir a altres tallers, com deia, perquè veus com fa feina l'altra gent, intentes posar-te les seves mans, que a vegades m'acosta, quan tu no estàs acostumat a comandar. És difícil.
2: I ella comanda bé, eh? No en sap molt de comandar.
1: No sé de com, però bueno.
2: Però, bé.
1: Però costa, però per jo és un exercici que m'encanta fer-lo. Sí, sí.
2: I tot, qui ha de dir a tot té la seva manera de dirigir, na Francisca, l'Anna Xesca, dirigeix d'una manera, una altra dirigeix de l'altra i...
0: Bé, en aquest cas estava amb l'armat d'en Pere Peiro. Som un bon grup, així mateix, avui només heu pogut venir tres, però som un bon grapat.
1: Sí, sí. Sí, jo volia mencionar tota la gent que hi participa, perquè hi ha gent que no és de Pollença, i també crec que això també és un punt a favor, perquè a part de pollencins, quan Aina Cifra, en Antònia Maria, bueno, Molleros també, ho he de dir, allà al Fondo Norte...
2: Només n'hi ha una de Mollera.
1: No, Antònia, no era ell, no és Mollera.
2: No.
1: Ah, perdó. I de mira, jo me pensava que ho era. Bé, i de tenim una representació Mollera.
0: Que és el teu equip.
1: O sigui, tenim Aina Cifra, en Antònia Maria Guerau, que és aquí també, en Antònia Comas, na Fàtima Vermelles i na Marta Varela, que són madrilenyes.
2: Sí.
1: Així que tenim un curs internacional. Després na Marilena Callón, na Neus Ramis, que és del CUDI, na Vicky Sanz, que també és del CUDI, en Pau Fuster, que també és del CUDI, i na Magdalena Plomer. Crec que els he dit tots. Na Francisca Orell l'he dit, no?
0: Sí. Ah, jo dic que hi ha un home...
1: Sí, és en Pau Fuster, que el pobre ha sobreviscut així com ha pogut. I li feien les inclemències, també ho he de dir.
0: Salutacions, Pau, també.
2: Moltes ja havíem fet feines juntes amb en Peiró, que ja havíem coincidit
0: en dos
2: altres tallers.
1: Bueno, jo sempre dic, no m'ha quedat clar el concepte i he de repetir curs. Perquè cada taller és una creació diferent, és una experiència diferent i de tot s'aprèn. Que...
2: Sí, sí.
0: El que he entès és que en Pere us va dir escriviu alguna cosa en què vosaltres fes una denúncia de qualsevol cosa. Aquesta denúncia, clar, cadascú cerca un poc per el seu interior, s'inspira en la seva pròpia vida.
1: Allà de tot.
0: Allà de tot. Sí, de quines temàtiques han sortit denúncies?
1: Això no t'ho diré.
0: Ja ho he intentat.
1: Són tan diverses que queda xulo. Una a l'altra...
3: Hi ha qualcú que ha utilitzat les seves vivències personals i després d'altres són circumstàncies que tu vius un moment o coses que van passant.
2: Ell m'ho va dir, heu de fer una denúncia.
3: I res més.
2: Sé tot.
1: I tothom se va assustar.
2: I tothom va dir una denúncia.
0: I l'havíeu d'escriure tota sense ser un monòleg.
2: Sí,
1: un petit
3: però
1: monòleg.
3: Després ell mos ha ajudat, perquè clar, si no estàs avesat a fer-te un guió teatral, vull dir, moltes tens idees, però qui li ha donat forma teatral ha estat ell. Nosaltres vam tenir una idea, la vàrem escriure, l'hem anat elaborant, però qui li ha donat forma final és ell.
2: I ha aprofitat també segons quines denúncies d'anar al principi, segons quines denúncies d'anar al darrer, ho ha compost ell, clar.
0: I li ha donat una continuïtat entre totes, sí. És a dir, no és una sèrie de monòlegs i ja està.
1: No. Hi ha transicions, hi ha peces que són comunes, que les feim entre tots, propostes seves també, també hi ha textos que són seus, i d'altres, també d'altres autors, i... però està tot, és com una autopista que ha construït, en Pere ha construït com una autopista amb diferents aturades, i cada aturada és totalment diferent de l'anterior, i supos que cadascú m'imagina que cadascú de nosaltres hem aportat un poc les nostres inquietuds o la nostra manera de fer.
0: Clar que sí, molt bé.
2: I te fa qüestionar coses també, dius, i ara això per què? Ah, no, perquè això és així, així. Saps? Un altre punt de vista.
3: Té una visió diferent a la nostra. Ell és un professional. Nosaltres intentem aprendre.
1: Bueno, una visió experta i molt personal, perquè em dedica a ell, pues, clar, té un concepte teatral, del teatre i de la direcció i de la interpretació, molt diferent de lo que pugui tenir jo. Aleshores, l'obra és una creació seva, és una creació, com vull insistir en això, que el que se veurà a la mostra que feim dissabte és una creació original que l'hem construïda entre tots, evidentment, amb la batuta del director que és en
2: Pere. Sí, com totes les que hem fet fins ara, tot ha estat molt molt innovador, vull dir...
0: I ara que...
2: ella opta per això.
0: La seva, clar, la seva manera de fer. Això és aquest dissabte a les 8 en el Club Pollença, la denúncia, ja ho dèiem abans, preu per socis del club 3 euros, no socis 5 euros, res simbòlic, podeu comprar la banda.
1: Vos he de dir que feis el favor de venir, perquè han fet un esforç de producció que si no venem 400 entrades, jo no sé com podrem pagar totes les despeses.
0: Hi ha una borrada d'atrezzo i de cores de tot.
1: Ahí lo dejo, però per favor veniu.
0: Que... Jo no sé, jo me'n som com a més minimalista en això, no ho sé. Bé, ho haurem de venir dissabte per sobreu.
3: Sí.
0: I doncs ja heu fet assaig general, ja
2: és directe dissabte. Divendres el farem, divendres, però aquesta setmana assajant cada dia.
0: Ah.
3: Hem intensificat un poc.
2: Sí. Perquè, també... coincidir tots a vegades és difícil perquè la gent fa feina, té una cosa, té l'altra, però ara aquesta setmana ho hem fet intensivament perquè tot surti
3: la recta final,
2: sí,
3: l'esprint.
0: I després de la denúncia no vos hi trobareu? O vos teniu pensat seguir fent tallers?
1: Bueno, tenim...
2: Sí.
1: Tenim un mal fandango armat.
2: Sí.
1: No passis pena que estirem entretengudes.
0: Molt bé, i tornareu a comptar amb vosaltres.
2: Nosaltres tenim un simposi a Petra.
1: Sí, ara estem fent una petita gira. Sí,
2: sí. I després a Santa Maria Lida i tenim pot de lió.
0: Bé, avui en Pere Peiro no podia xerrar amb nosaltres, també mos hagués encantat que mos donàs la seva visió, però és igual, anau i dissabte, i més que xerrar-ne, el que hem de fer és anar a veure-ho.
2: Sí, sí, jo crec que veureu un espectacle, diguem, veureu en altres, que ja és molt, però també veureu, vos farà gràcia, a la vegada, és humor, però veureu... Quanta raó tenen?
0: Molt bé, humor i denúncia.
2: Sí,
1: sí. I joc.
0: Això és la denúncia.
1: Molt de joc, sí.
0: Vos heu passat bé, no?
3: Sí, sí, han creat un grup mono.
2: I jo he rigut molt, he rigut molt, jo he rigut molt. Que això és important.
0: I no és pagat,
2: no.
0: Que no hi ha res millor.
2: El teatre és una eina d'aprendre coses, és una eina de que tu te'n donis compte d'una altra realitat i també te relaxes moltíssim quan quedes.
1: Te fa estar present en un moment, sí. Això és fonamental a la vida. És a dir, no pensar en altres coses ni en altres... sinó que has d'estar concentrat, has d'estar per la feina, que mos costa, veig que mos costa moltíssim. I nosaltres, com més, jo, per mi, com més grans, pitjor. Perquè... clar, té més...
2: molt despistant més.
0: Sí. Clar, i amb un mòbil de vora, supos que en Pere vol el faturar, no?
1: Sí. No, no, això d'un mòbil...
2: No, pensar ni en el mòbil, no hi penses tot el temps, eh?
1: No, és per un mòbil, és un cap que se'n va, no? Però sí. És vera que quan estàs en una situació que has de respondre davant tots els companys i ja no te pots equivocar, perquè si tu t'equivoques, l'altre pateix, aleshores has d'estar present i això és lo que, una de les coses, no dic l'única, però una de les coses que m'agrada de fer teatre, que te fa estar en aquell moment precís, has de fer això en aquell instant i tens tota la teva atenció
2: exacte.
1: Posada.
2: I també deixes això. Un poc de ser tu per també. Ser una altra
0: no
2: persona.
0: Que sí,
2: i és fantàstic.
1: Veure, és
2: perquè te vedeixes de tu mateixa.
1: Sí.
0: Ja ho hem de venir tots a fer teatre, tots sí. I totes,
2: que,
0: i estar convencent.
2: Jo considero que és teràpia també sí. El teatre, a part de que a tu t'agradi, perquè jo crec que tots els que estem en aquest curs i moltes altres coses, mos ha agradat sempre el teatre i sempre mos ha agradat fer i hem fet cursos, hem estudiat i tal, però... si una persona no ha fet mai teatre, és que és fantàstic perquè descobreixes un altre món.
1: Sí, de fet tenim persones que no havien fet mai teatre. Sí.
0: Mai res de res. I deuen haver al·lucinat en tot voltres.
1: No ho sé.
2: No se notava.
1: No se nota.
2: No té res a veure que tu hagis fet molt de teatre.
1: No.
2: O no. Tal vegada no ten tanta vergonya, però... l'altre vull dir que no se nota. Si una persona ha fet teatre o no n'ha fet mai. És que de vegades inclús és millor
1: perquè quan ja tens una certa edat
2: ja tens coses que...
1: tens vicis que són mal de
2: treure,
1: de polir, i en canvi si no n'has fet mai estàs
2: en merverge amb això.
1: Sí.
0: Bé, i quan en Pere torni a anunciar un dels seus tallers,
1: sí,
0: jo crec que més bona propaganda del que li heu fet avui no entendrà.
1: No, és una experiència humana, artística i en fi, ja ho recomano a tothom, sí.
3: I personal.
1: És una família, se crea, en cada obra que fas o en tallers, se crea com una petita família que després quan t'acaba tens una pena.
2: Sí, de fet, tots els whatsapps, els grups de whatsapps que hem fet amb en Pere Peiró de tallers, encara estan
1: vius,
2: se conserven, sí. Vull dir, perquè no, ningú vol fugir.
0: Com així creus que no hi ha més homes i sou quasi tot dones en aquest tallers?
2: Bé, això sociològicament els homes tenen més vergonya, tenen...
1: No, te digui la veritat, que tu vagis allà on vagis a una conferència, sí. A una obra de teatre, sempre predominen les dones, això és així.
0: Sortim més, participem més.
2: Som més conscients de les coses, jo
1: crec. Per això crec que és necessari que facem obres per dones, que facem produccions, perquè realment el públic... igual que les lectures, és a dir, quines llegeix són les dones.
3: De fet, el taller anterior que va fer ell estava només enfocat per dones. Ara aquest estava obert, homes i dones, i en tenim un.
1: Sí, ell ha estat... és el cinquè que fa Pollença. Varen tenir un parón per lo de la pandèmia d'un parell d'anys, però després...
2: De totes maneres, jo crec que la dona és més valenta de per si. És valenta la dona perquè
1: i necessita sortir de la rutina
2: i diu bueno, no, jo m'apuntaré en això, veurem què passa els homes.
0: Venga, doncs si n'animam a qualcun. Si qualcun no està d'acord i d'aquí vagi...
2: Bé, és igual, si
0: venguin.
2: No hi ha molt d'homes també. És igual.
3: Aquí
2: predominen les dones. Ja predominen els homes amb altres arts.
1: Sí.
0: Bé, si qualcun no està d'acord que s'hi apunti i descobrirà el fantàstic que pot ser.
2: Exacte.
0: Moltes gràcies a totes tres per haver vengut.
1: I també gràcies al club perquè
2: ens ha facilitat tot.
1: Sí,
2: tot i més.
3: Sí.
0: I que, deixeu-me dir, ara ja no és sobre, sobre l'obra de dissabte de la denúncia, sinó que és de l'altra activitat de la que havíem de parlar, que és que havíem de xerrar amb Enviar al Mar, però finalment no podem fer aquesta connexió telefònica, però recordem que hi ha aquesta altra proposta també demà, que és un cinefòrum, que està molt bé, amb una pel·lícula molt xula que se diu Forastera, i tindran la seva directora i la seva productora, dones, per cert, més dones, amb dones protagonistes, en el Club Pollença per explicar la seva obra. Per tant, idò, en el club, una agenda ben ocupada. Gràcies, Antoni Maria, Francisca, Marilén, en representació també de totes les actrius i l'actor i d'en Pere, que mos dureu aquesta denúncia dissabte. Que vagi molt bé.
2: Gràcies, bon dia. Que vos agradi.
3: Gràcies.
4: Ràdio Pollença, comunitat.

0: jo, quan vaig en cotxe, escolt Ràdio Pollença. I tu, on l'escoltes? El 107.9 de la FM, la teva ràdio.
1: El viajar es un placer que no suele suceder.

0: IB3 Ràdio, les notícies de la una. Bon dia. PP i PSOE acorden in extremis a Menorca la modificació de la llei de reserva de la biosfera que ha de permetre limitar l'entrada de vehicles a l'illa. Les negociacions a contrarrellotge han permès, finalment, tirar endavant la iniciativa.
1: I entre els acords hi ha que la proposta es tramiti d'urgència al Parlament, que un representant del PSOE formi part de la delegació per defensar el text al Parlament i que es creï també una comissió de seguiment per intentar agilitar els terminis en l'objectiu que estigui vigent la pròxima temporada. Així de contundent s'ha mostrat avui el president del Consell, Dolfo Vilafranca.
2: El 2023 la limitació de vehicles serà efectiva, malgrat més per Menorca. Això és així.
1: Una de les novetats respecte del test inicial té a veure amb la reciprocitat. Es demanarà a la resta d'illes que modifiquin la normativa perquè els vehicles de Menorca quedin exempts de les restriccions, de la mateixa manera que no s'apliquen limitacions als vehicles de mallorquins, eivissancs i de la gent de Formentera que visiti Menorca. Edu Ropsi és el conseller socialista.
3: Sobretot perquè serà un estímul per les altres illes perquè modifiquin la seva llei en el mateix sentit, per fer que efectivament Balears sigui terra franca per tots els ciutadans, independentment de si ja ens acabisquin, i és motiu per es que s'hagin de desplaçar.
1: Com ja havia anunciat, Més per Menorca ha votat en contra de la proposta, assegura que la modificació legislativa és totalment innecessària i que també endarrereix l'aplicació de les restriccions. La consellera no escrita, Maite de Medrano, també s'hi ha oposat.
0: Bé, tot això a Menorca, a Mallorca, el Consell també té previst fixar aquesta mateixa tardor el sostre d'entrada de vehicles i de cotxes de lloguer per a temporada que ve, el màxim de vehicles que podran entrar, per tant, a l'illa. És una de les mesures que ha anunciat el president Llorenç Galmés després de la reunió mantinguda amb tots els seus consellers per iniciar el nou curs polític.
4: I ho farem tenint en compte l'aprovació de la llei en el Parlament i també l'estudi de càrrega que ens entregaran en el mes d'octubre. Per tant, com veuen, és una prioritat per a aquesta institució que la regulació d'entrada de vehicles de Mallorca entri en funcionament la temporada que ve.
0: I Pedro Sánchez confia que Ceuta surti reforçada després de la crisi migratòria que fa més d'un mes que pateix la ciutat, quan més de 70.000 persones varen accedir regularment i de forma massiva a territori espanyol.
1: El president ha emès avui un missatge amb motiu del dia de Ceuta, en el qual assegura que entén el malestar que es pateix als carrers, però confia també que en les ajudes els residents puguin recuperar la normalitat el més aviat possible.
5: Me hago cargo de que para muchos de vosotros y vosotras, hasta que no se recupera la normalidad, la respuesta del Estado es insuficiente. Pero quiero aseguraros que estamos movilizando todos los recursos a nuestro alcance para que vuestra ciudad recupere cuanto antes esa plena normalidad y tengo el convencimiento de que, como en otras muchas ocasiones, Ceuta saldrá reforzada de esta situación.
0: Del que no ha parlat Sánchez és de l'informe policial, que al contrari del que

0: Sempre les ampliarem a partir de les dues. Serà ja en temps d'informatiu migdia. Avui en Juan Luis Marcos. Ara per a quedar amb tota la crònica dels esports a IB3 Ràdio.
1: Més informació a ib3notícies.com.
2: Si no ho fas a casa, per què ho fas fora? Llança residus on toca.
3: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.

i abracen fort amb l'excusa d'algun gol. I truca'm quan trobis la cançó que t'he amagat aquest matí sota el llençol.

0: dansa de... Per això, no he tingut molta més potència de graduació. Els tenc més o menys equilibrats.
1: Sí.
0: Avantatge, no ha plogut. Això, no, les vinyes sí que han patit un poquet,
1: sí,
0: però...
1: No, no, humildeu.
0: Bueno, no, humildeu, indiscutiblement. Quan passam 30 graus, no fa res.
1: Ja, ja.
0: El matam
1: el
0: directament.
1: Sol,
0: exactament. Tu sol mos el mata directament.
1: Exacte.
0: Però, bueno, hi ha altres problemes i...
1: Ja,
0: però... Crec que serà un bon any.
1: Sí, bueno, esperant que la teva vinya també vagi tot bé.
0: Jo espero que
1: i,
0: sí.
1: I, bueno, jo m'han dit que hi ha vinyes que encara estan vermant i no els ha passat davant. O sigui, prop de que arriba, de Can Xenet, m'han dit que no s'han adelantat molt.
0: No, Can Xenet és una d'elles que no s'han adelantat. Bueno, i també la que tenc a veïnat, que l'assessora en Calles,
1: sí,
0: de Can Feliu, també no té una graduació super, super alta.
1: Sí.
0: Però hem de comptar que són vinyes que són riades.
1: Sí.
0: I ja no és el mateix.
1: No
0: entram
1: ja
0: a dins unes vinyes que,
1: ja
0: que per desgràcia o per fortuna o perquè són així, són de sequer. Ja és molt diferent.
1: Bueno, jo, fins la setmana que ve, on anirem.
0: Exacte, fins la setmana que ve.
1: I farem, si tot va bé, l'Odolet verem.
0: Sí.
1: Gràcies a tots i fins dimecres.

0: Ràdio Pollença, 107.9 de la FM, la ràdio que escoltes.
1: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.

0: Bé, nosaltres tornàvem després d'unes setmanes d'estiu, de festes, de molta activitat per als nostres carrers, de vacances i també de molta feina per a unes altres persones. Tornàvem a obrir aquest espai de tertúlia política amb diferents regidors i regidores del nostre municipi. Tornàvem amb ganes de saber com han anat aquests mesos d'estiu a Pollença, com s'han viscut les festes, quina valoració fan els diferents grups polítics, com ha funcionat la temporada i diverses coses que han passat en aquest temps. Ens centrarem principalment en un ple extraordinari d'un mes d'agost i també mirarem cap a el que ve ara. Però bé, com dèiem, hem de presentar uns regidors i regidores perquè tornen a ser aquí. Molt bones a tots. Com estàu?
1: Bones tardes.
2: Bones tardes.
0: Tenim en Junaina Campomà, en Josep Marquet, en Caterina Carbonell, en Avianca Aguilar i en David Alonso. Avui reprenem aquest espai. Costa un poquet, sempre arrencar ara ho deia, que tornar a la rutina, però bé, nosaltres tenim temes que tractar i començarem parlant de l'estiu, de les festes, perquè no hem parlat de la patrona, no hem fet balanç de la temporada turística, ara que s'acosta al final, i m'agradaria que comentéssiu un poc aquest tema.
3: Bé, no sé, jo crec que l'estiu realment hi ha hagut gent, encara que a vegades quan t'escoltes hi ha gent que diu que potser hi ha hagut una mica de menys, però sí que és vera que aquesta calor, jo crec que ha fet tan desmesurada aquest estiu, ha afectat a tothom, a nivell, mos ha afectat a nivell particular i també ha afectat establiments i activitats en general. Però jo crec que les festes en si, des de tant les que d'un moll, des de que varen partir de Sant Pere, per on dir, que hem estat en festes fins que han acabat les de Sant Vicent, han anat molt bé, hi ha hagut molta participació i realment han estat unes festes pràcticament sense grans incidents importants i que bé, que sempre duen molta feina, vull dir, també a l'Ajuntament, des d'aquí també agrair a tot el personal de l'Ajuntament que facilita, no?, que poden gaudir de les festes, perquè pareix que no, però darrere hi ha un tetris de gent i de logística, des de la brigada, la policia, el personal de neteja, gent de l'administració que prepara, és a dir, crec que realment hem de tenir en compte que hi ha molta gent darrere que fa molta feina, també perquè poden gaudir tots de pollancins i de totes les festes, tant si des de Sant Pere, les festes del Carme, la patrona i després bé, les de Sant Vicent i també el festival que va acabar aquest diumenge, que també és part. No sé, jo crec que jo estic contenta de com han anat les festes i com ha passat aquest estiu a nivell d'Ajuntament i bé, com he dit una mica, és cert que a tant a nivell personal com crec que també d'activitats, aquesta calor que enguany ha fet tan exagerada, crec que mos ha afectat una mica a tots a l'hora de valorar un estiu.
0: I de bé, si com deies, un estiu marcat per la Caró, però han passat moltes coses, moltes festes, moltes activitats, moltes jornades, i m'agradaria també conèixer un poc l'opinió i la valoració que fa l'oposició respecte a aquests mesos d'estiu.
1: Bé, començaré jo. Bueno, és vera, aquest estiu, aquesta calor tan seguida, perquè han tingut, potser han tingut una setmana de calor, d'això, però enguany ha estat molt feixut, ha estat tothom ha patit, com bé deia una eina, jo crec que ha afectat a la gent i l'humor de la gent tampoc no ha estat el mateix, però a part d'això, tema temporada, jo crec que sí que hi ha hagut gent, però gent que no, a lo millor no hagi estat, no sé, si no han sortit perquè tenien calor i treballen i sortir, o perquè el poder adquisitiu del turisme que tenim avui en dia està baixant. Jo crec que és un tema que s'ha de replantejar, que a lo millor anar cap a un altre tipus de turisme i d'un turisme que ja estimem. Jo crec que l'oferta complementari se n'ha ressentit, jo crec que l'oferta complementari més de cada any crec que té menys guanys, té menys feina, però que no, així com abans trobar una taula el mes d'agost era difícil, ara perfectament un dissabte de mes d'agost podries trobar una taula a qualsevol restaurant i clar, tot això fa que aquesta oferta complementària se ressenteixi. Potser és hora de replantejar un poc un model turístic, dir, menys que sigui més, vull dir, menys turisme, però de més qualitat i amb més poder adquisitiu, i que s'allasti més i que al final hi hagi més benefici, perquè si no, crec que anem cap a un model que se'n va per avall, vull dir que no funciona. Referent a les festes, jo trobo a faltar un poc d'imaginació. És a dir, les festes, tu mires els programes dels darrers 10-20 anys, pràcticament són iguals, i crec que és hora de començar també a fer qualque canvi. Sobretot, per exemple, la festa de la patrona, hi va haver un moment que se va fer un canvi, que se va posar el que era de marxa fresca, per aturar un poc dia 1, que dia 1 s'havia desmadrat. Ara el problema és que dia 1 està mort, no, dissabte la patrona no surt pràcticament ningú, o surt la gent, va sopar i després se'n van, i dia de marxa fresca pues, s'ha convertit en the white party. Vull dir, la gent ve a la fiesta de Blanco i ve gent de pertot, i en un pollencins mos reclueixen a la plaça Vea, allà, i estem allà, molta calor ja va fer i molts estrets. Llavors crec que potser hem de començar a repensar, potser repensar aquest dia, potser repensar marxa fresca, repensar el dissabte a la patrona i començar també a posar un poc d'imaginació en fent coses noves. I també hi ha moltes festes, jo crec que feim moltes festes, i a més, a part de les festes, és que ara seguim fent coses, vull dir, però és que no feien res més, com diuen, tot això són esforços de la brigada que potser fa més falta a altres llocs, com fent carrer nets o arreglant carrers. Perquè, clar, ara han acabat les festes de Sant Vicent, però ara torna a festes de Sant Vicent, de Sant Vicent brutal, no sé què, i tal. Vull dir que tot ho tens, hi ha coses, i potser també això hauríem de repensar i reconcentrar un poc. Vull dir, sopar a la fresca, potser no hauria de ser un dissabte qualsevol, sinó un dia de dins les festes de la patrona. Jo crec que s'ha de començar a tenir un poc d'imaginació i a repensar un poc, i potser a no saturar tant el tema de les festes.
2: Sí, bueno, la Junaina ha xerrat de que si hi havia gent o no, i jo que treball amb temes de vivenda vacacionals, hem tingut ple. És a dir, gent n'hi ha, el que passa que no gasten tant. Antes, potser venien dues setmanes, ara venen una, i sobretot veiem els supermercats plens, però no surten tant a sopar, que en part els entenc, perquè els preus han pujat una barbaritat. Jo puc entendre i entenc perfectament que un propietari d'un restaurant o d'una tenda tingui uns imposts altíssims, que ha de pagar autònom, ha de pagar molt de dobbers per tenir un empleat, però al final aquest sobrecost repercuteix damunt el consumidor, tant el turista com nosaltres. I crec que sabem perfectament el que costa sortir a sopar, sortir a berenar o sortir a fer una paella. I clar, jo som la primera que des de fa anys pues, vaig reduint, perquè potser el que te costava un sopar qualsevol 20 euros, ara pues, ja no te baixen de 30. I al final això pues, també repercuteix en el turisme, i que al final és de lo que estem xerrant, no? Està ple o no està ple, si hi ha gent o no. Després volia comentar també, crec que hi ha molt de restauradors que han tingut molt de problemes per suplir el personal degut al problema de vivenda, que això no és algo nou, però que cada any se fa més i més un problema. I després ha xerrat en Pep de lo millor hauríem d'anar cap a menys turisme i que sigui de més qualitat, i jo estic d'acord. El que passa que per fer això hem d'oferir una millor oferta d'hospedatge, d'hotels o de cases vacacionals, millor oferta en el que se refereix a un poble que venen a visitar. I aquí és on hi ha la meva crítica, en que hem tingut unes festes, tot ha estat ple de gom a gom, però la gent el que ha vist en el moment que ha arribat en un poble de Pollença és brutó. Es falta manteniment, es falta reparacions d'una rajola a una cera o un fanal que fa setmanes que està sense llum. I això, òbviament, no podem optar a tenir turisme de més qualitat si el que oferim els serveis no són de més qualitat. I després volia comentar que el tema de referent a les festes d'Humor i al Manco, trob I també és autocrítica cap a la meva legislatura en la que jo vaig estar. Això no és una crítica en el que governen ara, però sí que crec que s'han de fer més coses per joves, però no joves que surten de festa, perquè sí, és vera que hi ha la festa de la gola i després hi ha la festa de la cursa marinera. Coses per joves adolescents, però això és una crítica general, perquè hi ha una manca d'oferta per joves adolescents durant tot l'any, també durant les festes, i crec que és algo que tots els partits hauríem de centrar-nos, i que bueno, si volem que els nostres joves tinguin una vida social allunyada de certs vicis i coses que tothom sap que no són de lo millor, doncs a lo millor l'Ajuntament en aquest cas hauria d'estar oferint millors serveis i més entreteniment per a joves, com per exemple un casal per joves o més activitats dirigides cap a ells.
0: Molt bé. David?
4: No, parla tu. Sí,
5: jo, quan m'he entrellat a dir que jo era molt cavallero...
4: M'agradaria fer un incís en el que ha dit na Bianca, en el sentit de que enguany s'ha posat en marxa una festa nova per als joves, que és la Festa Jove 00, que bé, ha tingut bastanta acceptació per ser el primer any, però en com continua, si continua, que espero que sí, i en general ha tingut bona acollida. Només per això que deies
2: sí,
4: de l'oferta
2: als joves. Ho sé.
4: Ah, no, David.
5: Bé,
4: després m'agradaria fer un parell d'agraïments, però puc esperar que vale. En David intervingui.
5: Va, pues totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Anaina. El calor creo que ha sido la principal baza, en este caso para mí no muy positiva, que el calor no lo llevo muy bien. Pero bueno, sí, es cierto que hemos hablado de las fiestas que ya de por sí son nuestras fiestas de tanto del puerto como Pollensa como la Cala, y también poner el mundial sobre la mesa, que también ha sido intenso. Incluso hay que recordar que el día que hacemos la procesión de la Virgen del Carmen fue, era, si no recuerdo mal, la final del
4: sí,
5: Mundial.
4: Va a coincidir.
5: Coincidió en tiempo y forma, por decirlo de alguna manera, pero bueno.
4: Varón tenía que hacer las dos cosas.
5: Exacto,
4: també.
5: Exacto.
4: Lo que pasa es que llavors se va haver de posar una pantalla porque había mucha sí. gente que le volia fer el seguiment del Mundial, lògicament.
5: Exacte,
4: i no, se va posar la pantalla a la plaça Miquel Callón.
5: Exacte, sí, és una pena que no se pusiera també en Pollença, però bueno, també és un coste.
4: Eren les festes d'humor.
5: I per això aprovecho la pantalla i muy bien hecho, la verdad que en esto estaba contento. Y luego la fiesta de Pollença, también comparto lo que dice Pep, hemos sobrecargado ahora de fiestas. Empezamos con la bajada de bandera, que ya es un tardeo, y luego hacemos el pregón. Esta ya prácticamente se ha convertido en lo que antiguamente eran las fiestas pollensinas, que hacíamos un par de fines de semana antes de nuestras fiestas, pues hacía una fiesta y prácticamente éramos solo la gente de aquí. Y estaba muy bien, la pasaba muy bien. Ahora, donde casi casi solo estamos los de Pollensa es en esta fiesta, porque te vas luego a Marcha Fresca y ya es una fiesta más para guiris casi que la gente de aquí. Pero bueno, no, lo has dicho bien. Luego tenemos la Borada, que la Borada antes era donde estaba todo lo grande, que teníamos conciertos interesantes en la plaza. Era nuestra gran fiesta. Los pollensinos hemos dejado de ir porque se ha vuelto demasiado más. Bueno, se había vuelto demasiado masificado y ahora ha hecho el efecto contrario. Y ahora yo creo que hay muy poca gente comparado con lo que era en nuestra época de juventud, pero bueno, a veces cambian las cosas. Es verdad que hay que hacer un planteamiento a lo mejor y que no haya tantas fiestas seguidas, porque el que haya salido en todas estas fiestas, hubo un momento que hubo tres fiestas grandes una tras de otra. No sé qué aguante pueden tener los jóvenes, pero yo ese nivel no lo aguanto. Pero
1: con 16 años lo aguantabas.
5: Bueno, posiblemente sí, de acuerdo que sí.
4: Seguramente. Y además están marcados por un calendario, David.
5: Sí, a veces es verdad que...
4: Ve tot junts, Sant Pere, la Mare de Déu del Carme, la patrona, es que ve tot junts.
5: Sí,
4: junts,
5: sí, pero bueno, a lo mejor podríamos intentar sumar una con la otra, no sé, es complicado. Yo siempre digo que el regidor de fiestas no es un trabajo o o un área que sea fácil de gestionar, porque tiene muchas, tienes que tomar muchas decisiones que afectan a mucha gente y no es fácil. Y luego, en cuanto a lo que es la temporada turística, yo creo que ha sido una temporada marcada por el calor, efectivamente, mucha gente ya no ha venido. También el Mundial parece que no, que también afecta, mucha gente prefiere verlo tranquilamente en su casa, en su país, en su rodal, y puede que vinieran un poquito más tarde. Las cajas se han resentido también, de verdad, es lo que decís, de lo que ha dicho Bianca, el tema de los precios, la inflación se nota muchísimo en el producto, y también hay algunos que se han pasado de frenada, y el otro día vino una ración de calamares que eran congelados y 18 euros, y dices, 7 aros de calamares, 18 euros, pues... Claro, lo que decía Bianca, yo ya no salgo cada fin de semana, ni mucho menos. Si salgo una vez al mes ya es mucho. Bueno, mis hijos ya salen más, pero bueno, es complicado. La inflación y los precios se han disparado, también la carga impositiva, la seguridad social, todo suma. Los alquileres están bestiales, sobre todo. Ahora, curiosamente, creo que empieza a ser más caro en Pollensa que en el puerto. No sé si a lo mejor Pep tiene más información, no. Que está en ese mercado, o Bianca incluso, pero ahora en Pollensa alquilar un local en plaza, bueno, eso ya es el precio de Canary Yoga.
2: Hombre, hay menos oferta.
5: Menos oferta, y ahora mismo hay casi una continuidad más durante más tiempo en Pollensa, en la plaza de Pollensa, que la plaza del puerto, que ya hay un momento que se apaga, de repente deja de haber prácticamente nada de movimiento. Pero bueno, eso también, lo que decíamos, escapa nuestro control. Nosotros desde la administración local puedes hacer intentar que estos negocios no cierren tan pronto. No es fácil hacer incentivar, lo comentamos creo que en el anterior pleno, que sí. Nosotros intentamos incentivar a través de la ordenanza de ocupación de vía pública. No es fácil, porque es una pecata minuta de lo que es tener un restaurante abierto y con el personal, la luz, etcétera, etcétera. Es difícil, pero vamos, yo creo que en general, por lo que yo hablo con comerciantes, restauradores, etcétera, es una temporada, no ha sido una super temporada, pero no ha sido una mala temporada, que a veces, virgencita, que me quede como estoy. Per això...
4: L'ocupació, segons les xifres que tenim, ha estat bastant bruscuda l'any passat. No hi ha hagut molta diferència. Tot i el que apuntàveu vosaltres, que potser ha vingut gent amb menys poder adquisitiu o que han gastat manco, perquè en comptes de sortir a sopar o aquestes coses, pues igual queden a la casa que lloguen o allà on sigui. Però l'ocupació ha estat més o menys la mateixa de l'any passat, no hi ha hagut molta diferència. Jo crec que això canviarà, perquè la tendència, la gent no voldrà venir amb aquesta calor, crec que serà una de les conseqüències, que se desplaçarà, crec, la temporada, i pot ser sigui abans o després, però crec que no se mantindrà un mes de juliol i agost, no sé si molt curt termini, però jo crec que serà la tendència, perquè viatjar amb aquesta calorada, no crec que hi hagi molta gent que ho vulgui venir.
0: Ara m'agradaria encetar un tema que heu dit un poc tots, i és que, bé, el preu de lloguer, el cost de la vida, que tot ha pujat, i això afecta sobretot a els residents, i ha estat un estiu marcat per mobilitzacions, tant a Palma, a Nomoll, i principalment, no tant a Nomoll, ha estat marcada per la massificació turística, hi ha hagut moltes protestes, i m'agradaria treure aquest tema, que donessis la vostra opinió, si creus que Nomoll i Pollens estan massificats, si això ha afectat a tot el que deu, i que donessis un poc el vostre punt de vista d'això.
3: Bueno, jo crec que, de qualque manera, hem de ser conscients de que hi ha una percepció generalitzada, sobretot en els residents, de que hi ha falta d'espais públics, segons per estar, diguem, parejant en tranquil·litat, disposar, no? Places, carrers, que estan com platges, que estan totalment, diguem, desbordats per turistes o per gent que mor bé a visitar, i que s'aprioritza un poquet els establiments en lloc de residents. Jo crec que hi ha una percepció general, no només a Pollença, sinó jo crec que és en general de totes les Illes Balears. Vull dir,
0: sí, de Pollença.
3: Que, crec que és el que mostra, no? Si així juntam, o col·lapse a les carreteres, o col·lapse de mobilitat, que per anar a un lloc... És a dir, juntant tot, jo crec que aquesta sensació va augmentant any a any. Enguany ha estat un any especialment que hi ha hagut realment, diríem, no dic manifestacions com dir la manifestació de si hi ha hagut tanta gent, sinó que realment s'ha notat que la gent s'ha com a conscienciat molt. I a vegades, quan veus entrevistes o quan veus gent que surt a les notícies, perquè, clar, no coneixes a tothom i dius, bueno, és que hi ha gent de tota edat, ja no és que siguin un parell de joves o un parell de, jo què sé, d'una entitat que de qualque manera sempre... No, veus que hi ha gent molt normal que realment té aquesta percepció, no? I això jo crec que mos ho han de replantejar, i a Pollença també mos ho han de replantejar un poc, aquesta sensació de que mos han robat aquests espais públics. I quan xerraven de les festes, jo pensava, quan t'heu dit la de joves, i, bueno, adolescents i joves també... És que tampoc ja hi ha aquests espais públics on nosaltres ens trobàvem. És a dir, nosaltres anàvem a la plaça i allà podríem estar. Però tot això ja està ocupat, eh? I per ahir que fas nosa o per ahir que no hi ha espais. I tampoc és vera, també és vera que quan xerram de que tampoc hi ha espais privats en el sentit... Tu ara un jove que vulgui anar a un bar, un adolescent... Hi ha molt pallots que podien anar a prendre una Coca-Cola.
1: Ja m'han dit que tancaven un jam.
3: Clar, és que nosaltres teníem una sèrie de llots, no? A on poder anar, només bevies alga, perquè clar, no tens un poder adquisitiu. Aquí tots han xerrat precisament que tot és molt car. Clar, és que els joves precisament són els que menys poden assumir aquesta despesa. Clar, i a part de que tots els establiments, pràcticament la majoria, s'han especialitzat en sopars i dinars. Vols, i a vegades ni te deixen seure. Tu vols dir, vull prendre Coca-Cola, sol et set d'ocar vespre, ni te pots seure. El sis d'ocar vespre ja no te pots seure. Allà, que a la plaça del Moll passa, a Pollença passa, però ja tenen les taules. Clar, és una sensació de que realment... O que vivim aquí, no tenim espais, no tenim espais per fer una vida normal aquesta temporada. Jo crec que això, en general, hauran de pensar, fer aquesta reflexió, com recuperar una mica aquesta sensació d'equilibri. Jo també crec que, en el final, també, quan xerrant de quin turisme volem o quin turisme hauria de ser millor, crec que jo ara me poso la situació de jo com vaig a viatjar. Jo, quan vas... Quan ja veus un lloc on realment tot és el mateix de sempre, que és igual que el comerç, és que tu trobes les mateixes freqüències de sempre. Vam passar vergut d'anar a una ciutat, o anar a una altra, anar a Madrid, a Barcelona, perquè trobaves tendes diferents. Però és que ara trobes el mateix. Trobes el mateix que trobes a Palma. O sigui, pràcticament no te fa ganes anar de compres ni a Madrid ni a Barcelona. Dic aquell lloc perquè...
1: No fa ganes anar de compres enlloc, però...
3: Però em refereix que tu anaves a...
5: Online.
3: Inclús quan vas a viatjar fora, sí, te'n vas a les grans avingudes comercials i trobes les mateixes franquícies que trobes...
6: Inditex.
3: Sí, que trobes a Palma. Són les mateixes, estan arreu del món. I clar, i quasi, això, aquesta personalitat que identificava cada espai s'ha perdut. S'ha perdut. I trobes el mateix. Jo, i dius, la gent comença a ser... Comença, ja. Cerca experiències, no? I crec que... No ho sé, aquí hi ha diferents factors, però jo ho deia perquè el que tu has dit d'aquesta sensació des del punt de vista d'un resident. Però crec que des del punt de vista també que d'un mort visites també s'ha perdut, perquè si pagues de ver-nos és per veure tot pla. Jo crec que també tens ganes de com a percebre quina és la vida que se du en aquell poble o en aquella ciutat. I no ho sé, jo crec que el turisme ha de fer... Ens han de fer tots, entre tots, hem de trobar un altre sistema d'equilibri. De totes maneres, quan també xerrant el tema de joves i de les festes, jo crec que és això, jo crec que és un sector que és més difícil a vegades de trobar, com diria jo, no sé, de trobar quines coses els hi pots oferir o quines coses més que oferir o quins espais els hi pot donar perquè ells puguin desenvolupar el que volen fer. Jo crec que és això, no? Per jo, a Pollença, falta aquest espai un poc de reivindicatiu. Veus a molts pobles que han nascut espais on els joves pues, fan un poc la seva crida, fan un poc les seves demandes, no? Tenen com un espai i a vegades coincideix amb una festa, amb una altra, amb una altra cosa. Això jo crec que a Pollença encara no ho tenim. Jo crec que això també és feina de, no només de l'Ajuntament, també és feina un poc de la societat en si i dels joves en si que se mobilitzin. Però sí que és vera que falta, no? A vegades també veus, per exemple, el Cudí té una associació de joves, hi ha pobles que hi ha associació de joves, aquí els joves no estan associats amb una associació que on se troben i de qualque manera generen aquelles demandes o aquelles coses que ells voldrien. Jo crec que això sí que s'ha de trobar a faltar. En qualsevol cas, per als joves, nosaltres a les festes, a part de lo que ha comentat abans la Catalina d'aquesta festa, jo crec que ho fet de, hem volgut facilitar moltes coses i una d'elles que hem volgut facilitar és el tema de posar busos durant les festes perquè les famílies puguin estar més tranquil·les. Varen començar el 2023 només amb l'abús de la patrona i cada any hem anat augmentat en les festes de Moll, la festa de la Gola, la festa de Sant Vicent, la patrona ja hi havia marxa fresca, també hi havia i cada vegada, perquè creiem que és important també donar aquest espai. El tema també que hi hagi aigua gratuïta, en el sentit que, clar, un al·lot està, o una jove està en plena festa i si li cobren el mateix d'una cervesa d'una aigua, jo diria que per cobrar la cervesa, per pagar el mateix, no? En canvi, si tens aigua gratuïta, dius, bueno, com a mínim, un parell de vegades, i a més amb aquesta calor. És a dir, ja sé que això no és la solució, no estic parlant, però bé, que se tracta de trobar també instruments i eines per de qualque manera donar suport a tot aquest sector d'edat, no? que li costa trobar el seu espai, perquè és un moment que vols créixer, que no saps molt bé el que vols, que en fi, que tot, jo diria que és això. Però bé, amb això que has comentat, Bruno, per tornar, sí que és vera que jo coincideixo un poc amb la Gaina Catalina, que crec que les temporades d'estiu, jo, per l'exemple, quan vaig anar a Còrdoba ja fa 4 o 5 anys i clar, vaig dir, la temporada baixa allà és juliol-agost, ara, vull dir, de fa anys, però no d'ara, no? I me'n record que la guia, jo vaig dir, que estrany, vaig dir en castellà, que estrany o tal. Diu, senyora, on quiere que vayamos con 45 grados? On quiere que lo metamos? No, aquí no hay que salga.
4: I un 45 any de... un 45 grau de Còrdoba? No són el que...
3: No, però ho dic perquè això ja fa anys que Còrdoba
4: li passa. 35.
3: I he pensat moltes vegades aquest estiu, amb aquesta contesta, perquè he pensat...
4: És cert que, tot i la calor que apuntaven a Junaina quan han començat en el principi el tema de les festes, hi ha hagut moltíssimes activitats, però és que s'intenta també contentar a tots els sectors i contentar tots els sectors dur tot això. Enguany, durant l'estiu, ha estat impossible anar al lloc perquè te trobaves una cosa o altra i amb una coïda bastant important. Jo vos vull recordar que tota la temporada comença normalment en sabors de l'abadia, que s'ha posat ara a la festa de la Tonyina, a lo tast de la fira de la Tonyina, i això ha tingut una acollida sensacional per allò de pensar-ho i repensar coses noves. Aquesta fira de la Tonyina ha estat una d'elles. Els ronquetjos de la Tonyina han estat impressionants i les subhastes espectaculars. Jo, és que m'ha encantat aquesta fira, va néixer ja consolidada. Jo li deia a Antoni, això ha nascut consolidat, ha anat molt bé, i després la participació que han tingut a totes les coses emblemàtiques ha estat important. Per exemple, enguany a les votacions del càrrec de la patrona varen tenir 4.500 persones, és que passa molta gent. Ha tingut bona acollida, tot i la calor, però jo vull dir que les festes, a pesar de tota aquesta moguda que hi ha dins el poble per celebrar-les, no serien possibles si no hi hagués la col·laboració de molt de voluntaris. I jo volia agrair especialment a totes aquelles associacions que ens han ajudat a fer les bones, com a la Confraria de Pescadors, com Patxà Baimar, l'Associació de Veïnat d'Omoll, l'Associació de Veïnat de la Cala, la Tropa de Cornetes i Tambors, la Colla Gegantera, Os Xeremies Orats, Os Xeremies de la Font d'Ugall, l'associació 31M, Col·lectiu d'Ordegó, la Banda de Música i totes aquelles que han participat i que han tingut part de la festa. I després volia agrair molt...
1: Ha de ser un pot dolent, Catalina.
4: Digues.
1: Totes aquestes associacions, tu ja dus a Hacienda, si vol que estiguin contentes, pugeu pressupost i estaran felices.
4: Però això...
1: La subvenció...
4: Això te vull dir. Això funciona... Ja funciona a l'enrevés. No puges el pressupost si el regidor corresponent no ho demana. Va un poc a l'enrevés. Perquè, com tu ho saps bé, jo gestionar pressupost en gestió un poc.
1: Me'n record que...
4: Però espera,
1: Pep... No és una data molt curta, amb en Bernat Cifra. Sortien de cantar no sé on i va trobar un polític i li va dir l'inspiració de dalt. Diu, però la subvenció m'he de baix.
4: És cert, és així.
1: Subvenció, no inspiració.
4: No, l'intenció de que participin del pressupost de l'Ego que és, no, només faltaria. Ja ho he dit, sense elles moltes coses no se farien. Però després també vull donar l'agraïment molt especialment a l'àrea de serveis, que estan superocupats, no tenen temps de fer realment més que anar a muntar coses, però també vull donar a la policia local, que també fa una feina important de ser per tots els events, a la Guàrdia Civil i a Protecció Civil, perquè tampoc sense ells no podríem fer tot el que estan fent. I era un poc agrair això.
2: Vale. Tornant un poc en el tema de el que diu la Catalina és important, però tornant un poc en el tema del turisme i les manifestacions que ha hagut darrerament, jo m'agradaria recordar una cosa. Tots som turistes quan volem anar a un altre lloc o visitar un altre lloc. Això no ho hem d'oblidar, perquè aquí no tenim cap, ara mateix, cap altra indústria que doni tant de dobbers i tant de lloc de feina com el turisme. Per tant, hem d'intentar conviure amb això, no demonitzant-ho turistes, perquè nosaltres també ho som. Això crec que ha de quedar bastant clar, perquè després... Jo veig les manifestacions i dic, i quantes persones d'aquí tenen cases vacacionals? Quantes persones d'aquí se'n van 3-4 pip per any a diferents puestos, a saturar també, perquè jo m'he anat a Roma, que està ple, jo m'he anat a París, que també està ple, o a Londres, i al final jo també estic afegint en un problema. Això ho volia comentar. I després, clar, aquí tenim un, crec que tenim un avantatge apoyant-se, és que aquí tenim gent, però jo considero que tampoc tenim molta saturació, hombre, Formentor sí, que per això se regula, però crec que se pot passejar per la primera línia a certes hores, si te'n vas de bé les 8 que el turista ja han acabat de sopar, doncs sí que hi ha molta gent, però normalment pot passejar tranquil·lament. Tindràs dificultat de trobar pàrquing, però te'n pots anar a la via circumval·lació i hauràs de caminar un poc, però pot trobar. És a dir, jo trob que aquí tenim, no m'agradaria viure a Palma en aquests moments, la sort de que aquí no està tan saturat. I després, clar, hem d'intentar aconseguir un equilibri entre la qualitat de vida dels residents i el que ens dona de menjar, que és el turisme, no? I això és un gran repte de les administracions. I després volia comentar el que ha dit na Junaina, que és vera, que m'ho anem a una altra ciutat, o d'Espanya o d'Europa, sobretot, que té una cultura similar, i molt de les tendes, totes són iguals, però això crec que és tan important...

0: turisme pràcticament tot l'any. I el que feim és funcionar durant una temporada. Claro, tu penses que aquesta temporada ha de mantenir tota la gent que està fent feina amb turisme tot l'any. Per tant, si poguéssim allargar la temporada i repensar somoturisme perquè les administracions poguessin fer feina en aquesta direcció, jo trobo que Mallorca podria acceptar turistes tot l'any i podrien venir a qualsevol època de l'any. I cada una d'aquestes èpoques tindria les seves ofertes. A l'estiu hi hauria les festes, a l'hivern hi hauria altres festes i moltes altres activitats que se poden fer per aquí, des de senderisme, nàutica. És que tenim unes illes que són privilegiades.
1: No solo l'administració, perquè aquí...
0: No, aquí hem de fer feina tots. Aquí hem de fer feina tots.
1: L'empresa privada que ha d'estar a la part amb nosaltres.
0: Però jo també crec que si l'empresa privada ha de tenir un recolzament i l'ajuda de les administracions per poder-ho fer, i el que hem de fer és allargar la temporada tot l'any, no només tenir 4 mesos, concentrar-ho tot en aquells 4 mesos i ja està. I quan s'acaben 4 mesos, abans d'arribar aquests 4 mesos, moltes de coses estan tancades a Pollença i no els pot aprofitar perquè estan tancades, i durant 4 mesos no els pots aprofitar perquè estan saturades. Per tant, crec que l'esforç no és fàcil que el faci un ajuntament, no té competències per això deia les administracions i tothom que estigui implicat en el turisme, repensar el turisme en aquest sentit.
2: Jo si volia anar per allà on tu vas, ho temes a gest. Tot a més, si ens remuntem als inicis del turisme, a Mallorca el turisme va començar en divent. Els primers turistes que venien a Mallorca venien en divent per fugir d'aquells climes tan freds i tan nevats i tant d'això que no podien sortir, i venien cap a Mallorca a tenir un hivern plàcid, un hivern això, i van començar en hivern. Què passa? Que després això va evolucionar en el turisme de sol i platja, i aquest turisme de sol i platja s'ha de concentrar en el tema de la temporada, i per això una cosa que ha fet molt de mal és ho fixar els discontinus. Perquè jo crec que és molt còmode tu tenir la teva plantilla, quan acaba la temporada, quan deixa de tenir un 100% d'ocupació i de negoci, els posen un paro, i llavors quan torna a començar el feina, els atonja fa. Si això no hi fos, si haguessin d'espavilar cada any per trobar personal, que ara s'hi han d'espavilar per altres motius, a lo millor també s'ho repensarien un poc, anem a convenir més quan tot l'any. I després una altra cosa, mos queixam que en divent, que hi ha bars i restaurants que més ho diuen tant, que jo vaig anar amb un restaurador de la plaça i va dir, home, no sé com així teniu tancat en aquesta època, mira, hi ha gent, hi ha trull, mira aquest teu veïnat que té trull, jo tenia obert. Diu, el personal no vol fer feina. Clar, el personal, ja si fa els seus mesos i després té l'atur que cobra el mateix fent feina, tampoc volen fer feina. I tot això és complicat, i és molt complicat, i la gent té dret a l'atur, i la gent té dret a tenir vacacions, però, clar, són moltes circumstàncies que en tot això pues, fan que la millor temporada no sigui tan llarga. I jo crec que sí, que s'ha de canviar i s'ha de mirar d'allargar, perquè això, pues, però què passa aquí? Quan xerres d'allargar en els hotelers, te diuen, això no hi ha vols, hotelers o les empreses de lloguer turístic, això, és que no hi ha vols. I xerres, jo no hi xerro, però vull dir, sents, escoltes a les companyies aèries, diuen, és que no tenim vols perquè està tancat.
3: És com una roda.
2: Exacte, vull dir, com un peix que se menja la cua, no?
0: Però per això jo deia que això no és una cosa d'un ajuntament,
2: no
0: és una cosa d'una comunitat, és una cosa de tothom, de que totes les administracions i totes les empreses privades que tenen a veure amb això vulguin canviar la tendència que hi ha ara.
2: Exacte.
0: El que tu dius, és molt difícil revertir aquesta tendència.
2: Difícil, però crec que és allà on s'ha de fer. I amb això, jo t'envien cada dia les manifestacions, jo estic d'acord, vull dir, que aquí la principal empresa que tenim és la turística, i mentre no tinguem altres empreses fa mal desprendre-se del turisme i l'han de conservar i l'han de mimar. Però jo crec que hi havia la meva gent que anava a la manifestació, que anava en contra del turisme, però també va haver bastanta gent que s'ha manifestat no per anar en contra del turisme, sinó en contra d'un model turístic tan saturat i tan agobiat. Vull dir, jo crec que la gent el que vol és que se decresti un poc, vull dir, que baixem un poc un número de turistes que venen, que baixem un poc un número de gent que ve i rebaixar en tot per tenir un poc més d'espai.
3: Perdona que t'interrompi. Tot això està molt bé, però si reduïm, que jo estic d'acord que s'ha de reduir, però hem de tenir també en compte que si se redueix, se perden llocs de feina.
2: Sí, però en aquest moment...
3: Clar, la tarta té...
2: No, però el problema que tenim en aquest moment és que no tenim gent per fer feina.
0: Però si allargues...
2: No tenim gent per fer feina.
0: Però si allarguen la temporada, no redueixis un lloc de feina. El que està fent és allargar la temporada.
3: Clar, però per poder allargar el que ha dit en Pep, han d'intervenir molt de factors entre ells, que hi hagi vols, que hi hagi puestos oberts per poder... que aquesta gent pugui quedar a qualque puesto, que els hotels tinguin, per exemple... calefacció, perquè si hem de per dir alguna cosa, hotels o vivenda vacacionals. Jo faig feina en una empresa de vivenda vacacional i te puc assegurar que potser un 10% té calefacció. I després, crec que el que ha dit la Catalina, que tenim un entorn privilegiat, i jo sempre he dit que el que les Illes Balears haurien de fer és apostar més per el turisme esportiu fora de temporada.
2: També.
3: Ciclisme.
1: S'ha intentat. Però...
3: també de cara al futbol, per exemple, quan nosaltres tenim la temporada d'hivern a països escandinaus no juguen perquè tenen neu, per tant, és quan ells fan pretemporada. Hi ha molts d'equips que van sobretot al Cudi, on hi ha més oferta hotelera. Després, senderisme, o esports nàutics. Hi ha moltes empreses d'esports nàutics que estic segura que els interessarien fer cursos i tal. I han d'anar un poc de la mà, però tornant a la del turisme, és a dir, hem de veure reduïm, però a dia d'avui tenim la població que tenim, no els poden fer fora.
2: Però és que el problema és que l'empresa turística en aquest moment no troba un personal. Llavors, per exemple, anem a un hotel d'aquests obsolets que ja està més amortitzat, que a més no té la categoria que toca i tal. Pues aquest hotel se reconverteix en vivenda, baixes, a lo millor, 200 places turístiques, però clar, en lloguer turístic no ho podem fer perquè baixaria molt poc, però hi ha un hotel que ja fa això, converteix i es pot tenir vivenda per la gent que ha de venir a fer feina, que pot recuperar...
3: Perquè fa l'expropies l'hotel en un propietari.
2: No, això no és expropiar.
4: No facis tant.
3: Tanques l'hotel i, bueno, l'amo ha d'estar d'acord.
2: No, això s'ha de donar facilitat, això s'ha de fer...
0: Això no se fa per
2: pedagogia, s'ha de fer pedagogia.
5: De fet, això van fer moltes hoteleres en guany, com que faltava gent, van cedir moltes habitacions.
3: Sí.
2: Jo ho dic, jo mon pare va fer feina a hostaleria tota la vida, i va ser xef de molts hotels, i més va estar fora per Mallorca i tal, i mon pare tenia habitació d'hotel. Tenia habitació de client, perquè ell era un xef, tenia habitació de client. I després jo anava allà a l'hotel amb ell, jo vaig anar a passar qualque setmana, i me'n recordo que baixaves a baix, i hi havia l'habitació del personal. I el que passa és que aquestes habitacions de personal s'han convertit en espais. I ara no tenen vivenda, però és un poc, a lo millor, tornar a reeducar i tornar un poc enrere.
0: Reponsador.
2: Es torna enrere.
1: Que un poco os estáis refiriendo de una manera indirecta a lo que sería estar en contra del todo incluido, que al final...
2: No, seriamente el todo incluido.
4: Yo te diré que no es exactamente això.
1: Pero prácticamente lo que nos trae una carga, aparte de que yo no quiero decir el 80%, pero cerca, se queda en el país de origen, en el país emisor, dirían, del turista. Al destino, que en este caso sería Mallorca o Pollença, si queremos centralizar aquí en Pollença, lo gana el hotel. Pero ese turista que paga un todo incluido no colabora prácticamente con el mantenimiento de las calles, la luz, la seguridad, limpieza. Yo el modelo de todo incluido a mí no me gusta. Eso estaba pensado para resorts
2: en
1: México, en Punta Cana, tal,
2: que no pueden salir.
1: Y se trajo aquí a Mallorca, que para mí, yo estudio turismo y yo cuando no estudiaba los modelos decía esto aquí en Mallorca no, por Dios, pues esto lo tenemos aquí, porque cuando
4: no es un modal més implantat aquesta.
1: No, estoy de acuerdo, y en Pollença Si no, no ha cambiado, solo el Point Zapar lo hacía, no sé si lo sigue haciendo. Creo que o los, el Sense, el Marsense, no, no sé si lo hace. Pero bueno, el Point Zapar me de pensión. Vale, pero es un turismo que a lo mejor no te deja la riqueza que te puede dejar un turismo de
3: vivienda vacacional. Aparte, estás incitando a que no salgan del hotel.
1: Exacto, no
3: voy a salir, si total tengo que volver a comer.
1: ¿Te vas a Saturno, a Júpiter, a los hoteles Mac de Alcudia y es que no salen? Encima ya tienen una entrada directa al Hidropark. Y va con la misma esta, entras en el Hidropark. O sea, es normal que todo alrededor ha muerto. Y luego, yendo un poco a lo de la temporada, yo creo que no sé si fue la crisis 2009, no recuerdo bien, que nosotros habíamos conseguido, bueno, nosotros me refiero a Mallorca, había conseguido estirar la temporada y pues se hacían 6 meses. Hacíamos temporada de 6 meses y la gente pues estaba trabajando 6 meses, 7. Y de repente se volvió a 3. Ahora hemos vuelto a empezar a estirar un poquito la temporada. No es nada fácil.
0: No es gens fàcil, però i sobretot per la dinàmica que tenim, el que deia en Pep, ja estem acostumats en aquesta dinàmica de tenir la temporada curta, interrompre la feina, anar a l'atur, tal. Però aquest model al final s'acabarà perquè és insostenible des del punt de vista de qualsevol administració que estigui manejant UDOBES de l'Estat. És insostenible.
3: A més, Catalina, quan aquestes temporades no són de 12 mesos, són més curtes, això tots ho sabem, hi ha moltes persones que venen des de la península, sobretot, a fer feina a l'estiu, i després se'n tornen, no queden aquí. Per tant, uns mesos d'hivern no fan gasto al comerç local. Clar, és que també tot afegeix.
0: És tot afegeix. Però jo dic, serà difícil revertir aquesta dinàmica que tenim, però jo el que crec és que hauríem d'anar a allargar que la temporada no fos una temporada, fos tot l'any.
3: Com a Canaris.
0: I que tu tinguis oferta... Que tu tinguis
4: el que passa és que...
2: Jo si fos de 9 a 10 mesos ja m'estaria content.
4: No, el que passa és que un hivern que tenim a l'estiu no el podríem aguantar tot l'any, perquè la gent que som resident no el podríem aguantar. Vull dir, de saturació. Perquè encara que València no sigui una zona saturada... Però, hi ha llocs que tu no pots anar perquè
0: però si tu
1: allarguen
4: jo crec que
0: però si tu allarguen no és per tenir aquesta saturació tot l'any tampoc la tindràs
4: no, jo no dic això
0: sinó perquè
4: s'han de mesurar però sí que és vera que hi ha qüestions que el que en Bruno ha posat damunt la taula quan t'ha dit que hi ha una percepció i jo crec que no només una percepció, és una sensació i aquí també hi va tot vull dir que per això també hi ha molta i jo crec que Pollença també mos ho han de fer pensar de la circulació que només puguin circular residents per el centre de poble de circulació no només d'aparcar sinó que no puguin rodar perquè ara quan te'n vas quan anem a l'Ajuntament quan de cotxes d'estrangers te trobes que després no saben cap on han d'anar si han de pujar cap a l'Almoina, si han de pujar cap a un calvari, s'han perdut per allà de dins, no troben aparcament, perquè Google Maps els diu, no sé, entre
1: el poble,
4: no té límits, saps? Això en final vull dir, també té una repercussió molt important negativa en la gent que viu, no? I jo crec que amb això hem de ser conscients. No ho sé, jo penso que venen temps de reflexió i de canvi i esperen que sigui per millor en tots els aspectes, vull dir, de baixar el ritme, de trobar aquest equilibri i de veure'm de preservar el que tenim, perquè és que estem ara com aquell que mor d'èxit està ja el darrer que al final també és perjudicial perquè al final el destí també se veu malament la gent no té ganes de tornar, etcètera.
1: Recuerdo una anècdota en base a esto que hablábamos que en la legislatura 2011-2015 durante un año o así estuve llevando deportes y organicé, luego no se pudo hacer porque los que lo tenían que organizar no pudieron hacerlo pero era un evento de muchísima gente de muchos países, una pasada, una cosa que dije, qué cosa más chula va a salir aquí en Pollença, y era no sé, era noviembre, diciembre era invierno y yo digo, qué bien, qué bien le van a coger los hoteleros cuando les diga esto, cuando lo trasladé a todas las cadenas hoteleras de Pollença, porque claro, yo quería que fuera en Pollença y se quedara en Pollença la mayoría de la riqueza que se genera con un evento. Todo el mundo decía, está cerrado, no te puedo ofrecer habitaciones. Y al final lo tuve que ir a mirar al Cudia. No se hizo luego al final el evento. Pero me dio una rabia decir, ostras, yo que me he roto aquí la cabeza para hacer este evento. Y cuando lo llevo a nuestro mercado, me dicen que no, que está cerrado y me tengo que ir al Cudia. Y dije, ostras. Luego no se hizo, yo digo, pero lo toqué con las manos. No digo que lo hicieran porque no tenían ganas de trabajar, seguramente la dificultad de encontrar el personal, etcétera, etcétera, cuando era fuera de la temporada. Y eso es una pena. Si nosotros desde la administración intentamos, inventamos, proponemos, ponemos sobre la mesa planes, ideas, y luego no nos acompañan, es una dificultad triple, porque sí. Lo hacen la primera vez, la segunda vez ya no tienen ni ganas de hacerlo, de buscar estas bueno. actividades. Però bueno, era una anècdota.
5: Ara, si me permeteu, hem de parlar del ple, perquè aquest tema s'ha posat damunt la taula i donem per parlar molt, i segur que podríem parlar molta estona més, i no serà el darrer pic que parlarem. Però volíem parlar del ple, que era un dels temes principals, i David, ara t'ho he donat un ton de paraula, perquè hi ha hagut discrepàncies, hi ha hagut diferents lectures en quant a la liquidació dels pressupostos de l'any passat. Hem vist en diferents comunicats i m'agradaria parlar això abans d'acabar, perquè mos estan quedant sense temps, i David, m'agradaria que comencessis tu a parlar d'això, ja que vosaltres sou altres o quart de denunciar.
1: Sí, nosotros básicamente nos hemos quejado que la liquidació 2025 se haya traído súper tarde, bueno, totalmente agotando todos los plazos que se recomiendan y que se tienen que llevar a cabo, porque tienes que presentar una serie de números al Ministerio de Hacienda, y nos encontramos ahora en septiembre ya. La liquidación nos ha hecho ver que teníamos, cuando la hemos visto, porque ha sido muy tarde, como os decía, incumplimos la regla de gasto y se tiene que hacer un plan económico financiero. Hay unos plazos para esto, para presentar el plan económico y para aprobarlo, y estamos hablando de un plazo de 3 meses. Hay un mes para redactarlo y 2 meses para enviarlo y que todo lo validen, en este caso el Ministerio de Hacienda. ¿Qué puede pasar si todo este plazo se agota? Es que no estamos yendo a diciembre. O sea, en diciembre y días hábiles son, no, son 12 días hábiles. Van a tener para liquidar y para cumplir ese plan económico financiero prácticamente 2 semanas. Es muy arriesgado. Que se haya tenido que hacer un plan económico financiero como se va a hacer, que es la primera vez que pasa. No, yo con la publicación que hicimos no estábamos diciendo que estamos en quiebra, ni mucho menos.
0: A mí me solvencia. Vareu dir insolvència, vulnerabilitat financera.
1: Vulnerabilitat, bueno, estamos hablando
0: de la regla de la despesa, de David, tu ho saps tant com jo, no és una regla de solvència.
1: Hay tres, no és una regla de solvència. És un d'ells.
0: Hi ha tres regles fiscals. La de la despesa...
1: Ja habla vostè i jo... Bueno, jo l'estudo, que estem en la ràdio, i ja me callo jo.
0: No, només faltaria. Però el que sí que et vull dir és que la regla de la despesa, tot i ser una regla fiscal, no és una regla de solvència. Tu saps que la regla de la despesa, ho saps tan bé com jo, compara la despesa de l'any anterior amb la d'enguany.
1: Y por eso nuestra queja de que en el 2024 se liquidó muy mal, y ya lo dijimos, bueno, en su momento.
0: Bueno, però això és una manera, va aquesta manera d'executar el pressupost en el 2024, i quan t'has comparat a la tassa del 3,2% que te deixa el Ministeri per la regla de la despesa en guany, no mos ha bastat. Però d'aquí que tinguem una insolvència a l'Ajuntament, que era, és un pol de crítica que jo faig en el vostre article, o sigui, la primera crítica és el tema de la insolvència. No hi ha cap insolvència, tots els índexs de solvència són positius, i tu ho saps, però vosaltres només heu agafat el de la regla de la despesa, tot l'altre heu obviat. I llavors una altra cosa, quan tens una insolvència efectivament financera greu, has de fer un pla d'ajust, que era el que posàveu vosaltres en l'article. No, en aquest cas, el que la llei te deixa fer és un pla econòmic o financer. Un pla econòmic o financer, si no record malament les dates, el podem aprovar d'intents, que per això estan fent feina, i el compte general que se va dur l'altre dia i que efectivament se va fer tard, i això no t'ho negaré, està fora de termini, el pla econòmic, el compte general també, si tot va bé, s'aprovarà dins termini. Nosaltres l'hem de rendir a partir de dia 1 d'octubre. Si totes l'exposició que ara tenim, hi ha reclamacions o no, s'han de contestar i s'ha de dur un plenari. I a partir de dia 1 d'octubre hem de rendir un compte general. Aquest compte general fet dins termini, tot i que havíem d'haver duit abans de dia 1 de juny, però no el podíem dur, entre altres coses, perquè ni en Ser havia aprovat els seus comptes, ni nosaltres havíem aprovat la liquidació. Per tant...
1: Precisament per això, mi alarma, se tiene que haver aprovat. Se redacta antes del 1 de marzo y se rinde cuentas antes del 1 de junio, bueno, lo has dicho muy bien.
0: Tu en això ho heu aixecat, per dir-ho de qualque manera, en el vostre article, a la falta de transparència i opacitat.
1: Sensació que ens ha dado.
0: Vale,
1: porque
0: però,
1: no, ¿cuántas veces lo hemos pedido?
0: Vale, durante, però, bueno, si tu te mires l'expedient que ja has tingut accés, o de la liquidació i o del compte general, tu veràs que dia 1 de juny no hi havia ni l'informe de l'interventor fet ni res de tot això. Per què? Perquè vam arribar tard a fer la liquidació.
1: Però l'informe de l'interventor està el 24 de juny i no s'ha aprovat.
0: 24 de juny, no 1 de juny, que tienes que presentar, que has de presentar, vale, ho comptes?
1: Però hasta el 27 d'agost no lo aprovamos? No,
0: de nou de goma, però que era el 14, no estic segur.
1: Però no lo hemos llevado a través d'un pleno extraordinario, vale, hasta final d'agost.
0: Vale.
1: És un peligro.
0: És un mateix perill, estan fora de termini de tota manera, tant si anem dia 19 de gol com si vas dia 24 de juny, estan fora de termini. Jo no. Aquí te dono la raó. Ara, no te puc donar la raó a la falta de transparència ni a l'opacitat. Hi ha hagut molt de condicionant, tant dins Enser, que s'ha hagut d'adaptar l'Ajuntament, com ha dit l'Ajuntament, que han tingut baixes que no han pogut dur la comptabilitat bé a terme, i falta de transparència. Arribar tard no és una falta de transparència, és arribar tard.
1: Si nosotros no sabemos todos estos motivos que me estás diciendo ahora, o sea, bueno, nosotros una falta de transparencia...
0: Entonces, si no lo sabes, tampoc no pot dir que és una falta de transparència.
1: Sí, porque yo no lo sé, y lo estoy preguntando cada pleno, porque me preocupa,
0: I llavors és, David, el que t'he de criticar a l'article del PP és l'insistència d'un milió i mig. M'és igual, vull dir, un milió i mig o 884.000 euros.
1: Un milió i medio. El que passa és que hi ha una llei, que és la 13/2026, que te ha dejado incluir todas las partidas de remanente de tesorería que se gastan gasto corriente.
0: Vale.
1: Pero
0: l'incompliment...
1: 25 i 26.
0: No, l'incompliment és per un total. I aquest total te dona 885.000 euros, no arriba.
1: Porque se aplica este decreto ley, que también lo digo.
0: Bueno, però també la regla de la despesa s'aplica una normativa per calcular-la. Jo vull pensar... I llavors encara te vull dir una altra cosa, del pla econòmic o financer, però vull pensar que aquesta possibilitat que ens ha donat la norma de llevar les obligacions reconegudes que han tingut, o les factures, o les despeses, perquè ens entenguin o que ens escolten, perquè això de les obligacions reconegudes... Bueno, és l'argot tècnic, però les factures que han tingut de les diferents despeses, els que han pogut descomptar de l'incompliment de l'incompliment de la regla de la despesa és, en certa manera, la flexibilització que tant demanam d'un romanent de tresoreria. Pensa que si fins ara una petita flexibilització
1: en esto estoy totalmente
0: d'un romanent de tresoreria, bé, jo, si no hi hagués hagut aquesta flexibilització que t'hagués permès
1: 8 anys de gobierno socialista i no han quitado esta norma que introdujo Montoro,
0: tampoc han quitado la regla del gasto, que lo primer que haurien d'haver llevat perquè era per fer contenció de la despesa, i la regla de la despesa ja no està fent contenció de la despesa,
1: los que cumplimos económicamente.
0: Ah, també vull dir, que la flexibilització de que te deixessin descomptar aquestes despeses de l'incompliment de la regla de la despesa era perquè en el 24 varen presentar un compte en solvència i en tota la regla fiscal. Tenim un període mitjà de pagament de menys de 30 dies, perquè si no tampoc la pots aplicar.
1: Se me olvidó decirlo en el pleno. Ya han subido casi 10 días de lo que se hacía la anterior legislatura.
0: No, hombre.
1: Pagábamos en un promedio. Nosotros pagábamos en un promedio de. Que eran 14 días o 15 días, no recuerdo. Però bueno, és pecata minuta comparat
0: amb el
1: que ens encontrem en 2011, que era hacia un any. Se pagava a un any les factures en l'Ajuntament.
0: Però si no, jo això no ho vull discutir, perquè cada ajuntament ha tingut els seus problemes indubtablement.
1: Evidentment, no l'aixecó a vostre poble.
0: No, ho dic en general. Els ajuntaments o tenen un problema, en tenen un altre, o en tenen un altre. És igual. En qualsevol moment sempre hi ha problemes i sempre hi ha coses que te destorben un normal funcionament. El que deia en Pep ara, ja tinc una empresa que se queixa molt. Jo estic xerrant...
1: És algo puntual, o han presentat la factura...
0: Estic xerrant de període mitjà de pagament. No estic xerrant que una empresa concreta hagi tingut un problema concret i no se li hagi pogut pagar.
1: O no s'ha firmat la factura.
0: No estic parlant d'això.
2: Una empresa que havia de cobrar les factures...
0: Per tant, quan ho complia amb tot, varen per aplicar això. I jo això estic contenta d'haver-ho pogut aplicar, perquè en certa manera és una flexibilització de l'utilització del romanent de tresoreria, que per això el tenim, i a més és com una recuperació de tots aquells descomptes, els ajuts que ens permetien fer fa un parell d'anys a les inversions financerament sostenibles, que ara ho han llevat fins ara. I ara, amb aquesta llei, ho han tornat a recuperar.
1: I este any crec que s'ha vuelto a poner que se poden comprar segons que sèrie d'inversions per a la vivienda.
0: Això ho recull tot la mateixa llei. Per això ho han pogut aplicar. Per tant, estan parlant d'un incompliment de la regla de la despesa. Estan parlant d'haver d'elaborar un pla econòmic o financer. Aquest pla econòmic o financer te permet recuperar la senda del bien, que li he dit jo, i tornar en el compliment de la regla de la despesa durant 2 anys. Per tant, no és en el 26 que hem de recuperar això, és entre 26 i 27. I llavors es trob que per fer un article d'aquesta envergadura s'hauria d'haver tingut en compte la totalitat dos indicadors de solvència. I no s'hi ha tingut, només heu agafat l'incompliment de la regla de la despesa i vos heu muntat un relat, però falta tot l'altre.
1: No, ningú relat, és una realitat. Lo que nosotros decimos ahí es una realidad.
0: Sí, és una realitat. No per l'import que deis, no per l'import que deis, també te trobaràs 885.000 euros justificats a l'informe de l'interventor, i en el mateix informe de l'interventor avala les xifres d'indicadores de solvència financera de l'Ajuntament, tot en positiu. Només volia fer aquesta crítica.
1: Insisto en que l'incompliment del plan económico financiero se tiene que hacer, y es una cosa que
0: però
1: està
0: això
1: ahí, no?
0: Ja ho vàrem dir allà de dins, no m'ho hem amagat. A la proposta del propi ple ho dèiem. Dèiem quin era l'incompliment, si te fixes la proposta la va preparar l'interventor, i l'incompliment el fitxa amb 885.000 euros.
5: David, no, perdona, no sé si vol dir res més perquè hem d'anar acabant. Si qualcú l'ha afegit res més.
2: Jo sé que dues coses molt senzilles. Una, s'ha fet tard, i bueno, el problema aquí és que s'ha fet tard, i la millor s'hauria de mirar perquè s'ha fet tard i posar remei en aquest que s'ha fet tard. I l'altra, la regla de despesa, vull dir, jo crec que és un tema que s'ha de fer mirar, perquè el que no pot ser és que l'Ajuntament tingui 30 milions aturats.
1: 50.
2: Bé, o 50, no, o jo sí.
0: 50 de remanents.
2: 50 de remanents, però crec que no banys en tenen 30. Bé, és igual. No?
0: I a no banys
2: una mica d'anada, no, no banys, i no pot gestar o no pot fer, i que el poble hagi de patir que no se pugui gestionar d'una altra manera per no poder gestar el que s'hauria de gestar. I això fa
0: perquè,
2: raó.
0: Perquè això, I Pep, això, ten tota la raó.
2: I amb això s'ha d'anar alerta a no tornar a lo d'abans.
1: Claro.
2: És a dir, jo el que vull és que se flexibilitzi la regla de despesa sense tornar en aquells ajuntaments superendeutats.
0: Pensa que...
2: Però ja està el que tens.
0: Fa una estona estàvem parlant de la inflació, de sortir, de lo que t'acosta un sopar, bla, bla. L'Ajuntament, a l'Ajuntament, o preus, li arriben igualment amb inflació. No, no li arriben com fa 10 anys, no. Li arriben inflats. O preus. I en conseqüència, aquesta regla de la despesa o s'hauria de flexibilitzar o s'hauria de suprimir, perquè no té aquest sentit. No és una insolvència, no és una falta de sostenibilitat financera de l'Ajuntament.
2: El que passa és que mos empleen els ajuntaments per salvar l'Estat
0: i la comunitat.
2: I la comunitat. Per això ja em pot ser que l'Estat i la comunitat s'endeutin, puguin gastar el que vulguin, i els ajuntaments hagin de tenir allà la gendriola perquè davant d'Europa queda bé. I això, no sé si els ajuntaments també haurien de pegar un cop damunt la taula,
0: bueno,
2: ja està bé.
0: De fet, no sé si és un cop damunt la taula, però s'ha presentat una d'això, no?, de la flexibilització de les regles fiscals a la comunitat i a l'Estat. S'ha traslladat això. Jo també vull dir que les regles fiscals, amb aquesta en concret, és una cosa molt concreta, que és comparar l'any anterior. Si tu incrementes el pressupost de l'any anterior en guany, l'hem incrementat 1.750.000, jo no puc gastar aquest 1.750.000 més si el que tinc és un informe de l'interventor que diu que el pressupost està en equilibri i que els ingressos m'abasten per fer la despesa. He de tenir una regla de la despesa que me digui que no pugui estar més que un 3,2% de l'any anterior.
1: Que el fondo de todo esto es que lo que se tiene que hacer es que todo el máximo posible, no, es imposible hacer un 100%. Bueno, alguno habrá que incluso ahora un 105, gasta más de lo que tienes presupuestado. Pero es acercarse lo máximo posible al 100% del gasto para que el año siguiente no tenga este problema en cuando presupuestas que
0: jo luego... te vaig dir unes xifres a dins el plenari. Te vaig dir que l'execució de l'exercici 2000...
1: Un 73 i un
0: 75
1: 90,
0: de despesa.
1: Un 90...
0: I un 95 d'ingressos. Però si a la despesa, en comptes de mirar les factures i les despeses realment pagades, te mires la despesa compromesa, tu ho saps perfectament en això, que ha de ser més alta, mon anam a quasi un 90% d'execució.
1: I si añadimos que és otro tema, que és otro tema que també te lo pongo a la mesa en defensa de tu exposició. El tema del capítulo de personal. El capítulo de personal en el presupuesto total es más de un 50%. Si tienes muchas plazas que no están cubiertas, eso también te...
0: No hi arriba un 50%, però és un 40 i pico.
1: Porque se ha subido el presupuesto, pero en mi época era cerca del 50, sí. Por ahí, sí. Por ahí. Y claro, y hay plazas que no se han podido sacar, no se han cubierto, etcétera, etcétera. Todo esto también va en contra de la liquidación de presupuestos.
0: Sí, però nosaltres tenim la plantilla que tenim.
1: Correcto, pero bueno, eso te lo...
0: I hem de tenir un després per contratar la plantilla descargo, que tenim.
1: En descargo a tu favor, eh?
5: Me sap greu, però han d'anar acabant ja, perquè feim tard, ja duim una hora i quart, no on estan xerrant, i han de donar pas a nos següents convidats. Però bé, tornarem a parlar de tots aquests temes, com com sempre dic, aquests temes estan a l'ordre del dia, sobretot de turisme, pressupost, liquidacions i demés. Tornem a parlar, agrair-vos a tots que heu vengut. Hem de tornar a la feina després de les vacances i de l'estiu.
2: No m'ho aturat,
5: eh? No m'ho aturat. Clar, nosaltres tampoc, a Ràdio Pollença. Però bé, torna a la rutina, com t'he dit abans, com us he dit. Però bé, moltíssimes gràcies a tots. Nosaltres aturam i ara... han de rebre els nostres següents convidats.
2: Sí, bones tardes.
3: Gràcies.
4: Adéu. Gràcies a tothom.

l'editorial d'avui no és bona de fer. Quan vàrem començar el Pipero teníem una cosa molt clara. Nosaltres no venim a fer periodisme. No som periodistes. Som aficionats a Mallorca, que xerrant de futbol, que opinam, que discutim. Per això he preferit tot aquest tema, perquè és prou important per no obviar-lo, a l'editorial, i no fitxar-lo dins la tertúlia o el debat del programa perquè és prou delillat. Dos futbolistes de futbol base de Mallorca, un d'ells menor d'edat, han estat detinguts per un fet que ara investiga la justícia i que són d'una enorme gravetat. Segons les informacions conegudes, els dos futbolistes haurien mantingut una relació íntima amb una menor, mentre l'altra, també menor, haurien registrat la situació de mallat i sense el consentiment de la jove. A banda de qualsevol altra cosa, mostrar el nostre respecte i suport a la víctima i també respectar escrupolosament els procediments judicials i la presumpció d'innocència. Dit això, vull fer una reflexió que, com a docent i pare, crec que ens correspon fer. Vivim en una societat en què tenim, a dir la butxaca, dispositius capaços de gravar, fotografiar, emmagatzemar i distribuir qualsevol cosa en qüestió de segons. I moltes de vegades les utilitzam sense ser realment conscients de les conseqüències que pot tenir prema un botó. Compartir, guardar o enregistrar contingut íntim sense consentiment no és una broma i no és una cosa que desaparegui perquè després t'hagis penedit. Pot deixar una ferida enorme a l'altra persona i pot tenir conseqüències lleials i personals per tota la vida. Per això, més enllà d'aquest cas concret, m'agradaria que amb aquesta història servís d'avís, especialment als més joves, que tinguin i entenguin que darrere una pantalla també hi ha responsabilitats. En aquest cas, estan parlant de dos joves futbolistes. Joves que, com tant d'altres, probablement, han dedicat anys de la seva vida al futbol. Entrenaments, sacrificis, famílies fent esforços econòmics, somnis d'algun dia ser futbolista professional, i ara tot això s'ha estronxat d'una manera que mai haurien imaginat. El Mallorca ha decidit rescindir immediatament els seus contractes després de tenir coneixement dels fets. És una decisió que, evidentment, respectam i a la qual li donen suport. Però també esperam que aquest cas en surti alguna cosa més, que serveixi perquè un al·lot, que avui té 15, 16, 17 anys, entengui que hi ha línies que mai es poden

0: en Martí, que el tenim aquí.
1: Du 3 jornades consecutives.
0: Estàs a tope.
1: Estic a tope.
2: Per ara està dins l'11 titular.
0: Està dins l'11 titular.
3: Ni banquillo, tu. Ni banquillo.
0: Està guanyant el puesto. Mi dubtes en un hoste Antonio Sánchez, però, de moment... Ja fem més que Antonio.
3: Però sempre compleix, eh? Sempre compleix.
1: Martí, Antonio compleixen.
0: Antonio també trobes, eh? Molt bé.
1: Tu és un pro, Antonio.
0: Miguel, com estàs?
3: Molt bé.
0: Miguel ja ha pintat més feines?
3: Sí. Aquí me'ls enroixin així quan jauen.
0: Sí, però va bé.
3: Va bé, eh? Compleixes. Exacte. Ho posaré damunt de nom, ja.
0: Tu em pots Omar. Tu, Omar.
3: Omar, què?
0: Molt lanes. Un poc molt lanes.
3: Molt lanes.
0: Si va assumint rols, no tenia abans.
3: Sí, que no tenia... Sí, pot ser.
0: Després tenim un míster. No el canviant nosaltres.
3: No.
0: Tenim sempre un mateix. Tenim sempre un mateix i per això m'agrada.
3: Per això és bo.
0: Xisco, com estàs?
2: Bé, bé.
0: Millor, avui. Jo fa més bona llarga.
2: Anem bé millor, més content.
0: Més content.
3: Hombre, és que quan no ven copi ho dia alguna cosa, hombre.
0: I després, jo ja no m'atreveix a dir on és, però bé, crec que ja deu ser per Eivissa igual. Miguel Àngel?
4: No.
0: Joder.
4: No, no, encara no. Estic entre tractors.
0: Entre tractors.
3: Ah, ets a sa pobla.
4: No, estic en els Pirineus a Jaca, ara us encara.
0: Ah, molt
3: encara.
0: Tu, jo estic cansat de sentir la gençó a tu, mestres, però tu les vellances.
3: Ostres, tu, jo m'has de contar com fa.
0: Són llarges, també.
4: Això són baixa paternal.
0: Amigo!
3: O sigui, han de tenir un fill per fer això.
4: Exacte, per tenir un altre.
3: M'ha pres.
0: No val la pena. Bueno, som tots aquí. Xarxes, com ho duim aquesta setmana?
3: Estic un pot decepcionat. Perquè vaig fer un parell d'enquestes i la gent no m'ha de respondre.
0: Passen d'un altre.
3: Ara sí. No sé si la gent ja era de vacacions, i la setmana passada no m'havia fet molt, i vaig dir, ara començaré fent-ne. Tu, em vaig fer una, que van posar, què li falta a Mallorca? I tothom, mig centro, 42%.
0: Bueno, t'ha contestat.
3: I un 37% deien, tot això, o sigui, tot, de lateral, davanter i mig centro, i més encara.
0: Hombre, ja ets a demanes.
1: Ja no fa demanar, no?
3: Exacte. N'hi va haver un que inclús va posar, me'l va enviar un missatge de lateral i pujar primer a la falta.
0: Això és cert.
3: Cert, eh? Sí, sí. No sé qui deia això.
1: Jo tampoc.
3: I després van posar, si hauria més moviments en el mercat de fitxatges i tal, un 32% van dir res, plantilla tancada. Tots equivocats.
1: Tots.
3: I després un 26% van dir, tot dos, qualcú partirà, i un pot de xat, o sigui, entraran i sortiran. No, bueno, ho hem endevinat. N'ha sortit un i n'han entrat dos.
0: Bueno.
3: Un 16% de més deien, menys fitxatges, menys...
1: Qui s'ha anat aquesta darrera setmana?
3: En Mate.
1: En Mate.
3: En Mate nostre.
1: Ja no era antes, jo no el comptava.
0: No el comptava, no era.
3: Inclús a la porra, jo sempre tenia molta participació.
0: Bé, però jo crec que aquí va un pot també, com ara dèiem, d'en Xisco. Quan perdem està la cosa...
2: Està merdegós. Ara ja han començat els profes, ja no tenen tant...
0: Ara els profes se podran entretenir.
3: Ah, clar.
0: Necessiten evadir-se a qualsevol moment.
3: Un de matins.
0: Tren de pati.
3: Ah, va.
0: Si no tenen guàrdia.
3: Ah, tren de pati no han de vigilar així.
0: Si
3: tenen
0: guàrdia de pati, sí. Si no,
2: berena.
0: Aprofites per fer altres feines.
3: Altres feines. Vale, vale.
0: Tenen feina. Altres, més que guardar xits.
3: És per dalt. Molt bé. La porra per al final.
0: La porra jo crec que el poden deixar per al final.
3: Per al final. Comentem els resultats al final. Vinga, perfecte.
0: La porra, va, diu de l'altre dia. No, pot comentar, eh?
3: La que m'ho ha enviat la gent.
0: Sí, sí.
3: Bueno, molta gent va posar 2-0. O sigui, van tenir 3 2-0s. Jo passava una pena a terminar un partit perquè deia no m'ho passava les pipes. Però hem d'anar a comprar. No, ara me'n vaig a pen un líder, o llavors
0: sigui. Per embutsa.
3: Per embutsa. Va aixafar la porra. Inclús un va posar 2-0 gol d'en Somereta.
0: D'en Somereta, ja l'han batiat.
3: Ja està batiat. De moment no mos han dit res de copyright. Li van dir, si hi ha res de nou, mos ho dius.
1: No he estat jo, però sé qui ha estat d'aquest resultat.
3: Sí.
1: Ser un bé, no he estat jo.
3: Tu no sé quant d'Instagram dos tenia, Marge.
1: No.
3: Ah, no, ja no.
2: Què guanyar la porra?
3: I la porra l'ha guanyada un jove, que no en Joan.
0: Jo el coneix, el Justifix.
3: Ah, sí?
0: M'ha dit, hi ha dos bés? Dic, no... Diu, i si hi ha pipa...
3: Sí, va dir, us ho podeu guardar, molta gràcia, no puc venir.
0: Sí. Jo sé qui és.
3: Ah, vale. Jo li he enviat un missatge neutro.
0: M'ha enviat un missatge, m'ha dit, m'han dit que guanyar la porra de Pipero.
3: Sí.
0: Què fa? Dic, tu tranquil, tu ja...
3: Ja se m'ho menjaré jo. Perquè s'ha de dir que l'altre que va guanyar la porra va ser aquí present, en Joan Rafel.
0: Jo soc la primera vegada que guanyar la porra.
3: No, l'any passat, per guanyar.
0: D'ençà ja hi ha pipes. Pipes no me n'he duit mai.
3: En sèrio?
2: I de tiempo, tiempo.
3: Sí.

0: Molt
1: pita, la gent estava allà, allà pita. 80 pita. No, 80 no, perquè vam menjar 89, però tot d'una, saps?
0: Sí, perquè 4-0 no n'hi havia cap, a 3-1 sí que n'hi havia un. Tenies fotut també un gol de un gol seu.
1: Clar, no, imagina't, sense bola.
0: Bueno, bueno, després farem entrella oficial.
1: Bueno, anem i d'on pot de loges la tertúlia i com entrem aquest partit contra el Ceuta.
0: Vinga, vamos pa allà.
2: Pipero, no venim a donar lliçons, venim a dir la nostra.
1: Bueno, partit.
0: Xisco, no estàs copiu avui.
1: Era un ujamp.
3: Jo no,
1: no
3: hi vaig parlar.
1: No, i tu tampoc. Jo, tot
3: jo,
1: sol,
3: jo he de dir que era, era les festes de Sant Lluís de Menorca, però vaig arribar just de test per posar la tele.
0: Va, va a dir a ponent-se a Menorca.
1: Està bé, Sant Lluís. Sant Lluís, festes de Javall sempre van bé.
3: Pomadeta.
1: Sempre van bé, les festes de Javall. Bueno, jo...
3: I vaig veure, vaig veure sense per la tele, però no hi era.
1: Vos faig un resum de ujamp. Varen sobrar 25 minuts de partit. Mem, no hi ha guanyat les pipes, però varen sobrar. Menys a dir... Jo crec que el Mallorca no volia fer Sanys, però el darrer 25 minuts varen ser durs, eh? Durs, però...
4: Mal de passar.
0: Ja mirava...
1: Molta estona que no estava en plan... A veure quantes llaves això.
0: Ja miraves a la grada, més si te podies entretenir mirant-ho aquí el Xic i Julia.
1: No, intentava fer un poc de la que mos ha demanat en Martí, però hi ha pot moviment, eh?
0: Sí, no?
1: No sé on són. No són allà davant. No són en un VIP de davant naltros.
0: Això s'han canviat de VIP. D'on s'ha de veure el banquillo?
4: A un restaurant.
0: A un restaurant. En parlarem, en parlarem.
4: Era hora de sopar.
1: Bueno.
0: També era vera.
1: L'home és destallat, seguim marxant de pilota aturada.
0: Això ho havia apuntat jo.
1: I vam fer el primer gol de Jullada.
4: Jullada...
1: Per la que he sentit...
4: Jullada, Jullada...
1: És una pressió molt ben feta.
4: Exacte. El que anava a dir, no,
3: tio...
4: no s'usa amb balon controlat d'aquí dintre teva, trenes, tal...
1: És una Jullada que jo crec que segona podrem fer molt de pit.
4: És robar a l'àrea i marcar.
3: Va fer tipus Mbappé, tio.
4: Va fer un passe, hi ha un passe.
1: Això és molt difícil.
0: Roba passe,
4: sí, sí, sí, sí.
1: El gol aquell de Messi contra el Getafe que se pixa mig equip, o sigui, un golazo.
4: Que no, que jo no és cert això.
1: No hi ha ni un passe, però xerrau un balon ell i fa gol ell.
4: Ja no serveix això.
1: I així hi ha un passe, no ho sigui?
4: Sí, no, eh? Un, sí, sí. Un passe, és una jullada.
0: És un robo, l'Ubo Palanyà, una jullada.
1: És una jullada perquè crec que és una declaració d'intenció que té un Mallorca.
4: A llarg de ser, a llarg de ser.
1: Pressionar molt a dalt.
4: A llarg de ser, a llarg de ser, però una jullada.
1: I aquest pressionar a dalt forma part dels jocs.
0: Amb 1-0.
1: A pressionar tan amunt li va donar aquest premi.
4: Claro que sí.
1: I després he de dir que jo estic content per aquest lot, per en Fuentes.
0: Sí.
1: Perquè ja
4: Golarro.
1: Sí. Que li sí. Estava costant marxar i fa un gol de delanter de dir
0: sí, sí.
1: La llave i el faig
4: de killer.
1: I el faig
0: tu és un gol ja fa l'any passat amb Muriqui i el me posa no te la dius
4: sí. Lewandowski fa Lewandowski
0: no però el mateix de l'any passat
1: sí.
0: Vull dir
1: jo estic content perquè allà fas un gol i li ha pegat en un cul i ha entrat
4: no, no,
1: i,
4: que li pegui
1: seu, però que no ha fet molt de mèrit i així se fa un
3: va que fa responsabilitat i està sellat i ja vull porteria porteria porteria
1: és que
3: i...
1: quan se'n va del central li pilla per damunt i tot
0: sí, sí, sí, no, sí, sí,
1: no,
0: sí.
1: Tio...
3: és potència té potència
1: sí, sí, sí.
4: Que era encara se m'ho han dit avui, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Pella,
1: sí.
0: Li pella molt bé, li pella molt bé. Som així, ja està.
1: Miquel Àngel, vas veure tu?
5: Sí, sí, sí, vaig veure... Bé, va sobrar, fic del Mallorca que va marcar el segon i després anant tranquil va sobrar la resta del partit. Vull dir que el gol d'en Fuentes és golarro, vull dir, perquè això fa morat al Leganés i en bici pilota per davés establiments, eh? Vull dir, és un gol. Això és un golarro.
0: Des de Leganés establiments.
5: No, molt content per aquest lot, perquè crec que abans també havia fet bon partit, desmarcades, ho intentava, però no havia tingut sort, a lo millor el físic el comença a acompanyar, no ho sé, això ja ho veurem els pròxims partits, però bueno, molt content, assegurant 3 punts que has de guanyar, perquè en principi el Ceuta no ha de ser d'esforç de la categoria, no vull dir que tingui que davallar, però no ha de ser d'esforç de la categoria, aquests 3 punts els has de guanyar. O sigui que, bueno, bé, un partit molt correcte al Mallorca, i funcionant la sala de màquines, i anem al pròxim partit de fora que feim.
0: Sí, sí, jo la que anàvem a dir, la línia de mitjos ja es va veure molt bé.
4: Un punt per damunt.
0: Sí, sí.
3: No, sí. I a línia general m'agrada aquí a Mallorca. El que passa és que trobo que falta encara quan tot el fitxatge, està clar que duen 2 mesos ja entrenant i això, però en partit...
4: Cada setmana no arribaven d'on altres.
3: Quan estigui tot ben ja, jo crec que quan duien 5 partides 6, jo crec que Mallorca pop, sobretot en casa, jo dic en casa i crec que volarem.
0: Jo quan va començar el partit tenia de veure mem qui se posaria a fer pues stop, qui estaria més enrere. Bé, tot ja anem molt ranes, tot ja ho dèiem abans. Perquè així contra Granada, jo estones... sobretot amb Pablo i en Sara no els acabava de veure ben col·locats, allò no se sabien coordinar, no el mateix Granada i Ceuta, es va veure molt bé.
1: Anàvem de partida del Barça, que Granada, jo crec que si, així com ha acabat el mercat, que tenim molt complicat fitxar gent per la situació que tenen allà, si fa 15 punts, en farà molt, no?
0: Tu creus?
3: O Granada, o Ceuta.
1: O Ceuta, Ceuta.
0: Ah, o Ceuta.
1: No, no, el Ceuta, Ceuta. Vale. Ja, ja, Ceuta.
0: Vale.
1: Aquest equip...
3: El mateix jo el vaig veure molt fluixet. Eh?
1: Molt fluix.
3: Jo l'únic jugador que m'ha agradat del Ceuta és que se diu...
1: Uchinza.
3: O Bogarde o algo així. O...
0: Bogarde? No n'hi havia un de Bogarde.
3: Bogarde, no, se diu Bogarde. No,
1: crec que era Uchinza. Crec que era un número Uchinza, que era per tot.
4: O que va entrar al Sona, pa?
3: No, no, va jugar a titular. Va jugar a titular. Va sortir després de la Sona.
1: Jo crec que era Uchinza.
3: Aquest m'agradava bastant.
1: Era un poc jugadors, però
3: tot l'altre va...
1: Jo vaig veure la defensa molt fluixa i a dalt no tenen...
3: És que les quatre ajudes que teníem l'any passat li han fuit.
1: Un tema que mos hem anat queixant molt aquests dies era el tema de laterals.
3: Pues el Lato molt bé, eh?
1: Jo crec que aquí...
3: El Lato se va guanyar un aplaudiment de la grada.
0: Sí, jo crec que ha fet un millor partit.
1: I la primera part d'en Calat Ajut. Sí. Sobretot en batall. Clar, és que... Estem un poc a l'Ajudem abans, no vaig exigir aquest
3: està tipus, clar que el defensivament. El que li falta en aquesta lògica és també tenir partits, perquè el que li passa és que és tan jove, també, que millor fa 5 jugades bones i després una de molt dolenta. Mm-hmm. Perquè li va perdre 2-3 balons que diu, uf...
1: Sí.
3: Què dius? Que millor si fos en Mújica el posaríem en Ocel.
0: Pots estar segur?
1: Sí, però no.
3: Perquè va fer
4: el Miquel ni se'n anava a compte que se va perdre.
1: Bordemant, creus que també va ser un bon partit de laterals? Perquè sí. No hi va haver exigència defensiva.
0: Això va tenir
1: també... més empatat.
3: Lato va tenir bastanta feina.
1: Sí.
0: El problema és que...
1: Sí, perquè tenien aquell extrem...
4: Sí, Lato
3: va tenir bastanta feina i...
4: Em va treure una dins l'àrea superneta.
0: El problema és que duim dos partits a dins que nostre, xansates de falta, que t'ho dona confiança, i llavors que l'equip roda pel banc, i després te'n vas a Granada, que és tot el contrari, que vas a remolc, i jo crec que mos falta encara que va de veure... Aquests mateixos jugadors que no tenim clar, pues amb una altra exigència.
3: Perquè clar, és que ara les bandes titulars se volen l'Ubumba perquè és el que ha jugat tots els partits, però l'altra banda no la tenim clara. Qui serà, no serà.
0: Jo posaria el Liso.
1: No, jo crec que serà en Josep. Jo estic convençut.
3: Jo crec que aniran alternat.
1: Però
3: he sentit dir que a Luis García li agrada rotar. Jo crec que ara que tenia la plantilla tancada, jo crec que
1: anirà
3: rotant un pam més.
1: Però jo si hem de parlar en titular, jo crec que dut 3 que hi ha per jugar per l'esquerra, per entendre el mot, jo crec que en Josep ja està més ben posicionat, que no vol dir que si després ell ho jugui sempre. Perquè jo sí que anant Toni Roca el veig aquesta... un poc com en Calat Ajut, que molt de pim pren males decisions,
3: sí.
1: I li sol veig un puntet per davall d'en Josep, jo. Jo, per exemple, el temps que va jugar en Josep, tenint en compte que surt una lesió, que no ha pogut fer la pretemporada, com tot això, això me va agradar, crec que va intentar
0: pendent de contratar dos altres,
1: va aturar dues jullades defensivament ell, sí. Va fer dues recuperacions de pilota, jo el vaig veure bé, crec que és un poc també el que demana l'entrenador.
3: També és el primer partit, il·lusió tota la família l'agrada, sí.
1: Però bueno, que va fer un bon paper sense fer res extraordinari, va fer un molt bon paper.
0: Miguel Àngel.
6: Bueno, jo tenc que dir que, bueno, el millor és veure que en el lateral, el millor llarg de la temporada mos faltarà un pot de reforç, perquè jo m'agrada molt tancar la Tallut, no perquè sigui dels nostres, sinó simplement perquè m'agrada molt, però de totes maneres no necessitem un 11, al llarg de la temporada necessitem un 15 o un 16, dona igual que tinguem posició doblada, sobretot en el centre del camp, que de vegades no sabem com ho té de fer, pues jo estic ben tranquil i ben content de tenir posició doblada i de qualitat perquè la necessitarem, vull dir, necessitem un 15 o un 16, vull dir, això de fer un 11 titular i tenir-lo en escapat, bueno, està molt bé perquè sabem que hi ha 4 o 5 jugadors que estan dins 11, com podria ser en Raillo, però el de més necessitem doblar, i jo estic molt content que hi hagi Lissó, estic molt content que hi hagi Josep Cerdà, i, bueno, i que hi hagi competència en el vestuari és molt important.
1: Jo l'ho demanava l'any passat.
3: No, jo crec que aquest centre que tenim d'Arder, Torre, això, que si hi hagi en sala que s'està sortint, jo crec que és bo perquè diran, hòstia, hola, Loro, que només juguem 3 i aquí...
0: T'agrada en sala, eh? En un fantasy també t'agrada.
1: Jo t'he dit una cosa, en sala jo el qualificaria ara mateix com un millor fitxatge que ha fet el Mallorca en guany.
0: Per descomptat.
1: Ara mateix.
0: Per jo sí.
3: Jo m'havia xerrat molt bé,
1: el més europeu que té en Jaja sigui la pilota aturada, hem de tenir en compte que ja és el lot en tres jornades ha fet dues assistències i un gol. Que diràs, bueno, tota pilota aturada. Correcte, però es xerví tal la pilota aturada a la millor segona divisió. Menys he dit que tu un córner se converteixi...
4: De més de 3 punts.
1: Miguel Àngel?
6: La segona divisió, arrel del primer partit que varen jugar del gol d'en Torra i tal, crec que vas, tu que ho vas dir, no n'estic segur, però crec que un 60% dels gols que se van a la segona divisió és la pilota aturada. Uh-huh. Vull dir, això ja és un indicatiu. Vull dir, si nosaltres tenim gent que sàpiga rematar cornes, sobretot xutar faltes, tenim molt guanyat també.
1: No,
6: en
1: aquesta tenim un tio,
0: que... i un tio ja la sap penjar bé.
1: Clar, si un córner és una jullada de gol, no és... un ja ho veurem com l'any passat que ha tirat la pilota i molt de pit no arribava ni el primer palo, tio, que tu deies un tio com en Derdé, no, molt de pit. Això no arriba ni el primer palo.
6: I xutar faltes, el fet que en tinguis dos de bons, per dir alguna cosa, dos que en saben molt, pues també te dona, és que això són, no ho sé,
1: són punts.
6: No sé quantes vegades, però és molt important això.
0: Bé, al final, són, t'has sumat 3 punts. Si els fas en 3 corners, enhorabona. Faig un símil. L'altre dia jo vaig mirar un partit de Chelsea de la Premier i va guanyar un partit que va ser un anar i venir de 4-3, el va guanyar amb un 30% de possessió. Què va dir Xavi Alonso? Mira, fer 3 punts, la cosa és millorar,
4: clar.
0: No pot ser que me'l facin 3 gols i per amunt i per avall, però fer 3 gols amb un 30% de possessió, au.
1: Sí,
0: o sigui, fer 3 punts.
1: En el final és un poc el que hem anat dient des de que van començar aquesta temporada, que Mallorca en el final el que surge és pujar a primera divisió.
0: Claro.
1: I la primera divisió, ja he vist qualsevol partit més a veure si té la teleporada i tot això, és difícil de veure, eh? Hi ha qualsevol partit...
6: Ja. Bé, quan nosaltres mateixos l'any passat poso Mallorca-Getafe l'any passat, també ens queda bo de veure.
1: No, crec que és pitjor, Miguel Àngel, eh? Hi ha partits que no passa res, i res és, perquè generalment tu veus el Getafe, l'altre equip intenta fer qualsevol cosa, però aquí... Allà, com a dir, si no perdem ja va bé, eh?
4: Fa molta calor encara.
0: Claro.
1: Bueno,
4: fa molta
1: no sé,
4: calor.
1: No sé.
0: No, perquè no. Clar, hem baixat nosaltres i això s'ha notat a la categoria.
1: Clar, ha millorat. Ja. Oh, ha anat a pitjor.
0: Ha anat a pitjor.
1: Ha anat a pitjor.
0: Ja has de dir.
1: Bueno, una cosa positiva, si podem entrar en aquest partit, és que un, per ja encetat, que és un Adrián Fuentes, i l'altre, doncs ja està bé, ja de partit d'Ingeté i marxis.
0: També ha encetat.
3: Ha encetat.
1: Que per ell ja no s'entén... Clar, per la teva no sé si vol, dins el camp. Veus que va a la seva bolla. És un jugador que està per allà dins que va a la seva bolla. Però, bueno, li arriba un balon al remat i fa gol.
4: Aquest home sap que s'ha puesto a estar el primer.
1: Dins l'àrea. Dins l'àrea.
4: I ja està.
1: Però tu, foti unes xerrades amb l'àrbit...
3: Anocone,
1: que no s'ha xerrat en castellà,
3: Anocone, si no feia, ho feia en ratlla, perquè entrava darrere
1: sí.
3: com un...
1: Això torna a ser un córner superben tirat.
0: Okay. Sí,
1: el porter no la pot agafar, tu defenses l'únic que pot fer-te de la córner on treu-la.
0: Aquí el se penja allà damunt i diu, oh, venga, 1,95 m.
1: Ell no se penja, però li fan falta a ell, realment.
3: Ho defensa, se queixava, que li havia... I li deia, si tu ets així, jo som així, tu fas 1,70 m, jo faig 1,91 m.
1: De què serveix pujar amb un podio?
6: Tornant a la pilota aturada, tenir un tio que és un tio de 1,90 m, que és un armari de tres portes, condiciona moltes defenses.
4: I no només en tens un, després tens en Raillo, tens en Valgent...
3: Hombre, que no té tanta corpulència com en...
0: I pensava que aquella falta que tira en Sala, que en Raillo la remata, que hi entra dins l'àrea de planxa, i se li va alta. Que així quan se li va alta, la hi ha un poc millor. Està molt ben tirada.
1: Home, pensava que hi ha un xisco de la corpulència. Jo crec que respecten en Muriqui, per exemple, amb en Adrián Fuentes mai fixat i enganyat amb això. Perquè en Muriqui, per la seva corpulència, aquella exuberància que tenia, se li penjaven tres jugadors i no saben com, sempre era falta seva. Que sempre li pitava la falta a ell, i en Fuentes ni piten a favor. O sigui, hi ha jullades, se l'empenyen, no se'l xerrellen, no se'l llafen, i us arribem, clar, quan l'altre no surt disparat...
4: No és tan fort.
1: Però m'ha pitat la falta a favor. Dic, amb això hi haurà enganyat, perquè tenint aquests xutadors de falta, aquests penjadors, ja va bé.
6: És un tio que té experiència segona divisió, que això també mos fa falta en altres, sí. Perquè ja tenim jugadors que sí que la tenen, però en Fuentes pues, la té i sap com ha de provocar les faltes.
1: Molt bé.
0: I sap que no n'hi piten ell, també. Que veia el que li passava en Muriqui, també, que eixamplava tant, volia marcar, se volia defensar tant, que els hi pitaven tots a ell.
1: Clar. Però si molt de pitul veig, hi havia tres que el tenien agafat, i no saben per què, sempre la falta, en contra seu.
4: Pots tirar braços.
6: Amorigui tenia el handicap que tenia que aguantar la pilota 4 o 5 o 7 segons i tot sol amb tothom, vull dir que això, el millor en Fuentes no ho ha de fer.
3: I aquí sabem de Amorigui, li estan bé les coses, ja du 4 gols. Du 4 gols, ja m'ho feia.
1: I Costa també, ja ha marxat 2 gols, ja.
3: Ah, vinc a dir que...
1: I jo crec que podem estar contents per ells.
3: Està sent titular, ja va un local que ho sau, vinc a dir que
1: estem
3: contents.
1: Estem igual de contents si ho podem anar a fer-ho, que està comodíssim.
0: Comodíssim, com
1: en va. Si ells estan bé... Jo sé que Mafeo necessita això.
0: Sí, si no jo crec que se'n va anar allà a Olimpiakos, se'n va anar.
1: Sí,
0: I va anar allà, li van tirar piropos i va dir, això no és el meu, me quiero ir.
1: Home, em vaig a València, que és una afició poc exigent, que mai s'enfada, tranquil·la.
4: Jo no sé com se'n va anar a Sevilla, que
1: m'ha donat.
0: L'altre dia sortien d'un xampi i tiraven besitos.
1: Tu ja està, més el teu amic, eh?
0: Qui és un amic?
1: En Mojica.
0: Tu, estic indignat amb els mòbils.
1: Tu.
0: Fa dos dies si me trago vídeos a YouTube, mejor el momento de Mojica. No vull veure res de Mojica. No el nomeneu.
1: No el té de buenos momentos.
0: No el nomeneu, perquè això escolta.
1: I no surt ja per la llavisa de Mallorca. Exactament.
0: Sí, crec que va marxar l'altre dia.
1: Ha donat assistències. Està molt bé.
0: Està molt bé. Molt bé. Segur que el problema era aquí.
1: Era aquí.
4: Era la meitat.
0: La meitat, jo anava a dir.
1: Clar, la meitat, tu rissos pateixen.
0: Ah, que
1: això afro.
0: Clar, Getafe, això, la meseta.
1: Bueno, una cosa que s'ha llegit ara aquest dia per xerxes també, és un pot l'afluència ja som mos.
3: A veure, pensa que també és mes d'agost, eh?
1: Jo penso una altra cosa.
3: Mira, Miquel Àngel estava aquí, això.
1: Sí, hi havia 15.000.
3: Hi havia molta gent com...
0: Però Miquel Àngel...
4: No, Miquel Àngel estava aquí, això.
1: Que són 15.600 més o manco cada partit.
3: També hi ha molta gent que fa feina a hostaleria.
1: Però es troba que 15.600 persones és una mala entrada.
3: No. A segona divisió i tot.
1: I quan vam estar primer de repig, sense comptar aquell any, anteriorment, quan jo tant d'any de primer...
4: Diumons hi havia 15.000 persones.
1: Hi havia partits de 10, de 8 i de 9, eh? 15.000 persones, jo ho trobo una passada. Ho trobo vivint bastant.
3: Jo t'ajudo que a partir de novembre hi seran 16 de 7. I si un Mallorca va millor, prepara...
1: 15.500 persones, jo l'he firmat, 15.500 persones, cada partit de segona divisió...
4: 15.000 persones per veure el Mallorca Ceuta...
1: Mare de Déu! No crec que sigui un mal.
0: Jo, és veritat, quan
4: tornava a l'Ida havia més gent.
0: No, 15.000 de pico també.
1: Si ho compares amb les entrades de l'any passat, que és veritat que amb el de Pirrosal m'ho 20.000, hi havia 20.000, els
0: portadors...
1: Vale, primera divisió... Bueno, però...
4: I durant tot l'any hi havia molt de públic estranger, que ara, a lo millor... Allà.
1: Allà, molt de públic estranger.
4: Però a lo millor l'hivern no n'hi haurà.
1: Podríem començar a xerrar de la gentrificació de Som Mos. Sí que ve la gent hi va, no, futbol.
4: A segona, sí.
1: Sí, perquè l'inglès que ve aquí està basat, que la segona divisió és bona, i els agrada el futbol, i venen a veure el futbol. I venen aquí, joder, al Mallorca, anem a veure Mallorca.
4: Tercer vessa de fora, i...
1: S'ha convertit...
0: Varen posar una entrevista, que aquella va ser a la Baja Mallorca, dins un bar de Som Mos, allà a la de fora, un pare amb un fill.
1: Sí, sí.
0: I havien trobat la camiseta per internet i l'han comprada i havien
1: de fer divisions. S'ha convertit en una activitat més de quan venen aquí, una opció més d'oci que tenen, i si són futboleros...
3: Jo som el primer, si me'n va de viatge, el que faig és... Fa 2 o 3 anys vaig anar a Portugal i el que primer vaig
1: veure...
3: Benfica o Sporting de Lisboa, quin dos? I jo ja dic que seva o l'Esporting de Portugal.
1: No, perquè si tens el Mallorca...
3: I vaig disfrutar només per... Simple fet, anar a veure l'estadi, tot que fan d'aquí. I quan vaig a l'Esporting, jo celebrava també com...
0: Claro.
3: I ja està.
0: Claro.
3: I va ser un partit bo.
1: Sí, és veritat que tu dius, vas a Anglaterra, potser surts un partit de Premier, si vas a Londres o això, tens moltes opcions.
4: Aquí no.
1: Aquí ets a Mallorca i si jugues a segona, jugues a segona. En el final vas a un estadi de primera divisió, això ho hem de dir.
3: Estic sorprès de tots els fitxatges que ha fet tothom, queda flipat de l'estadi.
1: Sí.
4: Normal.
3: Bé, però també és un estadi que està bé.
1: Hi ha un pot de
3: Alberto. Que hagi tot llevat de Vallecas. Tots altres estan...
1: Jo crec que hi ha un pot de comèdia.
0: Sí.
1: Perquè al final, els altres pot colar nins que venen de segona divisió, de ref, qualcun directament, i diu, oh, però en Alberto Moreno t'ha jugat Champions, t'ha jugat per Europa, i tot això...
3: Si me dones a triar...
1: Si faci, oh, que passada, no sé què, tu vida té, el dius... Vale, igual hi ha un pop de gel, li dic, mare, has de fer això.
0: Però això sí que ho vam anar a entrar en altres quan ja...
4: Què has de dir? Què has de dir? Què has de dir?
1: És com un batuadell d'un bombotet nou.
0: D'en Ronald McDonald, vull dir...
4: D'en McDonald.
1: Aquest batuadell no li surt de dins.
0: No.
4: Aquell variat tenia bona pinta.
0: Això sí. Això és igual que quan tu vas anar a Som Mos, ja estava arreglant l'estadi, i entres allà i dius, uaaah, però això...
1: No, jo el primer pitx vaig entrar i... Jolines,
0: està bé, està bé.
3: Està guapa.
1: Està molt bé.
4: Aquí està, el darrer pic que va jugar l'O a Mallorca, que encara estava antic i ja he vist l'O.
1: Segurament, segurament.
4: El canvi.
3: Jo si m'ha de triar un Villarreal o Mallorca, vull dir Mallorca.
0: El Villarreal, que hi ha
3: no, hi ha que m'han dit... Jo he vist vídeos que tu l'agrada del contrari, que hi ha villes que passen pel mig, que no... Però jo m'he dit...
0: Què vol d'en Roig?
3: I també, per exemple, tu has vist l'estadi de Como?
0: Arran del lago.
3: Arran del mar, i és un...
0: I és un...
3: Poder els quatre andamis jugats.
1: Sí. Bueno, però és... ja jo tenen el llopot.
3: No, això està clar.
0: Però mira, és un lloc que m'agradaria anar. En aquest m'agradaria anar.
1: Jo vos recomano anar anullant d'Ufulant. Ja sé, bueno, ja, peso.
0: No.
3: Bé, no la liem.
0: No, és un lloc que com a amant de futbol m'agradaria anar.
1: És un xanx que s'ha d'anar, Xisco, ja has d'anar.
0: Sí, sí.
1: És un dutxant més antic d'Europa.
0: Craven Cottage.
1: Bueno, tema gent... Ja veurem, anirà pujant.
3: Anirà pujant.
1: Jo no ho sé. Anem a xerrar pel lloc d'un marxat.
0: Epa!
1: Si creig que el lloc mos ocupa avui.
0: És un moviment.
1: Jo li he mandat deures en Xisco.
0: A tothom li manda deures.
1: Perquè això podem anar xerrant un pollet. Clar, de marxat i de com veiem que podrem posar tot això que hem comprat en les ventes que hem fetes damunt tu tot l'aire de jocs. Ja
3: he clicat un poc de jugadors.
0: 29 jugadors, eh?
1: Tenim 29 jugadors. Jo ho veig un poc llarg.
3: Però, ara jo explicaré un poc. Però d'aquest 29 n'hi ha un, dos, tres, quatre que n'hi elaboran a la gespa.
0: Sí.
3: N'hi elaboran.
1: Però aquests que són juvenils, sí que no es poden baixar.
3: No,
1: perquè
3: n'hi
1: ha molts que tenen dos sals juvenils.
3: Te posa ara ja quatre noms. En Jan Sales encara ha de sortir la lesió.
1: Sí.
3: Norejuela jo crec que no jugarà. Crec que el que ha dit avui Norte crec que se'n va en un filial. Anirà entrenant amb millor dinàmica de l'equip, el primer equip, però sí que lluirà amb un filial. En Dani Luna han d'estar...
1: Ha recaigut, de fet, de la lesió.
0: En Luna.
3: Crec que està fotut. I després en Columba, també està fotut, però bé, no.
0: És un incògnit.
3: Ja lleves 4.
1: Si són jugadors lesionats...
3: Ja lleves 4 i te queden...
1: No pot comptar amb ells fins a Nadal.
3: Lleves 4 i ja te queden 25 jugadors. D'aquests 25 jugadors hi ha 3 porters. Hay que dir... Ja jugadors de camp, ja...
1: I que el futbol actual en 5 canvis també ha canviat molt.
3: També.
1: Per tant, és veritat que tenies un 11 titular i 4 més, o millor, i ara tens 5 jugadors que han de ser titulars.
3: I jo el que veig també amb aquesta plantilla que hi ha molts jugadors que poden jugar a diferents posicions.
1: Clar, tenen alternatives de... Bueno, anem a repassar el darrer programa, ara, el que ha entrat i el que ha sortit. Va sortir Mate, crec.
0: Mate.
1: Ja ha sortit.
0: Sí.
1: S'ha anat a Girona. Per menys de la xaval un pis a Palma, per la xaval, perquè crec que m'ho donen 200 i pico de 1.000 euros. Ja vaig dir, no vas tenir per comprar
3: un pis a Palma.
0: Ni per un pàrquing te vas.
3: Ja m'ho havies demanat 500, almenys.
1: No, vaig trobar bastant.
3: Però m'han dit que hi ha poder temps de rendiment i coses d'aquestes.
1: Sí,
4: pot ser.
0: Ja s'ho pot ser.
3: També si puja primer a 1.000 han de pagar 1.500.000 o...
0: A mi m'ho han fet venir bé, també.
1: A veure, hi ha molta sessió, això ho hem de dir, hi ha gent que critica que hi ha molta sessió, però jo crec que són moltes sessions, també condicionades a si pujam o no pujam.
0: Claro.
1: Allà, jo sé que hi ha una sessió, ara no me'n record quina, que l'equip... Qui han duit de l'Almeria, nosaltres?
0: En Puigmal.
3: Aquest no és cedit, aquest és fitxat.
1: Pues no, pues és un altre jugador, crec que vaig sentir que el club li va dir... El primer any de sessió perquè ells després a l'límit salarial no els anava bé.
0: Sí. Ho té el límit salarial?
1: Sí, però aquest límit salarial, jo el que m'està... Veig, si hi ha equipos que fa molt d'any que estan a primera, que per el que sigui, jo què sé, s'han d'anar descapitalitzant de jugadors i després veus un equip que quan que puja i té el pols aquest d'haver pujat i tota la història, com ho de por...
3: Jo ho de por, aquí de
1: flipat. Fitxatges, jo, la quantitat. Perquè tu dius, no, ha pogut fitxar un jugador bo, però això no ha fitxat gairebé res més.
3: Jo no sé, jo crec que no...
0: N'ha fitxat 5.
3: Avui Nortes ha dit que està en un límit, ja, un límit de serial, no ho entenc. No ho entenc.
6: De totes maneres, el Depor, no, Aubameyang que el té cedit i el Jiménez també el té cedit.
3: No, Aubameyang fitxat, eh?
6: Aubameyang té primer any de cessió i després tens una compra, una possibilitat de compra, però no l'ha fitxat el Depor. I després el Jiménez, que també està per veure quina part de sou posa l'Atlètic de Madrid. Vull dir, clar, Això són jugadors que darrere hora, no, Aubameyang ja no el compro, perquè fa estona el van fitxar per al Jiménez, però ja és un fitxajazo de primera divisió
3: del Depor, també no sé trucar.
6: Però és un jugador que està a l'Atlètic de Madrid, ha hagut de trobar una sortida a darrera hora, que ha estat en Casador també, que ha anat al Depor, i l'Atlètic de Madrid necessitava que sortís sí o sí. Per tant, són situacions que se creen allà, i el Depor pues, a darrera s'ha trobat amb en Casador, s'ha trobat amb en Jiménez, són circumstàncies de mercat que jugues. Nosaltres l'any 97 amb en Cooper, que teníem una plantilla de circumstàncies, en el darrer dia de mercat vàrem arribar a 6 tios del València i mos vàrem canviar la història. Vull dir, és que això és molt difícil de comprendre. Jo me resultarà molt difícil veure anar a Aubameyang l'any que ve al Deportivo, tot i que estigui a primera divisió.
3: Jo crec que apostaria que ja està fitxat, apostaria, però bueno, no te faré el contrari,
1: però no, el fitxat,
3: Jo diria que el fitxat.
0: No hauria lliure.
1: El fitxat. El fitxat fins a 2028.
0: Oh, sí.
1: I és fitxat. Sí. Bé, no, és igual, sí, perquè al final també aquestes sessions al final són com a fitxatges encoberts. Jo primer no costa com a fitxatge, però te fas terres de tota la fitxa i després per tema de límit salarial te convé pagar-ho el segon any o l'altre...
3: Ha costat un milió i mig.
1: Dos i pico, crec.
3: O dos i pico.
0: Jo he trobat ara mateix un milió i mig.
3: Un milió i mig de...
1: Sí, doncs un milió i mig de...
3: No crec que cobri dues pessetes. En Casador també cobrarà algo. Qui més? També hi ha un mig centre que no
0: s'ha... Jiménez i en Angelinho.
3: En Angelinho, un altre mallorquinista també, que ha jugat equipos bons.
0: Sí.
3: Que dic, és per lo que cobra, aquests jugadors no venen, per molt que sigui la Lliga Espanyola, i no cobren dues pessetes.
0: Falta saber que cobren uns altres 20.
1: No me som mos.
0: Ara, m'hi ha fet poc malament.
1: No, dic, amem, fitxatges, s'han fet, han fet. Dins aquesta setmana... Hem fitxat en John Donald
3: i en Guille Fernández,
1: en John Donald, que ve procedent de l'Elche.
0: Sí,
3: accedit.
1: Jo el veia com a desconegut, però ha jugat 20 i pico de partits a l'Elche, a primera divisió.
0: 20 i pico partits, un gol, i 3 grolles només.
3: I 30 i pico de segona divisió, 35 i segona divisió.
0: Jo no. Avui ho xerrava amb la feina.
3: I és un jugador, en teoria, un poc polivalent, perquè pot jugar de lateral dret, de mig centre defensiu i de central. El tipus Antonio Sánchez.
1: No pareix tan mal fitxat.
6: Hauríem de saber quant de minuts ha jugat també d'aquests 20 partits, però jo per això és un mal fitxatge.
1: No,
6: titular,
1: molt de partits,
3: És que crec que un partit que va jugar contra el Mallorca crec que era el titular. No sona...
1: No m'has dit que no feia el gol, l'únic gol.
0: No m'estranyaria.
1: Que m'ho sol passar. No, però a mi... No pareix que també sigui un jugador que no ha vist la primera divisió, que no...
3: Però bueno, millor per segona divisió pot ser... Bon jugador.
1: Pot ser una bona opció. I després tenim...
0: Vos heu fitxat... Anaves a dir d'en Guille Fernández, no?
1: Guille, sí.
0: Corregiu-me si m'equivoc, les condicions del contracte.
3: No.
0: No ha fet un Virgil?
6: El reballit jo l'altre dia, en els diaris de l'esport i Mundo Deportivo, el Mallorca se queda en aquest cas un 60% dels drets, ha pagat 2,2 quilos, això poses diari, això no ho puc dir, sí, però
0: fins aquí el mateix.
6: 2,2 quilos, i aquesta vegada el Mallorca se queda un 60% dels drets.
0: Però Barcelona té dret de tanteig.
1: Té dret de tanteig i de recompra. No la meva, sí. De tanteig.
0: O sigui, no és un Virgili.
1: Té opció de recompra prioritari. No. Amb el Virgili era diferent, perquè molta gent diu que el Barça tenia un 50% de drets.
0: No.
1: I no era realment així.
0: No ho era.
1: El Barça tenia que d'una possible venda cobrava un 50% de la plusvàlua de la venda.
0: Correcte.
1: És molt diferent.
6: Exacte.
0: Però tampoc no tenia dret de tanteig.
6: 50% del preu, menys el que...
1: Sí, tenia dret de recompra, exacte, també, el Barça.
0: Tenia dret de recompra.
1: Sí, de repassar-lo. Què passa? Jo el que vaig llegir és molt diferent, perquè allà està xerrant de jugar-se directament si ja te pot condicionar si l'has de vendre o no, o si l'has de vendre.
0: Perquè...
1: Això és el que sempre porta en Virgili. El Barça pot dir missa, el Barça només ha de cobrar si el venem. No mos pot obligar a vendre-lo.
0: Correcte.
1: En aquest cas, si ja quan ja té un 40% de drets, no te pot obligar, en menys, però si ja té... Més
0: té més força.
1: Té una part de la propietat, per dir-ho d'alguna manera.
0: Jo suposo que a Miquel Brigili no els va agradar com va acabar la cosa i per això ho han canviat.
1: Bueno, jo, després d'haver llegit, sabeu que ja me fa molta gràcia que mos hagin convertit en lo vivero del Barça.
0: No, digues lo que vares dir ahir.
1: El xiquipar del Barça.
0: El xiquipar de la Porta.
1: No ho vaig dir exactament.
0: No.
1: Protegit,
0: no, no,
1: però...
3: Podríem dir...
0: El xiquipar de la Porta.
3: De del Barça i la sobra de Villarreal, no?
1: Bueno, de Villarreal jo crec que és un tema d'aquell, li du menor feina tot això. Que està molt bé que Mallorca tingui bones relacions amb el Barça, ja, sí. Ojalà els tingués amb el Madrid i l'Atlètic de Madrid o com té el Villarreal, perquè són genteres que produeixen molt i produeixen més de lo que necessiten i les clovelles seves ja mos van ben altres. però jo he llegit que té com a més progressió que en Virgili, pareix, que és com un jugador com a més fet.
6: Jo he llegit que és qui li va treure el puesto realment a dins Barcelona, en Virgili no és que fos dolent, però aquest té una progressió. I clar, el Barça pues o sigui, forma molt d'estrens perquè es necessita per la seva forma de jugar, i quan li surt un fenomen, pues perfecte, i si no li surt, pues es reben i tot el que pugui treure per ells. Jo hi havia dues coses només a primera divisió, però clar, vols el mateix de sempre, aquest tipus de jugadors que juguen en equip gran, vull dir, defensivament no tenen molta feina, per dir d'alguna manera, i moltes responsabilitats, i que clar, tu els demanes que encarin i que ho intentin tot el temps, i clar, això són jugadors que agraden molt ara veure la seva adaptació en el futbol professional quin és. És un jugador que li falta un o dos anys de formació encara, és molt jove aquest tio, perquè té 18 anys, és molt jove.
3: 18, sí. Quan va fitxar jo pensava que era pivot defensiu, resulta que és un mitja punta.
1: Però en el final, ara tu mos donaràs un pot de llum sobre les posicions i tot això, però crec que no està malament que hi hagi un altre mitja punta.
3: No, el que ve, però així com he col·locat és que ha anat doblant la...
1: Anem a dir un potet, jugadors i posició. Posició de porter.
3: Porter tenim Antenas, en Vestro i en Pitxo.
1: Estic d'acord que Antenas serà titular.
3: I jo la Copa, ten dubtes. Qui serà?
1: Com a segon porter, vol dir.
3: Ten dubtes.
1: Jo en Pitxo el vaig veure bé,
3: Està fibredet, eh?
1: No sé què ha fet.
3: Però està fibredet, eh? No sé què ha fet.
1: Va, després, lateral dret.
3: Tenim Calatayud i en Puigmal, en Nau Puigmal. Jo el pos com a lateral.
0: I en Donald Che, no.
3: Bé, jo pos... Després...
0: Ai, podria jugar, no?
1: Bé, sí, quan bloquem... tenen polivalència... Sí,
3: primer direm això i quan tinguem podem dir... No, sí. Aquest
1: al principi ser. Tendríem un lateral titulat, jo crec que s'han pujat mal.
3: Sí, jo crec que poc i poc... Si ho fa molt bé a Calatayud, millor no li llevo, però jo crec que poc i poc anirà...
1: A nivell defensiu crec que dona més.
3: Dona més.
1: Però bueno.
3: Com a centrals tenim en Raíllo i en David López, podríem per la banda dreta.
1: Exacte.
3: A l'esquerra tindríem... O al revés, perquè també en Valgen i en Nabou, com s'hi diu l'apellido?
1: Samajora?
4: Samajora.
3: I després que a l'altra esquerra tindríem en Lato i en Alberto Moreno.
1: Bueno, aquí...
0: Cobert.
3: I en Orejuela.
1: Aquí jo crec que és allà on hi ha un pan més...
3: En Alberto Moreno crec que li costarà entrar perquè és que arriba fluixet de forma. I crec que costarà.
0: Un de València a tot Villarreal, hi haurà pique allí.
4: Allí per Nadal.
3: Després en un mig centro, pues aquí era un poc dir... Com on hi ha molta variació. He posat en Darder en Bansala, Morlán és Antonio Sánchez i Donald, aquí en altres, i després en Pablo Torre i en Guille Fernández i en Dani Luna a la mitja punta. La banda dreta, pues, en Lubumbo, en Roque i en Calumba. A la banda esquerra tenim en Josep Cerdà i en Liso, i davant pues, en Fuentes, en Butza i Nat Don. Tenim en Donan i en Antonio Sánchez, per jo, que són com a comodins, perquè jo el que veig que d'en Darder, Morlán i Pablo Torre, quan faig un d'aquests tres, entre en Sala segur.
1: Per això tenim clar que farem aquesta formació, diguéssim...
3: No ho sé, ara és que m'ha despistat perquè en Sala ho està tan fe, ara, ho fa ara... bé, i jo crec que en Luis García no crec que s'atreva, és que a la quarta, a la quinta jornada, lleva en Darder, Morlán, és un Pablo Torre, aquests tres que han dit, vale. Me quedo, no crec que se'l vull llevar. Jo ara el que faria, el millor, o en Sala mirar de tirar-lo un poquet a banda, o anar alternant amb Pablo Torre Sala, que anagin dins un mateix partit, que vagin alternant, i que estiguin tot quatre dins el camp.
1: O sigui, fer un rombo
0: a
4: bons han de jugar.
3: Havien de sacrificar o Lubumbo o en Josep Cerdà, diríem, o en Liso de banda per ficar ara mateix. Està en bona forma, i quan està en bona forma tu, si jo l'envies el vinquillo dia de... Jo crec que el mates.
4: Home, si en Darder ja està acostumat,
3: i també si no poses en Darder, si ja està al 100% i no poses en Darder, també el mates. Ja ara mateix, perquè...
1: No... Jo te demano per un poble que he vist dins el camp en aquest partit, ja he vist que en Morlanes ha agafat el rol de pivot defensiu, per de qualque manera, ha recuperat molt de balons, està un poc més fitxat a dir la defensa.
3: Però quan t'havien d'arder el primer partit anaven d'alternar tots dos.
1: Sí, però jo veig en Morlanes més recuperador.
3: És més més físic en d'arder.
1: El manco no li sap greu botar un balon i dur-se'n un empant a l'aire. Cosa que en d'arder... Quan veu mal en l'aire fa...
3: El més brusquer, diríem.
1: Exacte, el més fort. El més físic.
3: El més físic, i si ha de córrer...
4: Ahí va.
1: Jo no el veig malament.
3: El que passa és que diumenge, en el 1960, va quedar fusa. Sí. 60, només 60.
0: En Manu, molt l'anès.
3: Perquè hi va haver dues carreres que tenia que recuperar.
1: Cosa que, per exemple, en Pablo Torre, de dir, que ha acabat dos partits.
0: 90 minuts. Sí, sí.
3: Dir que...
1: Cosa que antes era impensable, també, en Torre, que també mor durava 60
3: que
1: minuts.
3: Que m'estim més, que si diu, estic fos, i en canvi, si hi ha banquilla, pues vengui.
4: No, millor.
3: Quedi millor.
1: No, però ja dic, tu veus un possible Morlaner de pivot defensiu, després jugar en dos mig centros, que podrien ser, a lo millor, en Sala... per un costat, en darrere per l'altre, dins aquest mig centre, dins aquest rombo, dic, eh?
3: Sí.
1: I de mitja punta posar en en Torre.
3: Sí.
1: En en Torre o en en Guille. En en Guille.
4: Vosaltres sí, sí. De... veig més en Torre que en Sala... em serà més defensiu que en Torre, que en Pau.
1: No, jo, no, no, no, que en Sala el veig de mig centre a mig centre.
3: En Torre, jo crec que l'objectiu també Lluís García, que ho va dir un dia a Rada Prensa, que li falta també, com tots aquest, l'escola Barça, diríem, a l'hora de defensar. I va dir en Lluís García, va dir que vull que prengui aquesta faceta de més saber defensar,
1: sí, però igualment...
3: i té qualitats per defensar fins a mig cap i això té qualitats,
1: però jo, un jugador que ha d'estar prop de l'àrea,
0: sí.
1: Com més a prop de l'àrea està, millor.
0: Jo la vaig dir la setmana passada,
4: més determinant ara mateix en Sala a prop de l'àrea que en
3: Pablo. Ara faig la pregunta,
4: entre els partits que he vist.
3: Qui llevam? Si no podem ficar tot 4, qui llevam?
4: Juguem en 12.
3: No, no, però... Qui llevam?
1: No, l'Ubumbo.
4: L'Ubumbo. Llevo l'Ubumbo.
3: I faríeu...
4: Llevo l'Ubumbo. Ja, sí. L'Ubumbo no sé per què l'ha tornat.
3: I si us diuen, no, de què...
0: No, pots jugar en dos delanters, si siguin...
3: No, però espera...
0: Ja, en Fuentes i l'Ubumbo.
4: 4-4-2.
3: Però si te
0: diuen... S'ha molt a l'àrea l'Ubumbo.
3: Sí, però te diuen, no, d'aquest 3, de Demo, Lanis i Pablo Torre.
0: Mira, així com està la cosa ara, i després ja has dit tu de 60 minuts de Morlanes, i com si per això fins ara ha estat d'un millors en regularitat, se n'aniria de fora Morlanes.
1: Jo no el llevaria, no Morlanes.
0: No, no dic que jo el llevaria, jo troig serà un sacrificat.
4: Ara, el que penses.
1: El
0: que pots que passar, si en Sala no baixa el ritme.
1: Com està donant en l'Ubumbo, per exemple,
0: no, no.
3: Que l'Ubumbo va fer una feina d'aquesta oscura que...
0: No, d'aquests quatre mitjos.
3: Perquè l'Ubumbo va fer una feina oscura que va ser bona, eh? Va recuperar molt de balons, no per això.
4: Però l'Ubumbo tu no posaries més a davant de davant.
3: Jo el que no entenc, com si... Ja tots els equips, ja ho estic veient. Com si s'ha perdut l'estrep autèntic?
1: Però se s'ha perdut moltes coses, no?
3: Perquè a tothom li agrada, i a més a Lluís García també tenim estrès i li agrada sempre cap a dins.
4: Van cap a dins. Per xutar la cama canviada en un polo llarg.
3: Tots els equips juguen a cama canviada.
1: Per això s'ha llevat, crec jo.
3: I el Bumbo té la cama dreta per
4: a Poyol. En
1: Miquel Àngel me matarà, però d'això té la culpa en Guardiola. Ja està.
0: Recordi cosa malament ha de fer, que estava molt...
1: No, té la cosa... No, ara en sèrie. No dic en Guardiola, però sí que a Espanya, crec, que hem anat a un tipus de futbol on l'altre dia ho xerrava, no sé qui, un reportatge, i crec que era un jugador del Barça, més que de... Diu, els genonins, anonins, i jo ho veig en els entrenos nostres, no els deixen regatejar. És tot toig. Toig, el més ràpid possible, no sé què, desmarxar, no sé... Val. Allò de dir... que faci algo, menys que fa enxerar, regatejar. Quants jugadors de la Lliga Espanyola, a no ser Lamin, Vinicius,
0: Mojica,
1: veus que enxerin un jugador? Zero. Van més assegurar un passe, assegurar no perdre-la, assegurar no sé què, que també el futbol ha tornat molt més físic, i amb això jo crec que tal,
0: a fer una segona jugada.
1: No hi ha aquells jugadors. Mira, sempre hi havia un cada equip, per ser que fos, hi havia dos jugadors de gent que valia la pena pallar l'entrada per anar-la a veure. Això s'ha perdut. S'ha perdut.
3: Jo vull saber, l'opinió de Miquel Àngel d'això d'un tridente d'aquí enmig. Com ho fem per ficar en Sala sense llevar el tridente? Miquel Àngel.
6: Hola, jo faria... Jo us ho he escoltat molt bé, i sobretot perquè n'he d'aprendre un guany jo de futbol de segona. Jo faria una pregunta a l'inversa. Quin seria el jugador que no llevaríeu passàs el que passàs durant tota la temporada? Per vosaltres, qui és el vostre Messi, el vostre Modric, el vostre... Anava a dir un jugador Atlètic de Madrid, però no el surt cap, Però el jugador que no llevaríeu...
4: L'entrenador.
1: Tu, això de contestar les preguntes que te fan amb altres preguntes... És molt d'entrenador de futbol.
6: Ara continuo. Jo vull dir, tenim una molt bona plantilla i el debat que tenim avui és... Jo, per això és molt enriquidor, perquè jo poso dir que aquí i ara aquí i tal, i no sé què jo faria, i mira, jo crec que Morlanes mos fallarà. Jo, si tinc que respondre a la pregunta, jo Morlanes no el llevaria mai, però jo...
5: jo. Però, vull dir, és que tenim moltes opcions i per jo, el que m'agrada molt jo personalment és que el centre de descamp funcioni molt bé dins d'un equip. I enguany és la nostra fortalesa. Així, quan teníem en Aguirre, la nostra fortalesa era el cinc de darrere, ara tenim la nostra fortalesa és el nostre centre de descamp. I hem de tenir moltes variants, perquè el que ha dit en Xisco, sí, tenim 29 jugadors, però aquest 29 n'hi ha dos que estan lesionats fins d'haver Nadal, i jo que sé què passarà els pròxims partits i qual que se lesiona per dos o tres mesos. Vull dir, han de tenir jugadors diferents, han de tenir és com aquest Donald que hem fitxat, que pot jugar a lateral dret, pot ser un stopper, o pot ser central també. Bueno, doncs això està molt bé, i si tenen qualitat per fer-ho dins segona divisió, doncs jo crec que el Mallorca hi surt guanyant molt, molt, molt. Llavors, aquests jugadors que diuen Joan Rafael que no encaren, que tal, sí, sí que hi són, sempre han d'existir. El que passa que el futbol ha evolucionat molt cap a una altra banda. En Guardiola, i faré un incís, tenia dos jugadors que fent una bufada en seien tres, que ni Iniesta ni Messi, per lo tant, els altres no ho necessitaven.
1: Però no eren extrems, el que dèiem, no hi ha els extrems.
3: No hi ha un Estakovic.
1: D'enxerar, et sentit de línia de banda i després jugar. Evidentment, o Barça podia fer el joc que feia, jo sempre ho he defensat, aquest joc de balonmano que allà feia, perquè hi havia un moment donat que quan l'equip se tancava hi havia un tio com en Messi que s'empixava a tres i feia gol, i s'ha acabat de Messi. Hi ha altres equipos que volen per jo emular el que feia el Barça de l'època d'en Guardiola, per entendre'm-nos, i se la pellen perquè no tenen en Messi o en Iniesta, que te fan dos quiebros i se plan o tenen una situació d'avantatge. Jo és això que me referia.
5: Bueno, però jo, mira, poden anar, s'ha fet, s'ha jugat un Mundial, l'ha guanyat Espanya, i l'ha guanyat Espanya d'una manera amb un joc col·lectiu. No l'ha guanyat amb un jugador que dius, buah, aquest tio mos ha fet un gol a la final, mos ha fet tres gols a la semifinal, ha estat determinant a l'hora de defensar. No hi ha hagut un jugador determinant, ha guanyat col·lectivament. I de fet, quan jugàvem la semifinal contra França, tothom deia... A l'opinió general del món sencer allà d'Espanya, m'imagino jo, és que mos passarien per damunt de francesos perquè tenien en Dembélé, tenien en Mbappé, tenien en Barcola, i puc continuar així fins al porter, pràcticament. Vull dir, home per home, però així que mos tenien que passar per damunt. Vull dir, és vera que el futbol actual ha canviat molt, fins i tot a les etapes formatives, perquè es juga més col·lectivament. La pilota, jo... Ja no veig cap porter traient una pilota, pegant una sabatada per començar el joc. Intenten fer-ho d'una altra manera. No ho dic, una passada llarga no és una sabatada, per entendre-me. Una sabatada és tirar-la en el cercle central i a menys qui la guanya, no. Vull dir, ja s'intenten fer altres coses i el futbol pues, ha evolucionat durant aquests 20 anys cap aquí. Vull dir, ja està. Jo també m'agradava molt un jugador... faré d'abuelo cebolleta en Vicente, me'n recordo, en Vicente del València 2006-2005 per ahí, sí, València. Vicente, aquest tio s'aferrava a sa línia i tenia un regates i tenia una velocitat que era espectacular veure-lo, però se va lesionar això i no va evolucionar, pobret. Però vull dir, aquests jugadors hi són, sí, el que passa que aquests jugadors han de fer altres coses dins l'equip, no val només esperar sa pilota en el centre del camp i pressionar un pot sa sortida de bala, no, també han de fer altres coses, perquè si no és te passen per damunt. I això com en Joan Rafael ha tractat en Guardiola, jo trauré el Madrid d'en Ancelotti, que tenia un problema.
0: Tenia
5: dos tios que són uns autèntics, són monstruos, però que col·lectivament només volien fer una cosa del joc. Vull dir, actualment els jugadors han de fer una altra cosa, perquè si no, salta te passa per damunt. Perquè si no, això vol dir que jugues amb un menys en moltes parts dels partits. I el Mallorca, tornaré al Mallorca, té el centre del camp que podrà comandar els partits, que podrà dur el joc com vol, perquè té jugadors que la toquen, tenen jugadors resolutius, com puguis anar a Alex Sala i en Pablo Torre davant, com a mitges puntes, i després d'extrems, pues no ho sé, ja ho veurem, vull dir, d'extrems hi ha aquest tal Guillermo, ja li queden dos anys encara, aquest és molt jove, aquest així com en Xisco ha dit, hi haurà jugadors que la tocaran 40 dies per poc, en Guillermo serà un d'ells.
1: Bueno, ja ho veurem. Mem, al final, en tot això, llevam els estrens, bendito problema, jo teu Mallorca, sí, no, de poder triar entre tant.
0: Talment, jo s'apegui.
1: Que l'any passat se girava l'entrenador pobre de la panxeta i no sabia què havia de fer, però en guany el manco s'haurà de buidar el cap per les opcions bones que té. Si ho apareix, anem al final del programa.
7: Copipero, un escut. una missió: tornar allà on ens toca.
1: Bé, ho haurem de fer ràpid.
0: Sí,
1: Miguel Àngel, per defensar en Guardiola, ha hagut de fer una argumentació de d'haver 20 minuts, no passa res, però anem a l'Oge Mocs per Tolla, ranging de jugadors. Aquesta
0: sí.
1: Secció anava a
0: He aconseguit fer un Estel que ja m'ha el cul i com va, no? De moment, va primer en Morlanes.
1: Molt bé.
0: Vinga. Valoració.
1: Tu, comença tu avui.
0: Comença jo. Va, valoració, les meves, de l'altre dia. Un punt per en Torre.
1: Molt bé.
0: Dos punts per en Fuentes.
1: Molt bé.
0: I tres punts per en Sala. Martí.
4: Un punt per en Buxa.
0: Hòstia. Sí?
4: Dos punts per en Fuentes.
0: Fuentes, dos.
4: Tres punts per en Sala.
0: Toma ja, tot tu meu. Joan Rafael.
1: Jo he donat un punt en el Lato per xagret, que després de la... de la llosa se li han pegat, va fer molt bon partit.
0: En tenia molts per un punt jo.
1: I he dit Lato, li toca, perquè no n'hi donen molt més durant la temporada. Sí,
0: merescut.
1: Li donàvem un punt en el Lato, dos en un Fuentes, perquè ja va encetar la... Tenia pensat en Morlanes, però per un Fuentes, mira.
0: Sí, també va bé.
1: Va encetar. I després tres punts, jo crec que aquí coinciden ja tots, per en Sala.
0: Molt bé. Xisco.
3: Un punt per en Fuentes.
0: Uepa.
3: Dos per en Lato.
0: Toma.
4: Dos per Lato.
0: Pujarà la classificació aquest home.
3: Va fer molt bon
0: partit.
3: Va fer bon partit.
0: I tres punts?
3: Per en Sales.
0: Punyetero, mare fotre. Miquel Àngel.
6: Jo donaré un punt en Calata Ayut.
1: Bien.
0: Calata, un.
1: Va fer bon partit.
0: Molt bé.
6: Fuentes, dos punts i Sales, tres punts.
0: Bueno, tothom aquí, més o manco, quòrum, eh? Bueno, i què fem? Pellem la porra ja.
3: Sí. Què fem tard?
0: Pim, pam, pum. Va.
1: Vinga.
0: Porra, Bruno, què vols participar?
8: Hombre, jo encara no he guanyat mai, eh?
0: Per això, juguem a fora camp. A Elda.
1: Elda.
3: Eldense.
8: Uf. Va, un empat.
3: Va quart de res, ara mateix.
0: Un empat a quants?
3: D'un punt.
8: Vinga.
0: Vinga, Bruno. Jo, puc anar jo?
1: Sí.
0: M'he posat.
4: Dale.
0: Jo dic un 1 a 2. La setmana passada se va colar.
1: Cisco. Dali.
3: Ara va romper tots els esquemes.
4: No te preocupes, ho diré jo. 1 a 3.
0: Toma, Martí, venga, s'ha colat otro. Venga, Cisco.
3: 0.
0: Jo, Rafael.
1: 0-2.
0: Jo també l'havia pensat de llest. Miguel Àngel.
6: Un 0-3.
1: Geniagi.
0: Molt bé, el resto de companys no han dit res, ja ho apuntaran diferit, si no...
1: Ja m'ho diran, si no, a través de l'Instagram.
0: Exacte, participi a l'Instagram.
4: Enviar l'ha dit 1 o 2.
0: Ja està dit.
4: Vial.
0: No mos escolta.
4: I en Ramallet també l'ha repetit.
1: Ho faig per Instagram.
0: Com en Xisco, ja va participar per Instagram i m'ha donat dos resultats. Això no és excusa per guanyar les pipes, eh?
1: Bueno... Ho deixam allí. Gràcies per haver-nos escoltat i per deixar-me ara amb una secció amb una veu sensual, enriquidora, i que sempre li hem parat un nom a la secció, poden dir ja, no?
0: Sí.
1: Farem una xereta i tot així cantant,
0: sí.
1: Però la secció se diu, ja que som a Piperos, les claves d'en Martí.
9: Un Pipero, opinió sense filtros.
4: Com tots sabeu, avui 2 d'agost, 2 de setembre...
0: Uf.
4: un mercat tancat, no hi ha plaça. S'ha acabat el mercat de fitxatges. Ara sí, ahir se va tancar la persiana i ja poden deixar de mirar el mòbil cada 10 o 15 minuts per veure si hi ha res per Instagram de nous fitxatges o un vídeo nou de presentació que estan de moda ara. Hem de reconèixer una cosa. El Mallorca aquest estiu no ha hagut vacacions, no ha estat quiet. Han arribat molt de jugadors. Arnau Puigmal, Àlex Sala, Antonio Roca, Adrián Liso, Cito Lubumbo, Arnau Tena, Josep Cerdà, Adam Buxa, Albert Moreno, Joan Donald. I ahir, perquè ahir havien de fer qualque cosa, en Guille Fernández. No direu que han partit, que els vagi molt bé i molt bona fortuna. Però bé. Això ja no renova una plantilla. Això és quan deixes que teva per anar-te'n de vacances i quan tornes a una altra família. És com que, no n'hi ha 7 o 8, n'hi ha molts. I a més, en tanta sessió encara hi ha jugadors que no sabem si els han de considerar fitxatges o clients habituals de la biblioteca municipal. Per allò que anaves a agafar un llibre i doncs el tornaves. Perquè enguany tenim de tot, jugadors amb propietats, cedits, opció de compra. I per cert, també hem fitxat un altre, Luis García, que això per mallorquinistes veterans té un punt de nostàlgia. Però aquest Luis García ha vengut amb una idea clara, tornar a primera, i els jugadors que han arribat també parlen d'això. I d'ara toca fer més difícil, que és pujar.